Boa!

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta també radiant i de rigorós estiu com ahir, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 20 graus, o una miqueta més a tot estirar, mentre que la màxima estarà per sobre dels 31, amb una humitat baixa. Vent feble amb marinades de migjorn o xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui majoritàriament arrissada.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ja s'acosta la revetlla de Sant Joan, que Cubelles tornarà a repetir l'esquema dels últims anys, amb la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa a la plaça del Mercat. Els castellers del Foix seran els encarregats un any més de portar la flama del Canigó, amb la qual després els diables de l'Agrupació de Balls Populars i les autoritats municipals encendran la foguera. L'arribada de la flama del Canigó està prevista cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Fita. Des d'allà, els castellers del Foix la portaran cap a la plaça de la Vila perquè les autoritats encapçalades per l'alcaldessa la rebin en nom del municipi de Cubelles. A continuació, començarà la cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables, que arribarà a la plaça del Mercat, que és on s'encendrà la foguera. Com ja és habitual, des de fa uns anys, la revetlla popular es farà a la mateixa plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i cadires perquè tothom qui ho vulgui pugui fer un sopar amb els amics i els familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Line. I després hi haurà també un DJ que posarà música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà per acabada la revetlla. A més, durant totes aquestes hores hi haurà també un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat, d'altra banda, que només es poden tirar petards i coets el dia de la revetlla de Sant Joan i de la revetlla de Sant Pere, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni els dies després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, de centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendis. La Generalitat ha anunciat el dispositiu que ha de garantir una revetlla de Sant Joan segura a tot el país amb el missatge "No petis la revetlla". Protecció Civil, bombers, Mossos i Trànsit disposaran de reforços especials i fan una crida a la prevenció per evitar emergències. Protecció Civil posarà en prealerta el Pla Territorial Procicat, que farà seguiment de les incidències qui pugui bé durant la celebració de la revetlla de Sant Joan d'aquest 2026. El servei també manté la crida a la prevenció amb el lema de l'any passat "No petis la revetlla", una campanya que es basa en una idea clara i directa, i és que la nit de Sant Joan la millor manera de divertir-se és evitar comportaments arriscats. Per la seva banda, durant la revetlla de Sant Joan, els bombers de la Generalitat registren habitualment un increment notable de serveis a tot el país. La majoria d'intervencions estan relacionades amb incendis en entorns urbans i focs de vegetació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat que el reforç dels equips de bombers suposarà un increment del 50% respecte d'una guàrdia ordinària.
4: Aquí tindrem, doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també, doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud, fins a les 7 del dia 24.
1: El Servei Català del Trànsit posarà en marxa també un dispositiu especial de mobilitat conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra amb motiu de Sant Joan. Aquest any el festiu coincideix en dimecres, 24 de juny, i s'ha previst un escenari de mobilitat diferent entre el cap de setmana previ i els desplaçaments específics de la revetlla i el mateix dia festiu. Finalment, els agents rurals desplegaran 200 efectius arreu de Catalunya i ampliaran l'horari operatiu. Entre els dies 21 i 24 de juny, aquest cos se centrarà en la prevenció d'incendis, especialment en la inspecció de les fogueres de Sant Joan, pel compliment de les mesures de seguretat i també en el control de l'ús del material pirotècnic. Des de la colla de gegants de Cubelles han engegat una campanya per trobar voluntaris de cara a la quarantena trobada de gegants que es farà a Cubelles el diumenge de la Festa Major Petita. Per tenir-ne més detalls hem contactat amb en Ramon García, que és cap de colla dels gegants de Cubelles, de la colla gegantera. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
5: Bon dia, Pau.
1: I bé, hem vist a les vostres xarxes socials que ja heu engegat aquesta campanya. Quina és la intenció i quina és també la necessitat de la colla davant d'aquesta quarantena trobada de gegants?
5: Doncs bé, enguany, el 26 de juliol, doncs celebrem la quarantena trobada i al ser la quarantena doncs volíem fer una cosa especial i una mica diferent. I durant aquest any, qui em segueix a la xarxa ja ho ha vist, hem estat voltant arreu, que no hem parat amb el cotxe amunt i avall i per tant doncs hem aconseguit fer molts intercanvis. I el dia 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs engrescar a la gent que ens està escoltant doncs perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé per correu electrònic gegantsdecubelles@gmail.com i ràpidament doncs ens posarem en contacte amb ells, els posarem al grup de WhatsApp amb la resta de voluntaris i voluntàries i serà un dia molt maco i amb novetats que enguany.
1: De seguida entrarem doncs, amb algunes d'aquestes novetats, però pel que fa a aquesta crida a voluntaris, quins requisits han de tenir aquests voluntaris? Ja cap característica concreta? Què demaneu?
5: Bé, no hi ha cap característica concreta. Nosaltres el característic que posa doncs, que recomanem potser que siguin majors de 16 anys i si no ho són doncs, poden anar acompanyats d'una persona adulta i fins i tot si algú té gana, si no té una persona acompanyant, doncs miraríem la manera de fer-ho perquè tot sigui possible. Vull dir, no és una tasca gaire complicada, farem una reunió preparatòria amb tots els voluntaris i voluntàries, segons les disponibilitats de la gent que trobem, i a partir d'aquí s'ha de comentar les tasques, que simplement doncs, cada voluntari o voluntària tindrà una colla assignada i doncs, guiar-los una mica a l'hora quan arribin a indicar-los on han de portar el remolc per aparcar, que tenen un lloc allà reservat a la plaça del Mercat, però a la part de sorra, perquè la plaça del Mercat aquest any és on farem la ballada conjunta, i al parc de sorres on podran aparcar els remolcs, doncs guiar-los una mica cap allà, guiar-los al punt de sortida, que també és una novetat aquest any. No podem sortir com cada any dels pobles d'Espanya perquè se'ns ha quedat petita aquella plaça i una miqueta doncs, la reunió vindrà per aquí per comentar aquestes tasques, que també després és guiar-los, acompanyar-los al sopar, a la plaça del Mercat, i que si tenen un dubte doncs, que hi hagi aquesta persona referencial.
1: I pel que fa doncs, a la disponibilitat, és a dir, hauran d'estar disponibles tot el matí o tota la tarda, quins horaris més o menys doncs, teniu marcat, si algú està interessat o s'ho està pensant pel 26 de juliol?
5: Doncs mira, t'explico una mica l'escaleta del que serà la trobada. Com hem dit el 26 de juliol, la plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc, que ja n'hem dit, darrere del mercat, i per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el Cercavila, amb un recorregut nou, i simplement doncs, s'està amb la colla que pertoqui i va anar al cercavila, hi haurà un cartell amb el nom de cada colla i doncs, que el voluntari pot aguantar, li pot portar les aigües i està una mica ja les necessitats del que sigui la colla. Després acabarem, bé, passarem per la plaça de la vila on es farà la breu presentació de cada colla, pujaran al balcó de l'Ajuntament a recollir l'obsequi i aquí la diferència és que cada any aquí s'acaba el cercavila, és on s'acaba, aquí continuarà. Després de passar per la plaça de la vila ens dirigirem a la plaça del Mercat, que és on farem la ballada final conjunta tots alhora. Mm-hmm. Doncs, per tant, doncs, indicar-los una mica que el voluntari pugui dir a la colla i un, dos representants pugin al balcó que, i que recollin l'obsequi i continuem la ballada. Mm-hmm. I per tant, després del sopar seria a les 9 i a les 9 doncs és estar allà fins que un cop ja tinguin el sopar ja, ja es pot acabar. Després de les 10 hi haurà l'habitual concert de veneres, com cada any, però això ja queda al marge del que seria la trobada gegantera. Mm.
1: Per tant, el voluntariat ha d'entendre que és això, la tarda, el vespre, fins a l'hora de sopar, no? Seria, doncs, sí, aquesta disponibilitat.
5: El dia 26 a la tarda, abans farem una reunió preparatòria, farem una enquesta amb tots els voluntaris i voluntàries per veure quin és el dia que la gent té més disponibilitats, però vaja, que si algú finalment no pot acollir aquella reunió, doncs no passa res, ja quedarem un altre dia, ens trucarem i farem una miqueta de traspàs de les tasques, això no ha de ser cap impediment.
1: I quina quantitat de voluntaris creieu que seria l'adequada, o espereu reunir, o us agradaria tenir, diguéssim, la xifra ideal que us agradaria tenir per aquest dia?
5: Home, doncs mínim per poder anar bé necessitem uns 40, un per colla. Idealment, nosaltres volem arribar a 80, perquè de vegades potser un voluntari sol allà doncs, pot ser més avorrit, a més això per aquella persona, doncs per tant, si podem fer grupets de dos i que es vagin ajudant, creiem que sempre va bé. Per tant, nosaltres intentarem arribar fins als 80 com a mínim.
1: I bé, més enllà, suposo que participar directament en una trobada històrica com pot ser aquesta, no sé si teniu plantejada cap recompensa o cap, doncs, no sé, detall també pels voluntaris que ens pugueu revelar, o no?
5: Bé, els voluntaris, doncs, com cada any, doncs, poden participar del sopar. El sopar que l'Ajuntament ens dona, doncs, l'Ajuntament paga un sopar per totes les colles. Igual que nosaltres, quan anem allà ens conviden, doncs els voluntaris, igual que la resta de colles, tindrien el seu sopar. Mm.
1: Per tant, tindran doncs, l'aigua que necessitin durant tota la jornada i el sopar. Doncs,
5: sí, i el sopar amb la seva consumició de begudes i tot. Mm. I qualsevol necessitat que hi hagi, evidentment, doncs, com tenim la reunió preparatòria i si no per whatsapp.com els posem al grup, doncs ens ho podem comentar i mirarem d'estar a l'alçada perquè tothom quedi content. Mm.
1: Doncs bé, aquesta serà la quarantena trobada de gegants. Ara s'ha obert aquesta crida de voluntaris, serà el 26 de juliol i, doncs, tal com es confirma doncs, que és un dels actes més característics de la Festa Major Petita, del diumenge de Festa Major Petita a Cubelles, aquesta trobada de gegants i doncs, d'aquí que hagi arribat fins la quarantena edició. Bé, no sé si també doncs, des del punt de vista dels gegants cubellencs servirà aquesta data assenyalada per tenir cap novetat, si heu preparat doncs, també res especial que vulgueu anunciar, és a dir, vindran colles convidades no, de fora, però si ens centrem en els gegants de Cubelles, no sé si tindran també cap element diferent, potser, o no sé, si ens pots comentar si hi ha cap novetat en els gegants de Cubelles.
5: Bé, els gegants de Cubelles no, sí que sortiran els tres gegants, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie com cada any, acompanyats del Llúpol, això no canvia. Sí que aquest any tindrem la novetat que tenim un altre gegant també de Cubelles que no acostuma a sortir per la trobada, que és el gegant Marcel de l'escola Maricel, que el tenen allà i no ha sortit mai per la trobada, i aquest any doncs, també hi participarà. Serà una de les 40 colles convidades, per tant, és un orgull doncs, tenir un altre gegant de Cubelles que també participarà del cercavila i que esperem que no quedi una anècdota de la quarantena, sinó que d'ara endavant ja continuem, perquè evidentment haver fet tantes sortides, més enllà de permetre'ns fer aquesta gran trobada, per nosaltres això també suposa una xarxa de contactes i de conèixer altres colles doncs, que ens permet doncs, fer moltes més trobades, fer molts intercanvis també per futurs anys.
1: Perquè l'agenda d'aquest 2026, no sé si ens pots destacar alguna sortida que hagueu fet últimament i també doncs, altres actes que tingueu doncs, abans d'arribar a aquesta quarantena trobada o durant aquest 2026 que creguis que siguin destacades, sortides que feu amb els gegants de Cubelles.
5: Bé, doncs a vegades les trobades també nosaltres potser les fem amb molt temps, no ens les tornen, vull dir que nosaltres sortim aquest any no vol dir que ens la tornin aquest any, i a la inversa també, que potser ens venen aquí un any i nosaltres anirem en un futur. I per exemple, doncs aquest any hem estat a l'Alcora, al País Valencià, et comento les que són més lluny.
1: Sí.
5: L'Alcora del País Valencià, també hem estat a... que vindran a la trobada, ells també, és que aquest intercanvi vindrà bastant ràpid. Després també fa unes setmanes vam estar a Estada, a Osca, que aquests tenen un acte també el dia de la nostra trobada, per tant no podran venir, però sí que ens han dit que ens la tornaran, per tant en un futur els tindrem. I fa uns anys, que també vam parlar, vam fer l'entrevista, vam anar a Torrejón de Ardoz, a Madrid, que fins ara no havien pogut venir, però aquest serà l'any que vinguin, que per tant n'estem contents que puguin fer l'intercanvi justament per la quarantena. I serà la colla que vindrà de més juny, la de Torrejón de Ardoz. Però també hi ha moltes colles que cal comentar, per exemple, una associació de... crec que la majoria són refugiats ucraïnesos, que tenen instal·lats a Barcelona, que també tenen un gegant i també el vindran a fer ballar. O una associació de Reus, que anem nosaltres a visitar aquesta associació aquest diumenge al matí, que és una associació contra l'autisme, amb nens amb autisme, que tenen un gegant adaptat per tal que el pugui fer ballar aquests adolescents o joves amb aquestes necessitats. I per tant estarem molt contents de nosaltres en aquest diumenge al matí a Reus, i que ells puguin venir també a la nostra trobada amb aquest gegant. Per tant, són coses molt especials i tots són molt característics.
1: A més, doncs, recordar a l'audiència que qui vulgui seguir una mica el dia a dia vostre, teniu actives les xarxes socials, oi? També on aneu penjant doncs, les fotografies d'aquestes sortides i tot plegat, oi?
5: Sí, també així com a novetat podríem comentar que la persona que ens porta les xarxes socials, que l'Alejandro Carvajal, està també treballant preparant un mini documental d'uns 30-40 minuts de com preparem nosaltres aquestes trobades. Bé, nosaltres, l'Ajuntament, l'Agrupació de Veïns Populars i tot el que hi ha al darrere, que encara s'està treballant, però esperem que tingui un resultat xulo i que en breu ho puguem compartir amb la gent. La intenció és que abans de la festa major, després de la trobada de la nostra trobada, però abans de la festa major, pugui ser públic i pugui veure tothom ja.
1: Doncs estarem atents també a aquest petit documental de la colla gegantera de Cubelles. N'hem parlat amb en Ramon García, sobretot doncs, de cara a aquesta crida a reunir voluntaris que ajudin en l'especial quarantena trobada de gegants del pròxim 26 de juliol. No sé si vols afegir res més, Ramon García, doncs, com a cap de colla dels geganters.
5: No, simplement això, recordar a la gent que aquest any no ens veurem a la plaça dels Pobles d'Espanya, sinó que haurem de pujar fins a la Rambla Pau Casals, que tenim més espai, insistim molt en això, que canvia el recorregut, que per tant estiguin atents i atentes a les novetats, i amb moltes ganes d'aquell dia i de veure'ns pels carrers fent festa.
1: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i quan s'acosti la data tornarem a parlar de tots aquests detalls i d'aquestes novetats en la trobada de gegants. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
5: A vosaltres, moltes gràcies. Així bé.
1: Convocat el ple extraordinari per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. La sessió serà aquest dimecres, 17 de juny, a les 9 del matí, i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem volen aprovar definitivament el pressupost del 2026 i ho faran aquest dimecres 17 de juny. Per aquest motiu, després d'esgotar els terminis de l'exposició pública i de les al·legacions, han convocat aquest ple extraordinari que tindrà un sol punt en l'ordre del dia, que serà l'aprovació definitiva del pressupost. El govern municipal, però, informarà de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i després portaran a votació aquesta aprovació definitiva, que amb la seva majoria de govern doncs, quedarà aprovat. i d'aquesta manera el pressupost 2026 passarà a ser plenament efectiu. Segons la proposta que ja es va aprovar inicialment en el ple municipal del 21 d'abril passat, aquest pressupost de l'Ajuntament s'eleva fins als 27 milions d'euros, per tant serà el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles i superarà l'anterior, que era el del 2024, que va arribar als 25 milions d'euros. L'executiu local va assegurar en el ple de l'abril que aquest és un pressupost centrat en els serveis a les persones i en la millora de l'espai públic. Així es va expressar l'alcaldessa Rosa Fonoll.
6: El pressupost 2026 és un pressupost de consolidació, però també de progrés, un pressupost que prioritza allò que és essencial: l'espai públic, les persones, la sostenibilitat i l'activitat econòmica del nostre poble. Un pressupost pensat per continuar fent de Cubelles un poble més accessible, més cuidat i amb més qualitat de vida per tothom.
1: Tanmateix, l'oposició ha qüestionat alguns aspectes d'aquest pressupost 2026. Per exemple, no veuen clara l'aposta del govern municipal per uns ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de tota la zona de l'antiga central tèrmica per ubicar-hi una plataforma logística. Alexandra Corbillo, però, regidora d'Hisenda, defensa que els tràmits continuen avançant i que, per tant, aquesta és una inversió que es farà a la zona de l'antiga tèrmica, que serà una realitat aviat i, per tant, aquests ingressos arribaran.
7: La veritat que no dubtem, perquè l'expedient està avançant favorablement tot. Vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de... Per això també està contemplat, és contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar, saps? Però està avançant amb normalitat i si tot va com fins ara, naturalment aquest ingrés entrarà. És un ingrés extraordinari que finança despesa extraordinària i això és el que es pot contemplar en els informes que escriu la interventora.
1: El ple extraordinari, repetim, és fora de l'horari habitual, serà dimecres a les 9 del matí i es podrà sentir en directe, com sempre, a radiocubelles.cat. Ja torna a estar oberta la licitació dels xiringuitos i els serveis de temporada de les platges per al període 2026-2029. Les ofertes es poden presentar ara fins al 19 de juny, com sempre, mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament de Cubelles. Entre els serveis que surten a concurs de les platges de Cubelles, hi ha dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. L'oferta mínima que contemplen les bases pel que fa als xiringuitos és de 86.000 euros per 4 anys, que vindrien a ser uns 21.500 euros anuals. La presentació d'ofertes i tota la documentació de la licitació, inclosos els plecs administratius i tècnics, es poden consultar a la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament mitjançant la web cubelles.cat.
8: Finalment no va poder ser i el Club Patí Cubelles femení no va poder aconseguir la plaça per pujar a la nacional catalana. Les cubellenques van perdre en la primera eliminatòria, en les semifinals disputades davant del Sant Celoni, equip que jugava a casa i que acollia aquesta final a 4 que donava dret a l'ascens a la nacional. Les cubellenques van lluitar fins al final i de fet van portar el partit a la pròrroga, però finalment es va escapar el partit, que va començar amb el primer gol del Sant Celoni ja als inicis de la segona part. Del Cubelles empatava el partit 10 minuts després, a 10 minuts del final, el marcador era d'1 a 1 i d'aquesta manera s'arribaria al final del segon període. Ja a la pròrroga, com dèiem, a falta de 35 segons, el Sant Celoni feia el 2 a 1 i d'aquesta manera doncs s'enduia la semifinal i es classificava per la final. Una final que jugaria més tard davant de l'Olot, equip del seu mateix grup, que es va desfer prèviament del Torrelles. Per tant, doncs, al final, la final la van jugar els dos equips del grup A i, per tant, els dos classificats del grup B van caure en aquestes semifinals. Això sí, el Cubelles va donar la cara fins al final, mantenint totes les seves opcions i lluitant, doncs, davant d'un equip que jugava a casa, davant de la seva afició, i que va posar, doncs, les coses realment difícils a un club petit. Cubelles, que d'aquesta manera tanca una temporada per somiar. Recordem que aquest equip començava l'any amb la idea de jugar a segona catalana. Finalment va poder jugar a primera catalana i, de fet, s'ha acabat classificant per a aquestes fases d'ascens per pujar a la nacional catalana. Per tant, una temporada de somni per un equip que, evidentment, seguirà creixent i que ja pot començar a pensar en la temporada vinent, que tornarà a militar a la primera catalana, i veurem, doncs, si torna a somiar amb les seves opcions d'ascens. En tot cas, el que sí que s'han guanyat són unes bones vacances després d'allargar la temporada fins a, doncs, ben entrat el mes de juny, com ha estat el cas, i per tant, doncs, allargar la temporada al màxim. Ara sí, el Club Patí Cubelles, doncs, tanca la paradeta, començaran els campus d'estiu i de ben aviat començaran a treballar ja en els primers equips, tant masculins com femenins, que la temporada vinent repetiran els dos a la primera catalana.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
8: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
1: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: 9 de cada 10 incendis són causats per persones. A les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa't a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Fa unes setmanes la gimnasta cubellenca Marina Escudero es va proclamar campiona de Catalunya en la seva categoria. Per parlar d'això i també doncs, de tota la seva competició i del que li queden els propers mesos, la tenim a través del fil telefònic. Bona tarda, Marina.
2: Bona tarda, Marc.
1: I primer de tot, enhorabona per aquest campionat de Catalunya. Explica'ns, perquè segurament tu sabràs dir la categoria i tot això que acompanya el campionat de Catalunya.
2: Bueno, moltes gràcies. I sí, bueno, la meva categoria és Senior Elite, que és la més alta d'aquest nivell. Uh-huh. I després estem separats per via olímpica. Que va per edat, però és via olímpica és el nivell més alt de la gimnàstica.
1: Mm-hmm, perfecte, per tant, has estat campiona de Catalunya en la teva categoria, en aquest cas Senior Elite. Explica'ns on va ser, com va anar i com vas viure doncs, aquesta competició.
2: Va ser a Mataró. Estic contenta per la competició. Amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes.
1: Explica'ns una miqueta, perquè la gent que no en sàpiga gaire o no en sabem gaire, com és la teva competició? Perquè la gimnàstica té diferents modalitats, no? Diferents estils, diguéssim.
2: Sí, la meva gimnàstica artística, que hi ha quatre parells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i es dona fent els seus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis.
1: Mm-hmm. Clar, i tu fas dels quatre parells, per exemple, em sembla que a més dos vas quedar primera també, no?
2: No, en un. No,
1: en un, val,
2: salt.
1: Això, en salt, que és el que entenc que és el que t'agrada més, no?
2: Bueno.
1: O no?
2: El que més m'agrada és la barra, que vaig quedar segona. Mm-hmm. I a paral·leles també vaig quedar segona.
1: Bueno, clar, si has quedat primera del global, no? Vol dir que en tots has tingut una bona participació.
2: Sí.
1: I en què creus, però, que podries millorar una miqueta? Dels quatre parells, quin és el que creus que encara tens marge de millora?
2: A terra tinc bastant marge perquè em va sortir bastant regular i bueno, a barra també perquè vaig tenir una caiguda, però bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
1: Perquè ara ets campiona de Catalunya en la teva categoria, això t'obre la porta o et classifica per al campionat d'Espanya?
2: No té res a veure, però és un bon resultat per anar al campionat d'Espanya.
1: Vale, per tant, no cal ser campiona de Catalunya per anar al campionat d'Espanya.
2: No, és a part.
1: Vale. I, per tant, doncs, estem preparant ja el campionat d'Espanya o què estem preparant ara?
2: Bueno, primer tinc la final de la Lliga Iberdrola, que és per aquí, que ens van classificar a la final dels quatre millors, i primer tinc aquesta competició i després hi ha el Campionat d'Espanya.
1: Mm-hmm. Aquest any al Campionat d'Espanya et toca viatjar molt?
2: No, és a Guadalajara.
1: Guadalajara.
2: I a Madrid, sí.
1: Sí, expliquem-ho. Ara explicarem una mica com és el dia a dia d'una gimnasta pràcticament professional. Perquè tu vius a Madrid ara.
2: Sí, estic en el centre del rendiment de Madrid i compaginant estudis i entrenaments.
1: I això com es fa? A veure, explica'ns, perquè m'imagino que deus passar moltes hores al gimnàs, però evidentment també has de seguir estudiant.
2: Sí. Bueno, jo primer fem 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino i després unes altres 3 hores de classe i

0: altres 3 i 4 i mitja d'entreno.
1: Vale, ho dividiu una miqueta, no? En comptes de fer les classes seguides i els entrenaments seguits, feu classe-entrenament, classe-entrenament.
0: Sí.
1: Que entenc que les classes i els entrenaments deuen ser en el mateix lloc.
0: Sí, estan a 5 minuts caminant, és aquí al costat.
1: Uh-huh. I fa molt que estàs al centre del rendiment. Què és un centre del rendiment? Perquè la gent ho entengui.
0: És per als esportistes perquè puguin compaginar millor estudis i entrenaments.
1: Uh-huh. I fa molt que hi ets tu al centre del rendiment?
0: Aquest estic fent el meu tercer any.
1: 3 anys, eh? Clar, sí. També hem d'entendre que per poder anar a un centre del rendiment és que hi ha d'haver-hi un rendiment molt alt, és a dir, has de ser molt bona perquè et donin aquesta oportunitat de entrenar amb els millors i amb els millors gimnasos i amb tot el que això suposa. Sí. Clar, evidentment, això després s'ha de mantenir en les competicions.
0: Sí, clar. A mi em van oferir la beca en el 2023 i, bueno, molt contenta de que me la vagin oferir i treballant.
1: Això vol dir que viu sola?
0: Sí.
1: 2000...
0: Estic aquí en la residència amb les meves companyes d'esport i de més esport.
1: De vida, no? Sí. Companyes de vida, pràcticament.
0: Sí.
1: Perquè, clar, tu amb quants anys vas entrar al centre del rendiment?
0: Amb 14-15.
1: 14-15, eh? Ara en tens 17. Per tant, has estudiat, què, últim quart de l'ESO i 2 de batxillerat?
0: Sí.
1: Per tant, clar, portes ja una vida gairebé a Madrid, no?
0: Sí.
1: I això t'agrada amb tu? Et motiva o què penses?
0: Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades en un futur. Uh-huh. I, bueno, aconseguint a poc a poc algunes coses.
1: I no trobes a faltar venir cap aquí? Bueno, m'imagino que sí que deus anar viatjant, no? Deus venir cap aquí diverses vegades, però trobes a faltar-ho o estàs bé allà?
0: Trobo a faltar a la meva família, a la casa i totes les coses aquestes, però cada cop estic més acostumada. Uh-huh. El primer any costa més.
1: Ja, clar, ja t'hi fas, no? I ara vacances o vosaltres no feu vacances?
0: No, aquest any no toca.
1: No toca fer vacances, no? Llavors ara, bueno, classe sí, no? De classe no faràs?
0: Sí, de classe sí, ja està.
1: I llavors entrenar.
0: Sí.
1: Vaja. Parlaves de l'objectiu. L'objectiu són unes Olimpiades. Evidentment, ara encara queden uns anys, però són les properes Olimpiades ja el teu objectiu?
0: Sí, Los Ángeles.
1: Los Ángeles, eh?
0: Sí.
1: I què és el que hem de fer per arribar allà? És a dir, per on t'has de passar? Quins són els checkpoints que has d'anar passant per arribar a Los Ángeles?
0: Doncs, primer, en el Mundial de 2027 és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers.
1: Vale. Com a equip vols dir com a Espanya, no?
0: Sí, equip d'Espanya. Uh-huh. Si no, que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
1: Vale. Per tant, tens dos vies, no? La una és sí. A través de la selecció espanyola, que habitualment quedeu entre les 12 primeres, no?
0: Bueno, en el Mundial el cicle passat no van classificar com a equip. Van anar a 3 gimnastes individuals.
1: Vale. I llavors, si no, has de buscar aquesta via individual. Que llavors és per aparell o és
0: sí,
1: per tot?
0: Sí, per aparell.
1: Per aparell, eh? Llavors la idea seria, doncs, intentar...
0: Com a equip, en el Mundial.
1: Anar per equip. Per tant, estem parlant Mundial 2027, per tant, estem parlant un any vista, no? Abans, però, dèiem, el campionat d'Espanya d'aquí unes setmanes i després què et vindria?
0: No, d'aquí un mes.
1: D'aquí un mes. I els següents campionats quins serien?
0: El campionat d'Europa.
1: Campionat d'Europa.
0: A l'agost.
1: Que m'has dit que és a Croàcia.
0: Sí.
1: I encara no estàs classificada per aquest.
0: No, encara no s'hi sap qui va.
1: Bueno, i això es decideix al Campionat d'Espanya, no? Entenc?
0: Sí, en el Campionat d'Espanya i fent control de la federació també.
1: Vale. I estem esperant a veure si aconseguim plaça per anar cap a Croàcia.
0: Sí.
1: Per tant, Marina, entenc que la festa major i aquestes coses que passen a l'estiu, tu...
0: No.
1: Poc no les veuràs, no, aquest any?
0: No, no.
1: I fa molt que no les veus?
0: 3 anys.
1: 3 anys, eh? Que no pots gaudir una mica d'aquestes festes així una mica no. Més populars, vaja. Bueno, és el que dèiem, no? Tu estàs en el teu camí, en el teu objectiu, sí. I ara és la prioritat. Per tant, desitjar-te molta sort, molt esforç per a aquests mesos, aquest mes d'entrenament. No sé si ara apretaràs molt per a aquest campionat, si tenint en compte que no hi ha classes, augmenten les hores d'entrenament, que entenc que sí.
0: Sí, sí.
1: Ara passes de les 6 que has dit que fas, no, al dia? Unes 6, 6,
0: sí,
1: 6 i mitja?
0: 6 i mitja o així.
1: Ara passarem potser unes quantes més.
0: Sí, potser sí.
1: I escolta'm, i això d'estar tot el dia entrenant, no arriba un moment que necessites escampar la boira una mica? Allà al gimnàs? O com va això?
0: Bueno, nosaltres descansem dijous a la tarda i el cap de setmana... Entrenem només dissabte al dematí i després tenim descans.
1: Vale, o sigui, teniu una tarda festa, que es diu dijous, i el sí. Dissabte a la tarda i tot el diumenge.
0: Sí.
1: Vaja, gairebé, com dèiem, gairebé això és una feina professional, perquè no sé si hi ha professionals de la gimnàstica.
0: Sí, però no pots viure d'això.
1: Ja. Bueno, clar, necessites algun ingrés, no?
0: No.
1: Ja sigui a publicitat. No sé si les grans dominadores, clar, s'ho poden permetre, però m'imagino que és això, no? Han de treure ingressos d'altres vies.
0: Sí, de beques i així.
1: Bé, doncs de moment, mica en mica, no? Primer pas aconseguit, que és el Campionat de Catalunya, ara ja ens enfoquem als propers campionats, amb un objectiu clar, que és les Olimpiades de Los Angeles, el 2028, crec que és, no?
0: Sí.
1: 2028, doncs propera parada 2028, pel camí, doncs haurem d'anar superant campionats. Marina, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, desitjar-te molta sort i bé, que vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies a tu per aquesta entrevista.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia.
2: Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Molt bon dia i benvinguts al 107.5 de la freqüència modulada quan estem pendents de rebre la senyal des de la sala de prens. Avui el ple municipal es reuneix per en sessió extraordinària amb un únic punt de l'ordre del dia, l'aprovació definitiva del pressupost de la corporació per al 2026. Aquest és un tràmit administratiu que ha de resoldre les al·legacions presentades al pressupost. Un cop resoltes, ja sigui acceptant-les o rebutjant-les, l'expedient que regeix els principis econòmics de l'Ajuntament quedarà aprovat definitivament. Com deien, doncs, pendents de rebre aquesta senyal des de la sala de plens quan comenci aquesta sessió extraordinària per l'aprovació definitiva del pressupost per al 2026.
1: 2026/5 de la legislatura 2023-2027, en caràcter de sessió extraordinària. Només hi ha un punt a l'ordre del dia, que és l'aprovació definitiva del pressupost general de la corporació per l'exercici 2026. Senyor secretari, pot llegir els acords, sisplau? Sí.

0: Sí. La part dispositiva de l'acord diu el següent. Primer punt, en relació a l'al·legació amb número de registre d'entrada 9.446 del 2026, del dia 11 de maig, i per les raons i consideracions jurídiques que consten degudament transcrites en la part expositiva d'aquest acord i n'admetre a tràmit l'al·legació contra l'aprovació inicial del pressupost 2026 per raons de fons i forma, respecte a la legitimació i les causes per les quals es poden interposar reclamacions, de conformitat amb l'article 170 del text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. Punt 2. En relació a l'al·legació presentada amb número de registre d'entrada 10.222 de data 21 de maig de 2026, per les raons i consideracions jurídiques que consten degudament transcrites en la part expositiva d'aquest acord, primer, inadmetre a tràmit l'al·legació primera contra l'aprovació inicial del pressupost, atès que els fets al·legats no constitueixen cap dels motius taxats d'impugnació pressupostària previstos en l'article 170.2 del text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. 2. Desestimar l'al·legació segona atenent que no s'acredita una insuficiència real, efectiva i actual dels crèdits pressupostaris que impedeixi l'atenció de les obligacions econòmiques exigibles durant l'exercici pressupostari. 3. Inadmetre a tràmit l'al·legació tercera contra l'aprovació inicial del pressupost 2026, atenent que no es fonamenta en cap dels motius taxats d'impugnació pressupostària previstos a l'article 170.2 del text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. Tercer punt de l'acord, en relació amb l'al·legació en número de registre d'entrada 11.398 de data 5 de juny de 2026, per les raons i consideracions jurídiques que consten degudament transcrites en la part expositiva d'aquest acord, inadmetre a tràmit l'al·legació contra l'aprovació inicial del pressupost 2026 per raons de fons respecte a les causes per les quals es poden interposar reclamacions, de conformitat amb l'article 170.2 del text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. Tot això sense perjudici de la seva revisió i o modificació, si escau, de la plantilla, que s'hauran de substanciar-se pels procediments específics de revisió o modificació dels instruments d'ordenació de personal. Punt quart de l'acord, en relació amb l'al·legació amb número de registre d'entrada 10.797 de data 29 de maig de 2026, a per les raons i consideracions jurídiques que consten degudament transcrites en la part expositiva d'aquest acord, desestimar l'al·legació presentada atès que la manca de convocatòria d'una audiència pública no constitueix cap de les causes de reclamació previstes a l'article 170.2 del text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals i perquè el procediment d'aprovació inicial del pressupost s'ha tramitat d'acord amb els requisits establerts als articles 168 i 169 del mateix text legal. Tot això sense perjudici de la valoració que, si s'escau, pugui efectuar-se respecte al compliment de les previsions contingudes en el Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Cubelles. Punt 5è de l'acord, aprovar definitivament el pressupost general de l'Ajuntament de Cubelles per l'exercici 2026 amb el resum següent. Aquí hi ha el resum: total de despeses i total d'ingressos 27.231.699 amb 28 euros. 6è, aprovar definitivament les bases d'execució del pressupost per l'exercici 2026. 7è, aprovar definitivament la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual. 8è, permetre còpia del pressupost general i de la plantilla de personal a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya per mitjà de plataformes habilitades a l'efecte i donar aquests acords la publicitat que legalment correspongui.
1: Moltes gràcies, senyora secretària. Senyora Corbina, li passo la paraula, si es plau.
2: Moltes gràcies, alcaldessa. Bon dia a tothom. Doncs avui, com ha comentat la secretària, portem a aprovació definitiva el pressupost 2026 amb la resolució de les al·legacions. Comentava abans de tot que únicament es poden fer al·legacions en pressupost segons tres supòsits. Aquests tres supòsits són: 1. Perquè la seva elaboració i aprovació no s'ha ajustat als tràmits que estableix aquesta llei; 2. Perquè el crèdit necessari per complir les obligacions doncs no consta; i 3. Perquè els ingressos en relació a les despeses pressupostades són manifestament insuficients. Dit això, la primera al·legació presentada contra la plantilla i la relació de llocs de treball per considerar que ha de figurar el lloc que ocupa com a 1, es proposa inadmetre l'al·legació perquè el supòsit no es troba dins dels motius taxats de reclamació previstos a l'article 170.2 i dues al·legacions també presentades, una és incorrecta per consignació de la plaça de la cap de contractació A1, es proposa la inadmissió a tràmit perquè el supòsit no es troba dins dels motius taxats previstos a l'article 170.2. La dotació de crèdit insuficient per atendre les obligacions de la plaça ocupada s'admet a tràmit perquè parla de crèdit, però tot i així es desestima, atès que no s'acredita una insuficiència real, efectiva i actual dels crèdits pressupostaris que impedeixen l'atenció de les obligacions econòmiques. Després, l'al·legació és sobre la inadequació del nivell de la plaça de cap de contractació i aquí directament doncs, ens proposa la inadmissió a tràmit perquè el supòsit no es troba dins dels tres supòsits que he comentat anteriorment, que es pot al·legar un pressupost. Després hi ha una altra al·legació que comenta que la plantilla es contempla una única plaça C2 d'auxiliar de locutor sense constar cap amortització i es proposa directament la inadmissió a tràmit perquè el supòsit no es troba tampoc dins els motius taxats previstos per l'article 170.2 del text de llei d'hisendes locals. No obstant, doncs són temes molt tècnics i la nostra cap de recursos humans indica que sí que s'ha detectat una error de material, en tant quan no inclou el lloc de treball amortitzat, però que aquesta circumstància no altera per si mateixa les previsions econòmiques del pressupost ni determina l'existència d'insuficiència de crèdit. Llavors, bueno, aquesta error de material anirà per una altra via que no és l'al·legació del pressupost. I també comenten el seu informe que s'haurà de que sense perjudici de tot això sense perjudici de la revisió i modificació si s'escau de la plantilla 2026 i la relació dels llocs de treball. I després, respecte a l'al·legació efectuada en representació del grup municipal de la CUP Cubelles, per no haver-se efectuat un tràmit d'audiència pública anual en relació amb el procés pressupostari de l'exercici 2026, s'ha emès un informe per part de la CAP de l'OPIC que proposa l'admissió a tràmit, perquè és un dels tres supòsits que he comentat al principi, que és el que sobre la tramitació burocràtica del pressupost. Llavors sí que s'admet a tràmit i, tot i així, la seva al·legació és desestimada, atès que la manca de la convocatòria d'una audiència pública no es troba dins dels supòsits taxats previstos per l'article 170.2 del text de reforç de la llei d'hisendes locals i perquè el procediment d'aprovació inicial del pressupost s'ha tramitat d'acord amb els requisits establerts a l'article 168 i 169 del mateix text legal. La tècnica explica que, segons l'article 21.3 del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, convocarà cada any audiències públiques per informar sobre matèries pressupostàries i o fiscals. Però de la lectura d'aquest article no es desprèn que l'audiència pública constitueixi un tràmit preceptiu integrat en el procediment d'elaboració, aprovació inicial o aprovació definitiva del pressupost municipal, ni que la seva celebració s'hagi de produir en un moment concret de la tramitació pressupostària. Així mateix es limita a preveure la convocatòria anual d'audiències públiques en matèria pressupostària o fiscal com a instrument de participació ciutadana sense establir terminis, ni cap conseqüència jurídica específica per al supòsit que aquests no es duguin a terme ni condicionar la validesa dels acords pressupostaris a la seva celebració. Per tant, tot i que l'audiència pública constitueix un mecanisme de participació previst en la normativa municipal, no es configura com un requisit essencial del procediment d'aprovació del pressupost regulat dels articles 168 i 169 i, per últim, indica que, tot i això, sense perjudici de la valoració que, si s'escau, pugui efectuar-se respecte que compliment de les previsions contingudes en el Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Cubelles. Per tant, es proposa al plenari l'aprovació definitiva, el vot a favor per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, regidora. Passem a les paraules dels grups. Senyor Pérez, endavant, sisplau. Bon dia a tothom. A veure, avui no estem debatent només un pressupost. Avui estem veient clarament com governa aquest equip de govern de Unitat Covellanca Junts per Catalunya, PSC i Comuns. Vostès ja van acordar que s'havia d'aprovar un pressupost. No calia que fos bo o ajustat a les necessitats reals de Cubelles. En calia un i aquí estem. El missatge que envien és molt preocupant. No volem escoltar, no volem participar i no volem ser controlats. No volem ser controlats. S'han presentat al·legacions i el resultat ha estat 0 acceptades, ni una. Però no perquè no tinguin fonament, sinó perquè han aplicat un criteri restrictiu per tancar-les. No entra dins l'article 170, es desestima. I això no és valorar les al·legacions, això és bloquejar-les perquè no molestin. No hi ha control independent, i aquí hi ha un punt molt greu d'aquesta aprovació. No hi ha cap informe d'intervenció que avali la desestimació de les al·legacions. És a dir, un expedient des de l'inici controlat, gestionat i fiscalitzat per intervenció, avui no hi ha cap informe d'intervenció, cap, ni un. En canvi, tenim un de recursos humans opinant sobre recursos humans i un de l'OPIC opinant sobre participació ciutadana, cadascú defensant el seu àmbit, però ningú exercint el control imparcial. La pregunta és molt clara. Qui ha fiscalitzat realment aquest procediment? La resposta és evident, ningú independent. Això és l'administració, justificant-se a si mateixes. Ens diuen que tenim un problema, nosaltres el neguem. No passa res. Han incomplert el reglament de participació. El reglament municipal diu clarament que s'ha de convocar audiències públiques sobre el pressupost. No és opcional, no és decoratiu, senzillament és obligatori. I no s'ha fet, no és el primer any, ni segurament serà l'últim. La resposta encara és molt pitjor. Diuen sí, està previst, però no és necessari per aprovar aquest pressupost. Hi ha un defecte en el procediment, perquè no s'ha complert una norma municipal obligatòria. Repeteixo, hi ha un defecte en el procediment, perquè no s'ha complert una norma municipal obligatòria. L'incompliment del reglament de participació no és una qüestió accessòria, sinó un defecte del procediment d'elaboració del pressupost. L'Ajuntament està obligat a complir les seves pròpies normes. Ja ens ho van respondre fa 3 setmanes amb una pregunta que vam fer, que compleixen tots els reglaments i ordenances. Aquesta va ser la resposta. I avui estem veient que no. És a dir, reconeixen que hi ha una norma, però que la buiden de contingut. No l'apliquem, per tant, no, ens fa nosa, no l'apliquem. Converteixen la participació en un paper mullat. I mentrestant, admeten errors a recursos humans. I hi ha un altre element que és molt greu, que és aquest. Els propis informes municipals reconeixen que hi ha errors i discrepàncies en matèria de recursos humans, problemes a la plantilla i classificació a documentació. Això no ho diem nosaltres, ho diuen els documents que vostès ens han presentat per venir aquí. I què fem davant d'això? Res, ja es corregirà més endavant. És a dir, porten una documentació original per dintre l'expedient del pressupost que ara diuen que no està bé i que ja ho arreglarem. Per tant, tornem al principal punt d'aquesta explicació. S'ha d'aprovar un pressupost i aquí estem. No cal que sigui just, no cal que sigui necessari, només cal presentar 4 papers perquè sigui el mínim legal per presentar aquest pressupost i aprovar-lo. Sabem que hi ha errors, sabem que hi ha incoherències, però igualment aproven el pressupost. Queda clar que hi ha omissió de crèdit necessari per cobrir obligacions exigibles i això també diu l'article 170 que vostès invoquen per desestimar les al·legacions. Vosaltres reconeixeu que les al·legacions poden encaixar dins l'article 170b, però es desestima sense una acreditació suficient de l'existència. Per tant, hi ha una insuficiència de crèdit. No ho dic jo, ho diu la documentació. Invoquen el 170 quan convé, però, ojo, la lletra petita no, perquè ens perjudica. Si l'apliquem, l'apliquem per tot. Vosaltres reconeixeu que les al·legacions poden encaixar l'article 170b, però ho desestimem sense una acreditació suficient de l'existència de pressupost. Plantilla i pressupost estan jurídicament vinculats. La plantilla s'aprova conjuntament amb el pressupost i determina obligacions econòmiques, de manera que les seves incoherències poden afectar la validesa pressupostària. L'existència d'errors reconeguts a la documentació de personal evidencia del pressupost no pot reflectir correctament les obligacions econòmiques reals. Per tant, s'hauria d'aplicar el 172? Bé, però per aquest supòsit, no per desestimar. El que es presenta com una qüestió organitzativa de personal pot tenir conseqüències econòmiques directes i, per tant, no pot ser exclòs automàticament de les causes de reclamació de l'article 170. Això és... està fet... Això ens porta després a contenciosos administratius, com ja deieu saber, la plantilla no és correcta, eliminem o posem places quan ens convé i ens porta després, doncs això, el que he dit, el contenciós administratiu, com aviat hauran d'anar, com suposament ja saben.
3: Un pressupost és la base de tot l'Ajuntament i no es pot fer primer prova amb errors i després ja ho arreglaré. Això es diu rigor administratiu i això és improvisació de govern. Desactiven els controls perquè les al·legacions que denuncien aquests errors no es resolen corregint-los, es resolen inadmetent-les. És a dir, en comptes de solucionar el problema, eliminen el mecanisme que les posa en evidència. Això no és un cas aïllat, és un model. Un model que estem avui aquí amb un govern opac, un govern defensiu i tancat a la participació. Qui discrepa es rebutja, qui participa no se l'escolta i qui controla no existeix. Conclusió final. Aquest pressupost pot ser formalment legal, però políticament està molt clar que representa un govern que no escolta, que no rendeix comptes i que desgover i que governa d'esquena a la ciutadania. Tenim el que ens queda, que no és un bon pressupost, ens queda un pressupost imposat i sense cap garanties, i les dinàmiques que ens porten, que algú va dir que s'havien d'acabar aquestes dinàmiques de mala gestió, doncs al final ens porten a que també estan formant part d'aquestes dinàmiques de mala gestió. Està clar que sou el pitjor govern de la història de Cubelles i així us serà recordats.
1: Moltes gràcies, senyor Pérez, per la seva aportació. Algun... O és representant? Vale. Endavant, senyor Soler.
4: De poca cosa més es pot afegir després de totes les dades que el company Pérez ha donat, no? Però simplement que el nostre vot tampoc no pot ser en positiu. Ja sabem que no els necessiten, no els necessiten per res, perquè realment estan governant amb una absoluta opacitat, transparència, per molt que diguin, zero. Tant per tant, ja ho saben, no? Vull dir, fa dos anys, que el juliol farà dos anys que van aprovar el darrer pressupost, ara porten aquest pressupost que, de fet, estarà al carrer, si fa o no fa, el mateix que el del 24. Tenint una majoria absoluta, tenen una responsabilitat molt gran en aquesta legislatura i al final els carrers continuen bruts, plens d'herbes, necessitem més serveis, ara resulta que els serveis socials han de venir aquí perquè aquell edifici pues, té problemes i no es pot atacar aquest problema. Vull dir, tot és un desgavell, des de dalt, des del començament fins a baix, o des de baix fins a dalt, fins al començament és un desgavell. Sí que Cubelles necessita un pressupost, i tant que el necessita, com el necessitava l'any 25, i potser si s'haguessin espavilat i ens haguessin portat aquest pressupost, el 25 potser sí que l'haguéssim aprovat, i ara aprovaríem un altre de passi. No sé, senyors, jo crec que deixa molt de desitjar la seva manera que estan governant. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Soler, per la seva aportació. Senyora Navarrete, endavant.
5: Gracias. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Solo me ha surgido una duda oyendo a la señora Corbillo, que ha reconocido que hay erradas en el presupuesto. Entonces, teniendo en cuenta que primero se contrató una empresa externa con el debido coste para todos los contribuyentes y hay estas erradas, ¿me quiere decir de quién es responsabilidad de estas erradas, si realmente es a raíz de, bueno, contratar una empresa externa? Y le rogaría también, porque en principio no tengo constancia que se me haya contestado, ¿qué empresa hizo este presupuesto? ¿Qué empresa? Y bueno, vamos a tomar ahora, si fue ellos los responsables, alguna medida al respecto. Gracias.
1: Moltes gràcies, senyora Navarrete, per la seva aportació. Senyor García? Senyor Mena? No, si primer anava vostè. Ah, val, perdó.
6: Gràcies, alcaldessa. Bien, yo no voy a hacer ninguna intervención relacionada con el presupuesto, que ya los motivos por los que votamos en contra ya los expusimos en el anterior pleno, y lamentablemente a pesar de la batería de cuestiones que pusimos sobre la mesa no obtuvimos ningún tipo de respuesta por parte de la regidora. Nosotros lo que queremos comentar es que en este periodo de alegaciones ha resultado bastante evidente uno de los problemas que tiene el ayuntamiento, y es que los cubellenses nos hemos dado cuenta de que la Casa de la Vila la tenemos desordenada. La crítica por la nefasta gestión ya no viene tan solo de la oposición o también por parte de los vecinos, incluso a veces también por parte del propio gobierno, sino que ahora también nos damos cuenta de que son incluso los trabajadores de la casa los que presentan alegaciones hacia sus presupuestos, por diversos motivos, ya sea por motivos de supresión de plazas, por poner en duda dotaciones presupuestarias o por algunas clasificaciones profesionales. Así que nada, simplemente quería exponer este punto de vista para que los vecinos y los cubellenses estuvieran en conocimiento.
1: Gràcies, senyor Mena. Senyor Corbí, endavant, sisplau.
2: Gràcies, alcaldessa. Per Juani, jo no he comentat que hi haguessin errades al pressupost. No, el que he dit és que hi ha que la cap de recursos humans efectivament ha comprovat que hi ha errades a la plantilla. I aquestes errades a la plantilla, com aquesta amortització, a la qual hi ha hagut una al·legació, però no es tramita, aquesta al·legació no passa a tramitar, no passa a ser sobre el pressupost, perquè és una, seria com una al·legació a la plantilla, realment una errada material sobre la plantilla, i la plantilla té un circuit diferent administratiu que no és una al·legació a un pressupost. Llavors, jo no he dit que hi haguessin, insisteixo, no he dit que hi haguessin errades al pressupost, sinó que la cap de recursos humans diu que hi ha errades a la plantilla i que se subsanaran, però per una altra via diferent que no és aquesta. No afecten el pressupost, per això no s'admet a tràmit. Les al·legacions que hi ha de recursos humans són al·legacions que es desestimen perquè al final no compleixen amb el que diu la llei per poder al·legar un pressupost. Sí que hi ha crèdit, sí que són tres supòsits els que he comentat, que és que el tràmit sobre el pressupost hagi estat correcte, que és que sí, que no hi hagi crèdit suficient, que sí que hi ha crèdit suficient per les obligacions reconegudes, per això algunes al·legacions al pressupost no passen a tràmit, i després que no hi hagi una incoherència entre despeses i ingressos, que no hi ha.
5: Gracias por su respuesta. Aprovechando que me ha respondido, ¿me podría decir, por favor, el nombre de la empresa que hizo el presupuesto inicialmente? Gracias.
2: Es que això seria una pregunta, vostè si vol, i que el departament, el tècnic ha contractat, ja li contestarà.
5: Sí, no, es que ya lo hice, por eso, como no se me ha contestado, pues aprovechando de que hoy se me está contestando, pues aprovechando, simplemente el nombre de la empresa. Gracias.
1: Moltes gràcies, pues si no hi ha cap més paraula, anem a passar a la votació. Endavant, senyor Pérez.
3: Aquest és el problema, senyora Corbillo. Que es parapetin darrere del que és legal per no donar una resposta real als problemes d'aquest pressupost i d'aquest govern i de Cubelles en general. El que hem vist avui és molt clar, rebutgen totes les al·legacions sense entrar en el fons de les al·legacions. No hi ha cap control independent d'intervenció, un expedient d'intervenció que ara la gent està dient, diferents departaments, que això està tot bé. No hi és aquest informe i hauria de ser-hi, i ho saben. S'admeten que hi ha errors i diuen que ja es corregiran. Això no és bona gestió, senyora Corbillo. Això és aprovar primer i arreglar després. Ja ho van dir-ho. Ens cal un pressupost, com sigui, però el volem ja. I aquí estem. Això és aprovar primer i arreglar després. I governar així pot ser formalment legal, però no és ni rigorós, ni transparent, ni responsable.
1: Alguna intervenció més?
7: Sí?
1: Endavant.
2: Gràcies, alcaldessa. No li pensava contestar, senyor de la CUP, perquè realment vostè el que vol és que entrem. De fet, ja s'havia preparat la segona rèplica i tot. Llavors, realment vostè el que volia és jarana. Però és que, clar, no para de dir que com que nosaltres ens hem tret de la màniga aquestes al·legacions. Aquestes al·legacions són purament tècniques. Avui portem a ple aprovació definitiva un expedient purament tècnic. Per tant, nosaltres ni hem entrat, no hem dit absolutament res. Els tècnics ho han comprovat amb la llei, els caps de cada departament que ha rebut aquestes al·legacions han contestat tècnicament i aquest expedient ha estat supeditat per la nostra secretària. Per tant, vostè ara no vingui aquí a aquest ple amb el seu speech, amb el seu argumentari i d'aquí no surt. Del seu argumentari no surt, i això ho veiem en cada ple, en cada comissió informativa, en cada entrevista que vostè dona a la ràdio, tot i després de les comissions informatives amb tècnics, vostè tota l'estona dona voltes al seu argumentari perquè és l'únic que li interessa a vostè, defensar el seu argumentari. Tot i hi hagin informes tècnics, tot i hi hagi un expedient com el d'avui que ha estat supeditat per una secretària municipal, tot i això vostè contínuament està en el seu argumentari i d'aquí no surt. Per tant, no li interessa la veritat. Vostè diu que li interessa la veritat. No li interessa la veritat a vostè. El que li interessa és la desinformació cap a la ciutadania. I és el que vostè fa, la desinformació cap a la ciutadania. Tot i tenir els tècnics, els habilitats nacionals, el que sigui. Vostè no es conforma. Vostè desvia aquesta veritat. I amb això vull dir que és això, són informes tècnics i està tot correcte, ens hem deixat assessorar pels tècnics, ho han resolt ells i ja està. Gràcies.
3: Endavant. L'informe tècnic d'intervenció no hi és, dient que aquestes al·legacions són correctes. Això és un yo me lo guiso, yo me lo como. I si, clar, vostè no, és que vostè sempre ve a defensar el seu discurs. Jo vinc a defensar el meu discurs i segons vostè amb desinformació, perquè és que no tenim informació. Anem a una junta de portaveus a demanar explicacions sobre per què ens ha semi-intervingut o ens ha retingut ingressos al Ministeri i no, els que vostès ja haurien de saber de la política general i que això ha passat a molts municipis, no, perdoni. Això no ha passat a molts municipis, això ha passat a Cubelles. Val? La desinformació és no informar. Aquí estem fent preguntes mes rere mes, instància rere instància, i no es responen les instàncies, no es responen les preguntes. Per què? Si tot és tan legal. Si tot fos tan legal i tot estigués tan bé i els informes tècnics ho valessin tot, no tindríem informes negatius de molts departaments. No els tindríem, però els tenim. Si tot fos tan legal, tan transparent, que quan la gent fes preguntes, ja no només des de la ciutadania, sinó també des dels partits municipals, entréssim instàncies, que demanéssim respostes, informació, documentació, se'ns donaria i no se'ns dona. No se'ns dona la informació. Per tant, estem desinformant. Doncs no ho sé si desinformem, perquè no sabem sobre què hem d'informar. El problema és que vostès tenien un problema i segueixen tenint un problema amb el pagament a proveïdors i vés a saber quines coses més perquè no informen. I l'entrevista que vam fer a la ràdio dient el que vam dir l'altre dia després de la Junta de Portaveus és totalment real, que hi ha pagaments retinguts i ara hem de saber si estan retinguts per informes negatius d'intervenció, perquè ja ens ho va dir la senyora B2, que moltes d'aquestes factures s'hauran d'aprovar per ple. Què vol dir això? Saltar-nos els controls interns de l'Ajuntament assumint responsabilitats pròpies. Per tant, jo no dono una resposta, no sé si la dona vostè, i vostè no dona cap resposta mai a res, no respon mai a instància cap a res. I les proves són números. Busqui quantes instàncies té pendents de resposta i quantes n'ha respost. I els números canten. No són transparents. El pitjor govern de la història de Cubelles, amb transparència,

0: Catalunya en Comú Podem, amb l'abstenció del grup municipal del PP i els vots en contra del grup municipal Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana i CUP.
1: Molt bé, moltes gràcies. Pues gràcies als mitjans de comunicació, als espectadors que tenim, i ens veiem a la revetlla. Gràcies, bon dia.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: obrim aquest espai dedicat al consum, als consumidors, als seus drets, a les seves reclamacions i també als casos que es van trobant aquí a Cubelles, i ho fem de la mà de dues professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. D'una banda, ens acompanyen, com sempre, últimament en aquest espai, l'Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Bon dia, un altre dia més.
0: I també tenim amb nosaltres Imma Laborda, tècnica de consum de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia.
0: I bé, anem parlant aquí doncs, de casos que es troben a l'OMIC, també doncs, de situacions que poden ser més o menys generals o habituals, en què es poden trobar consumidors que després doncs, van a presentar les seves queixes o consultes o reclamacions mitjançant l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. I avui ens volem centrar en aquelles reparacions que necessitem a casa, d'un electrodomèstic, d'un element concret que bé, no acaba de funcionar bé i doncs necessitem l'ajuda d'un tècnic, d'un instal·lador, d'algú, doncs que d'algun mecànic que concretament vingui a casa, no, a mirar-nos allò que ens està fallant, que no ens està funcionant bé. És un sector, no, que bé, en el cas de Cubelles us heu trobat algunes queixes o algunes reclamacions, oi? Expliqueu-nos què és quines situacions, així, jo he parlat en general, però vaja, no sé si doncs, es pot concretar més. Us heu trobat en situacions doncs, que tot això, aquestes reparacions deriven, doncs, no sé, si en què es va allargant més en el temps del que toca, si doncs, cada vegada fan falta més peces, potser, del que el consumidor creu que tocaria. Vaja, quina és la situació en què, si algú s'hi troba, considereu que caldria anar a consumir i dir, això no... Això no és el que tocaria, no?
2: Sí. Mira, més que ara comencem una mica, no? Diem que en aquest cas volem parlar... És un tema que afecta moltes llars. I, a més, és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent... Però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Uh-huh. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, ja em poso un nom, incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost que ha de constar doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra... Les despeses de desplaçament, ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei,
1: Un cop, sí.
2: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost ha d'acceptar o rebutjar per escrit. Un altre, ara, el
0: un
2: més
0: moment,
2: important...
0: Un moment, però, clar, tu et trobes amb l'urgència. Truques al tècnic. Et ve a casa sense haver-te donat cap pressupost perquè et dirà, és que ho he de veure. No,
1: no però abans has de preguntar-li què et cobrarà, què et cobrarà per venir, no? El desplaçament, quan serà la mà d'obra, si t'ha de substituir les peces, que més o menys quan seria el cost, tu ja li expliques si té garantia o no, no? Potser hem de
0: però
1: fer
0: si
1: una
0: no
1: miqueta de
0: idea...
1: recerca abans, no? De buscar la documentació que tenim d'aquest objecte, o depèn, clar, depèn de la...
2: Això deia que aquí hi ha moltíssimes casuístiques, no? Cas que tenim una mica de temps, perquè volem buscar diferents proveïdors, doncs sí que podem fer-ho al pressupost. Sigui com sigui, i això sí que és important de dir-ho, el més important és, per qualsevol reclamació, com sempre, però en aquest cas encara més, hem d'exigir la factura.
1: Uh-huh.
2: Perquè ens arriben molts casos que no podem atendre perquè, con IVA sin IVA, ja ho dic així fins i tot així, no?
1: Sí.
2: En castellà, llavors tu no li vols fer amb l'IVA perquè t'estalvies uns dinerets, perquè normalment, per molt que diguin, gairebé sempre la persona consumidora que diu no, a mi cobren menys. Ho dic també perquè aquí també vull fer una mica de llança a favor dels autònoms, que moltes vegades... però bé, bueno, en aquest cas, perquè si no, no podem fer res. Perquè clar, si ens venen a nosaltres dient és que no ha complert el que m'havia dit amb el pressupost, molt bé, potser que tingui un pressupost, però si després no hi ha factura... és que no està complint.
0: Que no consta la feina feta.
2: No.
0: Al final la factura és com tenir constància de que això s'ha fet i està pagat, no?
2: No, tu podries fer també un albarant. Una albarada d'entrega també et serviria amb això i amb altres coses. No és tant si després va a judici aquesta persona guanyarà, no? Perquè estem parlant, però estalviem, si realment, segons el que sigui, hem de... és com quan compres un... Oi que quan compres un bitllet d'avió, si saps que si és molt, molt, molt econòmic, que no et retornaran els diners? Doncs en aquest cas hem de ser conscients que si tenim un després una queixa i no funciona, si no hem reclamat la factura, vull dir que siguem conscients a l'hora després també, a l'hora de pagar, que pagues més, però també tens aquesta reclamació. Llavors, segons els imports o el que sigui, potser val la pena aquest sobrecost, que no és un sobrecost, no deixa de ser, però que és, bueno, un sobrecost final pel consumidor, d'això. Llavors, exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
1: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible, perquè així és com podem...
0: Hi pot haver conceptes sospitosos dins d'aquest detall? Home. És a dir, que t'hagin cobrat coses que en realitat no es poden cobrar, no?
2: L'urgència immediata, no?
0: Per doncs exemple, sí, val 150 i un concepte és això, immediatesa o sí, urgència.
1: El tema dels recàrrecs i suplements, sí, ens hem trobat, no? Que volen cobrar, doncs, per l'urgència, i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça, addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
2: Bé, els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no? Si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost. Si no, és que al cap de setmana. I una altra cosa, sobretot també, com sempre, no? Això és el que anem dient, però no ens cansarem de repetir-ho i ho seguirem fent. Desconfiem d'ofertes barates. El servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general. Aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers... hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional. És perquè s'aprofiten, te'l posen allà, saps que estàs en un moment de...
1: bueno, vulnerable.
2: Total.
0: De necessitat immediata, no?
1: Sí.
0: I truques, no? I potser el servei aquest no era el que tocava, no? Uh-huh. Bé, sí que és veritat que pot passar molta, estem parlant de portes, pot passar amb una rentadora, no? Una nevera, un congelador, o una porta que no s'atobre, una finestra...
1: O la caldera, a ple hivern, et deixen durant 3 setmanes sense aigua calenta i sense escalfar-te la casa.
2: Per això és el que tenen, bueno, i per això també estem, no? És a dir, aquí hi ha un altre dret a la informació, jo ho vaig a comentar perquè és el nostre, penso que ens hem d'enfocar... Bueno, ens hem d'enfocar tot, sobretot primer que tinguin el pressupost, que tinguin les factures, que facin bé, però també és important el dret a la informació. Uh-huh. Han de tenir aquestes tarifes, han d'haver-hi unes tarifes disponibles, almenys en català, s'han d'informar clarament els preus abans d'iniciar la feina, no? Això també és pel tema dels drets lingüístics. Sí. I el que dèiem abans, si durant la reparació et estan dient i et diuen, ostres, que aquí hi ha una avaria nova, o no, mira, és que resulta que ara revisant et falta aquesta peça, que encariria el pressupost que t'han dit, tu has de comunicar abans de continuar, és a dir, tu no pots dir, mira, te l'he canviada perquè no anava bé, no, te l'ha de comunicar.
1: S'ha de donar el vistiplau.
2: Exacte, i s'ha d'haver-hi el consentiment. I el que dèiem, doncs, que s'ha de conservar tot, has de conservar els pressupostos, els missatges, les factures, els justificants, si fas un pagament parcial, no, de paga'm això abans que haig d'anar a buscar la peça, doncs també. I si et poguessin fer el pagament parcial, una factura, pagament a compte, sempre millor, que és el que dèiem, no?
0: I un dubte que tinc, si et falla un electrodomèstic concret i et deriven, no, aquest és el servei oficial, diguéssim, estàs obligat a agafar aquell servei o tu, si allò no t'encaixa el pressupost que t'han passat o l'actitud que han tingut, pots buscar un altre servei, és a dir, no estàs obligat, no? Encara que es digui servei oficial, diguéssim, a fer servir aquell servei, diguéssim.
1: No, com a consumidors, com persones consumidores, podem escollir amb qui volem a tenir aquesta relació de consum, però si està en garantia, sí que han de venir els serveis oficials, perquè són els que et cobriran les peces, però res més. O sigui, després no és necessari. Si ja s'ha passat la garantia del producte,
2: pots escollir a qui vulguis.
3: També el que comentàvem, no? En aquest cas, sobretot com a consells pràctics, si es pot, sempre que es pugui, comparar diferents pressupostos. No, mirar de no acceptar reparacions si no tenen la documentació escrita. Si algun professional, així com abans he dit el mateix, si també et diu, no, t'ho faig sense factura i m'ho pagues amb efectiu, millor que no, per el que dèiem de la constància. I també, molt important, tothom té assegurança de la llar, i en les assegurances de la llar entren. A vegades no ens en recordem i anem al ràpid. Llavors, a dir, ostres, mirem, perquè l'assegurança de la llar moltes vegades cobreixen ja serveis urgents, serveis de manteniment. Llavors, mirem-ho, perquè llavors, a més, és més senzill. No?
1: I parlar també de la garantia que tenen. O sigui, hi ha 6 mesos de garantia una vegada s'ha finalitzat la feina. O sigui, i això cobriria la feina en si mateix i els materials que el professional ha fet servir.
3: Si aquest material, per exemple, no, imaginem que jo et faig una reparació i et poso una caldera nova, no? Doncs el que és la reparació en si són aquests 6 mesos que hem dit, però potser si la caldera és nova, doncs tindrà la garantia de 3 anys que té la caldera, vale? Que no és de dir 6 mesos i ja està, no, perquè m'ho van instal·lar i llavors et diu el professional no, és que jo ja vaig venir i ja està, ja, però és que la caldera sí que ho té, llavors sí. Potser llavors s'ha d'anar al servei tècnic, però sí que s'ha de mirar.
1: Sí, el producte nou 3 anys, quan es fa una reparació 6 mesos.
3: I el que dèiem també és, si es fa una reparació en electrodomèstic o el servei tècnic t'ha de donar un resguard de dipòsit, quan deixen en la parella reparar, és a dir, només, i després el que dèiem, només els serveis tècnics oficials poden fer reparacions gratuïtes dins del període de garantia del fabricant. És a dir, ha de ser un servei tècnic oficial que estigui acreditat, t'ha de deixar un resguard de dipòsit. Aquestes coses són importants de dir-les, perquè si després no funcionen, també nosaltres ens ho poden dir, perquè per això estem, com sempre, no? Però, a més, a part de perquè si tenim casos, com ens n'hem trobat, d'alguns serveis tècnics oficials, doncs, que recullen ja diferents incidències perquè no estan complint, nosaltres això aleshores ja ho derivarem a inspecció, i se m'està també acudint el que dèiem, no? Vull dir, també les cases, les companyies, que també sàpiguen que hi ha un servei tècnic oficial que no està funcionant en aquell emplaçament, i potser sí que funciona el de Castelldefels o de Vilanova. Vull dir que hem de professionalitzar, i no perquè sigui urgent ens hem de, no, ens hem d'acceptar, doncs és el que hi ha i pago molt. Perquè justament és quan més s'aprofiten, no? Aquesta vulnerabilitat que tens en un moment d'urgència.
1: Exacte, bueno, el que tu comentes, quan ja ens veiem amb diferents casos de mediació on no arribem a res o el resultat no és favorable i són situacions que són molt clares, doncs des de la nostra, com la mediació no és una obligació, com bé diu la paraula, doncs nosaltres tenim la potestat de derivar-ho a la Generalitat a fer una inspecció si és necessari.
3: Llavors són altes les sancions.
1: Exacte.
3: Molt més altes que no tenir un resguard de factures a sobre.
1: Per això, o sigui, potser la persona consumidora té la responsabilitat de primer saber què està fent, ser coneixedora moure's de manera activament, no? Però una vegada tot allò que ha fet per protegir-se i que tot estigui bé no ha funcionat, pot venir amb nosaltres, i si no, doncs sempre hi ha darrere l'Agència Catalana de Consum.
3: Clar, tenim l'agència i, si no, com sempre, associacions de consumidors, servei d'orientació jurídic, però bueno, recordem que en aquest cas, però sí que crec que els conceptes, no? Com m'agrada quan dius el resum, no? Fem un resum, això m'ha agradat molt, com un resum el que hem dit, encara que ens sembli que no, han de poder fer pressupost les empreses. Si no és avui, doncs, vale, però ja me'l farà i me l'envia per correu electrònic, no? A vegades, no, o la factura.
1: És una obligació, sí.
3: Una obligació. No, perquè a vegades no et poden fer pressupost si no venen a veure el que hi ha. Saps
1: no,
3: què
1: no, evidentment, però sí, com tu deies abans, tenen les tarifes, han de portar la tarifa física, quan ve te l'ha d'ensenyar, t'ha de poder mostrar el que costa la peça que et proposa que has de canviar, i tu has de veure que tot té un sentit, que és formal, que no és qualsevol que arriba a casa teva, et pica la porta, entra i et crea aquesta inseguretat. Per això dic
4: de la responsabilitat com a consumidor, però també de la responsabilitat com l'establiment i el, o la persona que ve a arreglar-te les coses.
2: Perquè a més aprofito per lligar-ho això amb una altra xerrada que vam fer, oi Pau, del tema que pot ser que et vinguin a casa que no siguin professionals. És a
0: sí,
2: dir,
0: falsos revisors, els, no?
2: Els l'osmosis que parlaven, els que et venen de la caldera, és a dir, que aquí hi ha dos aspectes. Primer, que qui et vingui sigui realment la persona que t'ha de fer la reparació que toca, i després que qui vingui que ho faci bé. Però sobretot el que dèiem, que no només és això, sinó que a més també ens estem trobant molta gent que va a domicilis fent-se passar per aquests professionals.
4: Sí, també hauríem de dir que ningú pot venir a casa teva a picar-te a la porta i vendre't alguna
2: cosa. Yeah.
4: O sigui, tu els has de cridar que vinguin a casa teva. Vale? Això la gent no ho ha de saber. No,
2: sí,
4: no
2: però
4: poden...
2: sí que és veritat que amb el manteniment, això és el que parlàvem l'altre
4: dia,
2: no?
4: Que però tu els has cridat abans.
2: No, però a vegades et criden i et diuen vindrem a fer la reparació. Normalment és venim a fer la reparació i
4: de manteniment, vols
2: dir? De manteniment de l'empresa que ja et fa normalment i et truca, a més, des d'un... Això són fraus.
4: Sí.
2: I ja ho sabem, però ja en vam parlar un altre dia. Però sí, és una cosa de reparacions, som nosaltres que cridem. No t'aparezco i... Ui, mira, veig que se t'ha trencat algú.
4: Ja. Exacte.
0: Doncs bé, avui hem parlat d'aquest sector, de les reparacions dins de casa i també doncs, quins consells hem de tenir en compte abans doncs, de posar-nos en contacte amb els tècnics o quan ens hi posem en contacte, quatre detalls d'informació doncs, que hem de tenir per després no trobar-nos amb un compromís o amb una situació no, d'incertesa que pugui acabar doncs, amb un abús sobre el consumidor. N'hem parlat amb Eva Mangual i Imma Laborda, professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. No sé si queda res més a dir sobre aquest aspecte, si voleu afegir res més.
4: Jo crec que està, no?
2: Sí, hem dit molt, després entraríem, potser hi ha mil casuístiques, com hem dit, però...
4: Sí.
2: I que són, a més, moltes de les que més atenem, no?
0: Doncs fins aquí la secció
4: fins una altra
0: d'avui, que vagi molt bé, moltes gràcies.
2: Adéu, bon dia.

0: I tornem una setmana més a l'espai Compartim la platja amb la natura, amb nosaltres Xavier Pedro, del GPEC. Benvingut, Xavier, què tal?
1: Hola, molt bones, molt bé.
0: Doncs tornem a la ràdio i avui amb un nou programa titulat La teràpia blava i un mar que canvia. Això de la teràpia blava és moda d'Instagram o té alguna base científica?
1: En realitat sí que té base científica, s'han fet estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
0: I bé, en tot cas, doncs clar, escoltar les onades, això ja seria part d'aquesta teràpia?
1: Sí, exacte, sí. No és que sigui una màgia, no? Quan dius teràpia blava sona una mica estrany, o sí, però bueno, és una cosa que és molt senzilla, però se li ha atorgat aquest nom, diguem, no? És combinar una miqueta tant et pot aportar beneficis com el so, l'escoltar les onades que deies, la llum, no? Que quan anem, bueno, la gent va, s'estira al mar i prendre el sol, tens una llum que és molt diferent, uns colors als que no estem acostumats, no? La nostra vista, tant el nostre cervell no està acostumat amb aquesta intensitat blava, que no és la mateixa que la del cel, el moviment, que és una zona que està en constant moviment, no? Tu estàs mirant de cara al mar, o si estàs a dintre l'aigua estàs en constant moviment, i sobretot la percepció de l'espai obert. Costa molt trobar, bueno, sobretot quan ens van confinar a casa, no? Que estàvem, aquesta percepció semblava que l'havíem perdut, no? Quan sorties després d'estar molta estona a casa, tancat a casa, trobaves, doncs, com no sé, un alliberament, no? I doncs és aquesta percepció d'estar a l'espai obert, de veure fins i tot a l'horitzó, que és molt difícil, no? Poder veure a l'horitzó en el nostre dia a dia.
0: Parla'ns una mica també de pacificació oceànica, és a dir, el mar s'estaria tornant àcid?
1: Doncs no és exactament així, sinó que el que està passant és que el pH està baixant, vale? De forma progressiva el pH està baixant, però això és l'acidificació de l'oceà. Tot això sobretot és per l'absorció del CO2, que és el que fa que provoca aquesta acidificació, i això sobretot fa que hi hagi menys carbonat càlcic que estigui disponible, i això aquí afecta sobretot els primers éssers vius aquí està afectant, i els que més i de manera greu són els animals amb closca. Les closques estan fetes sobretot de carbonat càlcic, i bueno, al canviar el pH doncs tenen problemes, no? Doncs per poder formar aquestes, bueno, és com si se'ls desfessin les closques, i això doncs tant els mol·luscs, les ostres, els coralls també. Els corals també són uns grans afectats d'aquesta acidificació, doncs estan patint sobretot. I bueno, volia explicar això perquè la gent ho conegui d'una forma que sigui força entendible.
0: Sí, parlem una mica de mites o realitats, i ens centrem en l'altre tema que volies parlar, en un mar que canvia, no? Si parlem doncs del Mediterrani, podem dir que s'està morint? O sigui, ens plantegem aquesta pregunta, sí o no? Mita o realitat?
1: Podríem dir que és un mite, no? Perquè, bueno, no és que, si som molt pessimistes, llavors diríem que sí, però, bueno, com que som més optimistes que pessimistes, podem dir que està canviant. Més que res, podem dir que està canviant perquè no estem arribant encara al col·lapse total. No podem dir que és un col·lapse total i llavors desapareixerà tota la fauna i flora que viu allà dins, sinó que està... està canviant i bueno, sí que hem de fer perquè, perquè conservi el seu equilibri, perquè si no sí que arribaria en aquest col·lapse, no? que dèiem.
0: I si parlem del mar com era abans, no? No sé, hi ha hagut una evolució, no? Que ens porta a vegades amb aquests mites i aquestes realitats, no? Com era? I la biodiversitat i com vaja, ha anat canviant la cosa? Així, a grans trets, que sabem que seria un tema potser extens, vale. Però...
1: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més, oi? Hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no?, que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar doncs els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no?, d'aquests ecosistemes.
0: Dona uns consells, no?, una mica per també conscienciar-nos amb cuidar el mar, no? Què podem fer? Perquè, clar, abans, dius, no hi havia tanta presència humana, però ara que hi estem més a la sorra, a la platja, no?, coses que poden afavorir.
1: Mira, per exemple, una cosa en la que no pensem mai, normalment pensem en accions que en les que fem nosaltres, doncs, a la mateixa platja o en el mateix mar. El fet de reduir les nostres emissions, fins i tot en temes de canviar hàbits de consum, doncs, utilitzar menys plàstic, tot això també acabarà afectant directament, no?, en el tema del mar, perquè realment tot està connectat i bueno, canviar els nostres hàbits, reduir emissions i, per exemple, fins i tot consumir peix que sigui local, no?, no cal portar, aquesta pot ser una bona iniciativa. Procurar menjar peix que sigui fet d'aquí, que sigui fresc, que també serà molt millor pel nostre cos i fins i tot per l'economia del nostre poble, això.
0: Per tant, hem de reduir emissions, tot és una mica circular, no? O sigui, si reduïm, cuidem el mar i així, no?
1: Exacte, no només cuidarem el mar, sinó que cuidarem tot el conjunt del nostre territori, i tot el món se'n veurà millorat.
0: Alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat d'aquest tema, no? Aquests dos temes, perquè de fet parlàvem d'una banda de la teràpia lobby, d'altra banda aquest mar, no?, que va canviant. No ens podem aventurar al futur, no?, però sí que estem a temps encara de si canvia el mar a millor, no, no a pitjor, no?
1: Bueno, no sé què dir-te d'aquests grans temes, no?, que hi ha, perquè llavors si et poses a parlar una miqueta de cada cosa, per això ho hem fet una miqueta general i, bueno, quedar-nos amb la idea d'això, de que això ho repetim molt en aquest programa, que la platja és un ecosistema que cal cuidar, que és un patrimoni nostre que tenim. I bueno, que abans era molt diferent perquè no hi anava gent i tot estava molt més regulat,

0: la primera part que hi ha, dintre de l'aigua, en allò també se li anomena platja, no? I bueno, per exemple, ja havien abans les praderes de Posidònia, que han anat desapareixent, que ara es vol intentar que es recuperen, però és un procés molt, molt, molt, molt, molt lent, perquè tarden centenars d'anys en recuperar X metres, i bueno, doncs no malmetem més del que està i anem a recuperar-ho.
1: Doncs, Xavier Pedro, tanquem ja aquest nou capítol. Avui dedicàvem doncs a aquest programa a parlar de la teràpia blava i el mar que canvia, i recordar novament, no, des del GPEC, contactes directes per si volen posar-se doncs en contacte amb vosaltres, amb l'entitat.
0: Doncs podeu contactar a través de gpec.cat, que allà, bueno, a vegades ja allà veureu què és el que fem i tot això, a part de les xarxes socials. I bueno, també rebem moltes consultes de, bueno, com que també el que fem és defensa ambiental, que hi ha voluntaris, voluntàries i un tècnic també de defensa ambiental, que el que es fa és intentar aturar, doncs, accions en que vagin en contra de la conservació de la natura. També rebem moltíssimes sol·licituds de peticions d'ajuda que bueno, totes intentem atendre dintre de les nostres possibilitats, i bueno, doncs, també que sapigueu que tenim aquest recurs.
1: Perfecte, doncs Xavier Pedro, gràcies per la teva col·laboració aquí al programa Compartim la platja amb la natura, i fins una altra.
0: Encantat.
1: Fins ben aviat.

Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: I tornem una setmana més a la secció Descobrim l'Etnobotànica. Avui amb Sílvia Isamat. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic per apropar-nos a aquesta secció aquí a la ràdio. Sílvia, bon dia i benvinguda.
2: Hola, bon dia. Què tal?
1: Perfecte, Sílvia. Explica'ns una mica el tema d'avui. Quina planta has triat per tal de doncs, explicar-nos des de l'origen del nom a les propietats d'aquesta planta?
2: Doncs mira, avui portem un arbre molt típic aquí al Garraf, que el trobem a tot arreu, realment, que és el garrofer. I després, bueno, el seu fruit, no?, que són les garrofes, també molt conegudes per aquí entre tots. Llavors, bueno, el nom científic és molt curiós perquè és Ceratonia siliqua. Llavors, bueno, Ceratonia etimològicament doncs ve perquè els fruits tenen forma com de banya, val? Tenen forma de banya, i després siliqua perquè, bueno, aquests fruits, a part d'aquesta forma que tenen de banya, doncs són com si fos una llegum, val? Que dintre té les llavors, també per tots conegudes. Després és un arbre molt, bueno, és un arbre realment amb moltes propietats, no?, i amb moltes històries així mitològiques, no?, molta història. I, per exemple, no?, ja és conegut entre els àrabs que el van fer servir per tractar l'epilèpsia. El que passa és que aquest ús no està reconegut, era un ús antic, però no s'ha demostrat, val? Després també és un arbre que es coneix perquè la mesura que coneixem avui, no?, com un diamant, no?, que té, jo què sé, doncs 3 quilats, 4 quilats, doncs aquest nom de quilat prové de, o sigui, aquesta mesura era la mesura que era el que pesava una llavor del fruit del garrofer. O sigui, aquest fruit pesava un quilat. Llavors, així es va anomenar aquesta mesura, vull dir, cosa també molt curiosa. Sí. Després també és un arbre que també se'l va anomenar com a pare Sant Joan, perquè diu la llegenda també que Sant Joan Bautista doncs només menjava els fruits d'aquest arbre. I llavors, bueno, també se li va posar aquest nom, així com a curiositat. Després, si ens anem una mica més a la botànica, és un arbre que pot arribar fins a uns més o menys 9 10 metres d'alçada, i és un arbre que conserva les fulles tot l'any. Llavors, no, a mi sempre el veiem verd, no? I després també no tenim l'època que està fent el fruit o també l'època que està florint. Llavors, quan està en floració, aquests, no, les flors adopten com una forma com si fossin uns racims, no? És com si fossin uns raïmets petitons, no, que van caient. Després també tenim arbres que són femelles i després, no, que fan aquestes flors, i després arbres mascles que no donen fruits. Llavors, bueno, és necessari que hi hagi el mascle i la femella junts, no, perquè es doni aquest fruit. Després, bueno, aquest fruit, no?, ja el coneixem, no?, que és allargat, no? Allargat és, no?, és apretat i té aquesta forma així una miqueta com de banya. I després, no?, com a composició d'aquest fruit, no sé si algú de vosaltres l'ha mastegat alguna vegada, no?, l'he fet una mossegada, doncs és una miqueta dolç, val? És un fruit que se'l mengen molt els animals, no? No sé, els burros, no? Les cabres també, les vaques també se'l poden menjar. Si té un cert sabor dolç, no? Vull dir, habitualment o actualment s'utilitza molt, no, la farina d'aquest fruit, que és com que es fa servir també, doncs, per fer xocolata, no? Que és que fan pastissos com, a veure, és com un souvenir de xocolata. A l'època de la guerra s'havia, no?, quan hi havia no, fam, doncs s'havia fet servir molt aquest fruit, la gent se'l menjava. Val. I després també, doncs, és curiós, no?, aquest arbre, perquè té les dues parts, o sigui, l'escorça, si tu fas una infusió d'una part de l'escorça, és astringent, i en canvi el fruit és laxant, que té com les dues parts. I després, Àsia, no?, trobem doncs algunes composicions, no?, alguns medicaments que contenen aquest fruit. Vull dir, realment és un arbre que la indústria farmacèutica el busca molt, doncs, per fer aquests medicaments, no?, perquè tenen molts mucílags i això fa, no?, que ens ajudi a evacuar. Després també També l'utilitza molt la indústria cosmètica, val? També perquè té com una, té una goma, val? Que es fa servir molt per fer també preparats cosmètics. Val? Llavors, diuen que el fruit verd és un antifúngic molt potent, clar. Has de tenir les ganes de menjar-te el fruit quan està verd. Val? Després, quines contraindicacions hi ha amb la farina aquesta, no? Que moltes vegades avui es fa servir una mica com el, no, entre cometes, que diuen el superfood, no? Que són aquests menjars energètics, no? Que la gent, bueno, no ens fa servir, no? Doncs aquestes farines, no? Que a vegades les posem amb aquestes llets vegetals, doncs tenen una certa contraindicació perquè impedeixen que s'absorbeixin tant sucres com a, com a lípids. Per tant, si hi ha algú que és diabètic i està consumint la farina de garrofa, doncs realment ho ha de comunicar al metge perquè li hauria d'ajustar la dosi de tant d'insulina, no? O sigui, via oral com punxada, val? Perquè pot haver alguna contraindicació. I també, si hi ha algú que tingui obstrucció intestinal, no està recomanat a l'ús d'aquesta farina, o sigui, per via, no, per via interna, vull dir que, su, no, que es facin una, es posin la pols amb aquesta llet i s'ho beguin, val? No està, no està, contra, està contraindicat. Després, aquesta, bueno, aquesta goma, no? Aquesta, que se li diu garrofin, no? També es pot fer servir a la indústria alimentària, no? Com a estabilitzant, val? Llavors es fa servir al gelat, no? A les salses, bueno, s'ha fet servir aquesta, aquesta goma. I així una mica, no? Doncs com a resum, no? És un arbre que realment el nitrogen que tenim a l'atmosfera és gràcies a... Bueno, a veure, gràcies, tampoc vull generalitzar, però aquest arbre llença molt de nitrogen a l'atmosfera, al garrofer. Llavors, se li ha d'agrair, no? Aquesta funció que fa de forma ecològica, no? D'eliminar molt de nitrogen, per llavors, bueno, està... el seu procés i és bo, val?
1: Doncs molt bé, Sílvia, hem fet un repàs, no?, a tot plegat. No sé si ens deixem alguna cosa més sobre el garrofer que ens vulguis destacar.
2: No, bueno, sobretot això, no?, que anar en compte, no?, la gent que en aquesta farina de garrofer, no?, que la trobem a tot arreu, doncs anar en compte de no, vull dir, la pots consumir ocasionalment, però no habitualment si tens, no, algun d'aquests problemes, per exemple, com, no, si ets diabètic, s'ha d'anar en compte.
1: Molt bé.
2: Tot és la dosi, no, que consumim.
1: Sí, sí, sí, hem d'anar insistint en això. Hem parlat, doncs, del garrofer, de la Ceratònia siliqua, aquest nom que també ens explicaves, la seva procedència i tot plegat. Sílvia, no sé si hi ha alguna cosa més a remarcar sobre el garrofer, si no, ho deixaríem aquí.
2: Sí, ho deixem aquí i la setmana que ve tornem amb una altra espècie.
1: Perfecte. Doncs Sílvia Isamat, gràcies per aquesta secció que ens apropes cada setmana aquí a la ràdio, aquest Descobrim l'Etnobotànica. Fins una altra. Adéu-siau.
2: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
0: Ràdio Cubelles.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Molt, molt bona tarda. Estem aquí al sisè programa de Pilars al Vent i estem amb els meus col·laboradors de sempre, el Nogui.
2: Hola, bones.
1: El Nil.
3: Bones.
1: I el Jordi Lora.
4: Molt bona tarda.
1: I avui li hem volgut donar una mica de protagonisme a un podcast també igual que nosaltres, però que acaba de començar, no té molts oients i tal, i hem portat els nostres companys de Quarts Amunt.
5: Què tal, companys? Com esteu?
1: No, realment, per qui no sàpiga, és un programa, és un podcast de ràdio que va, ara està a Sant Jaume dels Domenys, i també fa el seu propi Spotify, que realment porta molt més que nosaltres i que té una trajectòria espectacular, i també ha vingut una mica per ensenyar-nos com funciona això, no, de fer podcast.
5: Us podem ensenyar com no fer les coses.
1: Sí. Això jo també tinc experiència d'això.
5: Vale.
1: Estem amb l'Eduard.
6: Hola, què tal? Bona tarda.
1: El Gerard.
5: Hola, companys.
1: I el Xams.
7: Bona tarda.
1: Ara, si voleu, bueno, pels nostres oients ja ho sabran, però us expliquem una mica el funcionament de l'entrevista. Primer, el nostre company Nogui us farà les preguntes una mica més personals perquè la gent us conegui, així per crear una mica de vincle amb els nostres oients, i després farem una entrevista que volem que sigui més una xerrada amb vosaltres i parlarem de tot. Avui no serà una posició exacta del castell, parlarem una mica del món dels castells en general, una mica com la vostra visió, la nostra visió, a veure què podem encertar d'aquí.
5: Molt bé.
6: Molt bé.
2: Doncs comencem amb les meves preguntes. Vale? Primer de tot, volem saber una miqueta què us porta la vida fins aquí, o sigui, i parlarem de què treballeu o de què volíeu treballar en un passat, i si creieu que el vostre treball actual o el que volíeu fer es pot incorporar al món dels castells. Que comenci qui vulgui.
5: Doncs, Eduard, comença.
6: Mira, començo jo mateix. Bé, en un principi soc tècnic elèctric i vinc del món de la indústria i, bueno, soc jubilat des d'aquest agost passat i, bueno, també dir-vos que se m'obre un aventall molt més tranquil, no tindré obligacions laborals i em puc dedicar més al que més m'agrada, que és el món dels castells. I llavors, doncs, bueno, si podem fer 5 cèntims de com va començar, per exemple, Quarts Amunt, en el qual, doncs, va ser un projecte que va
5: néixer... Bueno, notes que, clar, tu te'n vas per... O sigui, tu contestes... Jo venia a parlar de mi llibre, una mica.
1: No, sí, més endavant, si voleu, després de la segona part de l'entrevista podem parlar...
5: Fem-ho, no, si t'han preguntat de què treballes i ja estàs aquí traient pit de Quarts Amunt.
6: Bueno, jo explicava la meva història, saps que m'agrada...
5: No, ja.
6: I el deixem per la segona part.
5: Sí, vale. Vinga, va, jo sóc educador social i treballo en una escola de Vilafranca i es pot extrapolar perfectament una colla castellera perquè està ple de delinqüència. Llavors es pot extrapolar perfectament. Jo el que no volia era treballar. O sigui, jo quan era petit no volia treballar. Al final he acabat treballant d'algú que s'assembla. O sigui, jo faig veure que treballo i em paguen a final de mes, bàsicament.
7: No, jo ara mateix estic rebent una paguita del meu amic Pedro.
5: Tens tota la pinta de rebre pagues, tio.
7: Així, no, m'estic preparant també unes oposicions. I de petit volia ser mosso d'esquadra.
2: I creus que això es pot entrar al món dels castells?
7: Sí.
2: En quin aspecte?
7: Agafo la baixa, tinc tot el temps al món.
2: Vale, okay. Parlant de no treballar, jo faig pedagogia, o sigui, que més o menys el mateix estil. Vale. Següent pregunta és el primer record que teniu de castells, però no de dir he vist una diada, per exemple, nosaltres anava a la plaça de les Neus, veia els bordegassos, no. La primera vegada que vau veure un castell o una diada o una exhibició de pilars o qualsevol cosa, que vau dir? Això em crida, em transmet un sentiment, jo vull fer castells, vull ser part d'això.
6: Bueno, fem aquest ordre mateix, no?
1: Sí.
6: Jo vaig néixer a Vilanova i la Geltrú i el món dels castells va néixer amb els bordegassos de Vilanova. Jo devia tindre aproximadament uns 12 anys, 13 anys i vaig anar a una diada i em va apassionar. Vull dir, sabia que es feien castells, sabia com, però ho vaig veure aquell cop en directe i vaig dir, jo vull fer això. I efectivament va ser així. Dos anys després vaig anar allà a la Peixateria Vella, al carrer Unió, que és on hi havia els bordegassos, i jo anava allà a apuntar-me. I, i res més lluny de la realitat. Tu anaves allà i els bordegassos en aquella època, estem parlant de l'any 1975-76, pues, benvingut siguis i com més gent siguem, millor. Sí. I d'entrada pues, em van posar ja de quart, em va enganxar moltíssim. Una cosa és veure-ho i una altra és participar del món dels castells. I sempre et diré el mateix. Una cosa és anar a fer castells i una altra és ser casteller. Sí. Llavors aquesta paraula pesa molt. I sí, em va enganxar. I tinc l'honor de dir-ho després de tants anys que vaig fer un dels primers 3 de 7 dels bordegassos de Vilanova. I el meu tarannà va començar allà.
5: Jo anava a classe amb el Soleil, l'enxaneta negra, del primer 3 de 9 de bordegassos i tantes coses que ha fet. Jo me'n recordo que era petitó i allà al Cosetània venia molta gent a entrevistar el Soleil. I jo deia, que cabron, el Soleil, tio, que tothom parla amb ell. Què collons fa el Soleil? Fa castells. I dic, pues jo també em vull fer. No perquè m'agradessin, sinó perquè volia que m'entrevistessin. Era per això.
7: No, jo mai havia vist els castells. I un dia pel carrer em va vindre un home major, el Pep Arguí, i va dir, hòstia, ets petitó allí prim, algun dia et portaré cap a assaig. I aquella mateixa nit va vindre cap a casa meva i em va portar. I des d'allà fins ara.
2: Vale. La següent pregunta va una mica relacionada amb les coses que heu dit, que és, què et va d'entrar al món dels castells?
6: Perdona, m'ho pots repetir?
2: Què et va d'entrar al món dels castells? O sigui, alguna persona en concret, un grup d'amics...
6: Sí, normalment... Fer-te el
2: xulo i
6: sí.
2: Que et fessin entrevistes...
6: Normalment, o sigui... Bueno, el meu fill és així també. Abans m'ha tallat les orelles, jo també t'ho puc dir, li encanten aquestes coses. Vull dir, ell és molt farandolero.
5: No, no t'han preguntat per mi, eh?
6: Però jo puc manifestar-ho. Bé, evidentment va ser no solsment jo, sinó la colleta de la Geltrú, perquè, a veure, a part de Vilanova, jo soc geltruenc, i potser fora de Vilanova aquestes coses no sonen molt bé, però el meu sentiment és geltruenc. Llavors, la colleta del col·legi, i vam dir, hòstia, anem-hi. Hòstia, l'Eduard hi ha anat, i llavors es van anar doncs, 3 o 4 més. Va ser a nivell de colla.
5: Sí, jo també. Les amistats, al final, t'adentren una mica al món dels castells. Sí.
7: Bueno, a mi em va portar el Pep, així que fou més.
2: Ara passem a les preguntes que ha dit que són més rares. ¿Vale? El context d'aquestes preguntes és la primera és meva i les altres 3. Jo els dilluns, ara ja no perquè faig casalet, feia de monitor a un estat escolar de multiesport. I un dia els vaig preguntar, diu-me 3 preguntes que li faria a una persona nova que no coneixeu de res. ¿Vale? Això és el context d'aquestes preguntes, per això veureu ara com que diuen que són rares, però bueno. La primera que és meva és el moment de començar la diada, ara mateix, i només tens un mocador. On te'l poses? Mà dreta, mà esquerra o a la faixa?
6: Bueno, cap dels llocs que has dit tu. Llavors, degut al meu excés de pèl, com podeu comprovar, no tinc moltes més opcions que aquestes. Vull dir, els canells no em faria cap utilitat, a la faixa tampoc, perquè porto 2 faixes, és el cap.
5: A la faixa no te'l fiques perquè no et lliga, cabrón. jo a la faixa.
7: Jo de cinturó.
2: Vale. Ara, les següents preguntes. Si fossis un gelat, de quin gust i per què?
5: Estratxatela.
2: I per què?
5: Perquè està boníssim.
6: De maduixa, perquè m'erotitza.
2: Vale.
7: Jo crec que de pistatxo.
2: I per què?
7: No sé.
3: Perquè sí, no es diu pistatxo, es diu fastuc.
2: Jo estava intrigant, eh?
1: Bona cançó aquesta, ja.
7: Sí.
2: Bueno, seguim. Nivell, ja heu vist, eh? Nens de primària. Dins del que és la fauna d'una colla castellera, quin animal seríeu?
6: Seria un Tyrannosaurus rex.
5: I això?
1: No, per què?
6: Perquè em coneixes sobradament. Soc un toro embolat. Ah. A més, hi ha castells, jo, Gerard, que sóc un toro embolat, ja està.
5: Vale. Jo seria un lleó.
6: Sí. No, és real, aquí, és real. Aquí,
2: no té fet, és alguna persona que respon un lleó.
1: Aquí el Xams
2: no.
1: Es riu, per què, Xams?
2: Xams, tu què series?
7: No t'ha pintat un lleó. No.
5: Tio, portes endins, puc semblar un lleó.
1: Tu, Xams?
7: Un leopardo.
5: Ah, sí.
2: Per alguna cosa en concret o no, per no repetir lleó? I
7: per no repetir.
5: Perquè és el primer que li ha vingut, sí, igual sí. Que el pistatxo.
7: Igual.
2: Bueno, de normal, sempre fem que el convidat anterior deixi una pregunta pel següent, sense saber qui venia. I dona la casualitat de que la pregunta...
1: Crec que falta una pregunta, que és la que tothom sempre espera.
5: Jo esperava una pregunta.
2: Anava a deixar-la. Perquè ja la té preparada. Llavors...
7: No, la tinc. No?
2: Tiro ja i després tiro l'altra.
7: Sí.
2: Vale.
7: Com vulguis.
2: Quina pedra seríeu?
7: Vinga, va, Eduard.
6: Quina pedra seria? Jo et diré per què. El safir. I et donaré el motiu. Perquè és un mineral molt transparent i molt clar.
5: Hòstia, tio.
6: Soc ton pare, tinc molts més
5: jo,
6: anys.
5: Jo és que de pedres no hi entenc molt, eh?
6: Gens.
5: Jo et diria aquestes de riu, saps? Que les tires i... Aquesta.
1: Tercera persona que ens diu pedra de riu.
2: Sí. Hòstia. No. Tercera o quarta?
7: Tercera.
3: Sí.
7: Tercera.
2: La Yagüe va dir també.
1: I la Núria.
3: La Núria.
2: La Zazu.
3: No, la Zazu va dir a Volcà.
7: Volcànica.
2: Bueno.
7: Digue ara, per què o no?
2: Per què?
7: Perquè em calento massa rap.
2: Epa. Aquesta és la resposta que em vas donar a la postdiada?
7: Mentira, no.
5: Potser, tot el que et digués al xample, ja no creguis res.
2: No.
7: Si no te'n recordes de la postdiada.
5: El que es calenta...
2: Jo sí. La resta no.
1: Hòstia. Jo he de dir que no me'n recordo tot, però no...
7: Oh, te'n recordes del McDonald's de les 12:30?
2: Va ser Burger King al final?
1: Va ser Burger King.
2: No pot treixar ningú, però
1: encara tinc les corones a casa. Sí, jo també.
2: Pues, la pregunta, ara sí, que ens va deixar la Olga, i crec que és molt convenient per vosaltres, què n'opineu d'aquesta diada de colles campiones? De fer diada de mirar que xulos que som.
5: Sí. Contesto jo?
6: Sí, Gerard, sí. Fes.
1: Ui, tinc més coses.
3: El marrón per tu.
5: A veure, intentaré ser concís. Vale? Nens del Vendrell és per tothom conegut, que és una colla que no em cau bé, com a concepte. Vale? Actuen com si fossin una colla més gran del que són, en tots els sentits. Però van venir a actuar la primera diada de Quarts Amunt, i per nosaltres va ser molt important que vinguessin, no només perquè estiressin pel cap el 4 de 8, sinó perquè es van quedar al postdiada i és una cosa que nosaltres agraïm molt. No? Això de les diades campiones del concurs, realment... continua una mica la filosofia aquesta del Vendrell de voler aparentar més del que són. Sí que és una colla campiona del concurs quan hi havia quatre colles. Sí. Tampoc era molt complicat guanyar aquell concurs, però l'han guanyat. Sí. Llavors, segueix una mica la línia aquesta del quiero y no puedo vendrellenc, sota el meu punt de vista. Sí. Tot i això, ara que sàpiguen els nens del Vendrell que me'ls estimo una miqueta més que abans.
7: Bueno, jo no, eh?
2: Per què?
7: No, rivalitat.
2: Ah, vale.
1: Però perquè... sana o no?
7: Bueno... La colla em cau malament, però la gent que hi fa castells no.
1: Bueno.
7: Perquè van de llestos i a vegades...
2: Entenc aquest sentiment.
7: Sí, no?
1: Sí, aquí crec que tres compartim el mateix sentiment, però amb una altra colla.
7: Una colla que a mi em cau molt bé, eh?
2: Podria ser.
7: Podria ser, no?
1: Podria ser. No diríem de quin color groc terres no. Però...
5: Ah, no us molen, eh?
1: No, som de Vilanova, però no...
5: Ah? Vale.
2: Ja no m'he quedat tot.
5: Vale. Sí. Padrins vostres.
1: Sí.
5: Està bé.
1: I la gent que fa castells allà,
2: bueno,
1: la gran part, ens cauen perfecte. Bueno. Són col·legues nostres, amics de tota la vida.
5: Vale.
7: I tu, Pol, fotògraf personal, no?, d'ells, també?
1: De totes les colles.
7: Ah, vale.
1: Totes les colles on pugui tindre diada. De fet, bueno, l'altre dia...
7: I seguidors també, no?
2: Colles, dracs, xarangues, el que sigui.
1: Sí, sempre on pugui anar.
3: Pol fotos.
1: Bodes,
3: botizos, enterros...
1: Hi ha una diada de on va actuar Sitges, amb Xiquets de Tarragona i la Vella.
5: Vale.
1: Massa lluny de casa. Tenia una diada a 2 minuts de casa i dic... Pues, vaig
5: I vas a fer fotos a Sitges, tio?
1: No, anava a anar. Però al final vaig anar a Vilanova.
5: No, perquè puc aixecar-me ara mateix i marxar, eh?
1: No, jo a Sitges també tenim aquest... El mateix... Bueno, el mateix sentiment el tenim.
2: Com ja hem acabat les meves preguntes, podem obrir aquest meló. Podem parlar-ne d'aquest meló.
1: Això sí.
6: Jo no he donat encara el meu parer referent al tema. I crec que pot aportar moltíssim. Competició? Sí. Soc una persona en el qual soc molt positiu en aquest sentit i que això aporta a tot el món casteller, aporta il·lusió, aporta coratge i que totes les colles... Vale? No s'adormin amb els seus castells. Però també sóc molt autocrític. Concurs, totalment a favor, com he manifestat, però que les colles siguin conscients de què volen portar a plaça. Cada vegada som més usats, som més atrevits, i colles, en un principi, que realment pues, encara no tenen un assoliment d'un 4 de 8, vale? Podem arribar a fer-nos de mal.
5: També hem de dir que dins del Vendrell sí que van caure del 4 de 8 a la Diada Quarts Amunt, però van honrar la plaça. És a dir, el mes de març que et vinguin a plaça i et portin un 4 de 8, se'l van fotre per barret, però olé, de voler portar aquests castells a plaça. També compartien plaça amb Castellers de Terrassa i amb Vilafranca. Sí. Vilafranca et va fer la primera clàssica de la temporada a la nostra Diada, sí. I Vendrell, doncs, pel seu tarannà, no, doncs va voler...
7: Es van picar una mica en Vilafranca, també.
5: I van caure.
1: Doncs ara que ja has obert una mica el meló que tenim sempre aquest programa, que fem una pregunta. Sempre la fem al final, però ja que ho ha dit ell, tenia una pregunta. Sempre al món dels castells hi ha una pregunta des de fa molts anys que es va repetint, que és, els castells què són? Una tradició? Un esport? Què opineu vosaltres?
2: M'ha robat la pregunta,
1: Sí, sí.
5: Ah, és bona pregunta.
6: Molt bona pregunta.
3: I estem empatats, aleshores.
7: És el meu meló que obro
5: per
7: sempre.
5: Per mi són tradició. És algo nostre. Els castells són país. I últimament s'estan portant una mica cap al tema de l'esport. Però qui entén els castells, qui porta els castells dins, entén que són una tradició que cada cop s'estan portant més cap a l'esport amb tot el que això implica, que és competitivitat,
1: professionalitat,
5: professionalitzar-ho tot plegat, veus gent que està realment molt, molt, molt fort. Al final els castells els feien pagesos, i els pagesos estan forts.
1: Sí.
5: Però estan forts de gimnàs, no de treballar al camp.
1: Ho hem dit molt aquí, que sempre hi ha també una pregunta, quan fem els nostres convidats, és tu, per la teva posició, t'entrenes d'alguna manera per fer aquesta posició o no? Després, si voleu obrir, acabem aquesta pregunta.
5: Per mi són tradició, l'únic que cada cop s'estan portant més cap a l'esport, i això té parts bones i parts dolentes. La positiva seria segurament doncs que s'estan aconseguint fites segurament inimaginables, i la dolenta és que aquesta competitivitat, que al final també és intrínseca nostra com a gent castellera, que en som uns autèntics picats, també s'està portant a l'extrem, i això fa doncs que de vegades es portin coses a places que són un sense sentit.
6: Molt bé, Gerard. Bueno, jo ho simplificaria tot una miqueta més ràpid.
5: Gràcies, tio.
6: M'encanta no estar a Quarts Amunt, perquè em sento més lliure, de no tindre tot costat.
5: És que aquí és com molt democràtic tot.
6: M'agrada,
5: Em
6: trobo relaxat, cosa que a Quarts Amunt no ho estic.
5: Bueno, precisament la gent ens escolta perquè no tens un micro.
6: Llarga vida a Ràdio Cubelles i un rem a Ràdio Cubelles.
5: Sí.
6: Llavors, l'opinió de l'Eduard és una, molt ràpida. Els castells són vida. Els castells és la meva vida. No coincidiria jo la meva vida personal sense tindre relació amb el món casteller. Ja pugis, no pugis, estiguis de tronc, estiguis a la pinya, és una forma de vida i t'adaptes amb aquest món. I més encara profunditzaré una miqueta, trencar una punta de llança des de que ha entrat la dona al món casteller, que no fa tant, aquests castells no ens oblidem, i aquí dono honor i veu, aquests castells que s'han fet de 10 pisos i pilans d'aquestes característiques i castells amples, si no hagués sigut per les dones, nosaltres no haguéssim fet mai aquests castells. Per tant, un aplaudiment per l'entrada de les dones al món casteller.
5: Em permeteu un moment?
1: Sí.
5: Sí? Està molt guai el que has dit. De fet, vam portar la Maya Comas i ens ho va estar explicant. Està molt bé que repeteixis el mateix que va dir ella, però... No, escolta'm un moment, però tu t'han fet... És que, tio, estàs contestant el que et surt de la cigala. Tot el rato. No t'han preguntat això, tio. T'han preguntat que si els castells són esport o són tradició, que està molt guai ara que vulguis quedar bé amb l'audiència.
6: En Ràdio Cubelles hi ha una llibertat total.
5: Vale, però...
6: això 40 anys enrere, això és...
5: Però com a mínim, ja que ens conviden, podies respondre que et pregunten, com a mínim.
7: Ho deixem que són tradició i ja està.
6: És correcte, no és incorrecte? Mixtralimitat...
1: És el que hem dit aquí. Aquí fem preguntes, però que sigui una conversa. Si opinem... Estem al bar d'abans, hem vingut del bar d'aquí davant, estem al mateix. No tenim la cervesa davant, però estem igual.
5: Podria contestar el que li pregunten, no?
6: Vinga, va, filaré una miqueta més prou. Va, vinga.
1: Xams, tu què opines?
7: No, tradició.
1: Tradició també.
2: No opina res, jo tradició.
1: Vinga, va, ja està.
7: Ahí se queda.
1: Xams també és de poques paraules, no?
6: La contrapartida de l'Eduard.
7: Sí.
1: Doncs, si voleu, ara sí que explicar una mica... També us hem portat aquí perquè parleu del vostre programa de Quarts Amunt, i també una mica, si voleu, també explicar la història, com ha estat abans l'Eduard.
6: Jo començaria, si em permets. Sobretot, a l'inici ho deixaré amb el director, que és el Gerard, tot de la part de, però de la història de l'inici, no. Sempre ho diré i ho manifestaré mil vegades. Quarts d'Amunt va començar no com un joc, sinó com una inquietud. Josep Maria Chema, que era i és el cap de colla dels Minyons de l'Arbós, després d'un ensaig em va dir: Eduard, escolta, mira, que tenim una hora i mitja aquí a la ràdio morta que ha quedat d'això, ja hi feia un programa de ràdio, però ja fa molt de temps que no es fa, i ostres, et veig una persona dinàmica per poder fer això, coneixo molt el teu fill, i ostres, vosaltres veniu al món també de la radiodifusió, i hòstia, m'agradaria molt que ho fessis. Bueno, ja et diré alguna cosa, Josep Maria, ja... Ostres, però me'n vaig anar cap a casa i vaig dir: això m'agrada. Això m'agrada perquè, si més no, poguéssim donar veu amb algú. Sí. Però sí, m'agrada. Li vaig dir amb el Gerard, i bueno, jo sé com és el Gerard. Llavors jo volia fer una ràdio molt de la tia Maria, una ràdio local, com era i qui és, la ràdio de l'Arbós, i fer una coseta d'una entrevisteta amb el Casteller tal. I va començar per aquí. El Gerard, que és una persona no inquieta, no, sinó lo següent, ell anava moltíssim més enllà, en el qual jo aquesta visió no la tenia. I Quarts d'Amunt va començar d'aquí. Què era? Què era i fins on hem arribat? I això sí que és el pas sagrat nostre. Quarts d'Amunt és sinònim de donar veu i vot a totes les colles mitjanes i petites d'arreu del nostre país. Sí. Ja siguin des del Delta de l'Ebre, ja sigui des de Vandellós fins a les bandes de Gironi, on te faci falta. Nosaltres sempre estarem al seu costat, perquè de les colles grans se'n parla sempre. Sí. De les colles petites no se'n parla mai. I els mitjans de comunicació, vale, és el gran repte que nosaltres tenim. Se'ls té que donar veu, perquè de les 100 i pico de colles que hi ha, el 90% de colles que hi ha són les colles mitjanes petites.
2: Sí. Vull que t'he fet apropar-te, perquè ahir vas donar una dada de colles de 6 i colles de 7.
4: Ah, sí, que en aquesta temporada que ens trobem, que la veritat està sent impressionant en quant a nivell, ara mateix, al baròmetre casteller, hi ha més colles de 7 que colles de 6, pràcticament.
8: Flipa. Hòstia, això no havia passat,
4: sí, eh? Estem... Crec que si... Que no les vull menyspreu ni molt menys, però si traiem a les colles que estan fora de Catalunya, tenim més colles de 7 que colles de 6 actual.
8: Aquest cap de setmana passat, colla castellera del Baix Montseny va fer un,
1: sí,
8: castell
1: de 7.
8: Quarts d'Amunt. Quarts d'Amunt és l'hòstia.
1: Sí, sí.
8: Quarts d'Amunt és el programa per dades, per xifres, líder en el món castellens. Escolta més gent a nosaltres que RAC1, que Catalunya Ràdio, que TV3. L'any passat, en 8 mesos, vam fer 1.300.000 reproduccions i aquest any, en 3 mesos, en portem més de 500.000. Sí. És una bogeria. I escoltant a l'Eduard, qualsevol ho diria.
6: Té el seu puntat.
8: Llavors, Quarts d'Amunt va començar com ell, t'ho faig molt resumit, eh? Sí, va començar, sí, per donar veu una mica a la nostra colla, Minyons de l'Arbós, o la que era la nostra colla en aquell moment, per intentar sumar i aportar el nostre granet de sorra. Com que de castells no ens havíem fet, doncs parlar sí, doncs almenys intentar fer alguna cosa per la colla. Això va anar creixent, fins al punt de trobar-nos on estem avui en dia, que la tercera temporada de Quarts d'Amunt està trencant tots els reptes. Si hem fet alguna cosa que no havia passat mai a la història, que és un mitjà de comunicació, vagi i organitzi diades castelleres. I ja en portem dos.
6: Cal manifestar, Gerard, que es té que dir... Ja, perquè els audients també ho sàpiguen, no estem a Ràdio Arbós ja,
8: no.
6: Estem a Sant Jaume dels Domenys, sí, en el qual cal manifestar de que es van rebre amb els braços ben oberts.
8: Clar, allò és una ràdio que pertany a la xarxa de comunicació, que, i té el bo de la xarxa, que és que té uns estudis de l'hòstia, i té la part també bona, que és que ningú ens talla i ningú ens diu el que hem de dir, perquè si no, no ens escoltaria ningú, tampoc, clar. Cada programa que fem és una autèntica bogeria.
1: Sí, cada programa també jo els escolto bastant i és únic.
8: Sí.
1: Porteu coses diferents i cada colla té la seva pròpia visió.
8: També el tema que diferencia, jo crec, Quarts d'Amunt d'altres podcasts o altres programes és que nosaltres fem un programa realment especial de cada colla. Sí. I fer un programa setmanal d'una hora i mitja dedicat només a aquella colla castellera i fer-la sentir especial costa molt i és moltíssima feina. El que ha portat això és, bueno, doncs, que tenim patrocinadors darrere, que ens permeten fer, doncs, aquestes bogeries que fem. Sí. I avui us donarem una primícia. Vinga, quan vosaltres ens digueu. Per vosaltres.
1: Quan estigueu preparats.
8: Vale, doncs preparats, des que he arribat, que estic preparat jo. Quarts d'Amunt, aquest any, el mes de setembre, el 19 de setembre, s'ha dit així, en petit comitè, però ja ho podem anunciar aquí, que ens està escoltant moltíssima gent. Nosaltres recuperarem l'essència del concurset que es feia a Torredembarra. Creiem que el que es fa a Torredembarra ja no és un concurset, des del moment en què les colles et fan torres de 7, castells de 8, 200 persones a plaça, ja no són colles petites. Nosaltres volem recuperar l'essència del concurset dels castells de 7. Del que et fa el 5 de 7 et guanya, el que et fa el castell amb el Pilar guanya. Nosaltres ho recuperarem. Aquest any començarem el 19 de setembre a la Bisbal del Penedès i on, si tot va bé, portarem a Figaflaues per la nit, també. Llavors serà un dia màgic amb entre 8 i 10 colles que no es classifiquin per la jornada de concurs de Torredembarra, tot i que hi ha colles que ja ens han dit que volen entrar al nostre concurs, tot i estar classificades a Torredembarra. No direm quines. Nosaltres ho recuperarem el dia 19 de setembre a la Bisbal, a la plaça de la Societat, o el Doctor Robert, on es fa la festa major a la Bisbal. Allà es fa el concurs amb dinar popular marca de la casa, com sempre, amb festa fins ben entrada la matinada. Un dia per recordar que cada dos anys doncs es farà.
1: Nosaltres, si no, si Castells de Foix de Cubelles no entra, ja et dic jo que jo, per almenys personalment, estaré a la festa. Això segur.
8: Vale,
1: on hi hagi festa,
8: no esperava
3: a Figaflaues estarem segur.
1: On hi hagi castells, hi hagi festa, a mi, per lo menys, em trobaré. Jo crec que els altres quatre, els altres tres, també.
8: I per explicar com funcionarà això, heu d'entrar al rànquing estrella, diguéssim, i les 8 colles, entre 8 i 10, ja veurem, ho estem encara perfilant. En principi seran 8. Les 8 colles que no estan classificades pel concurs de castells, per la jornada Torredembarra, doncs entren al concurs de Quarts Amunt.
1: També traiem a Minyons i coses així, que no, Minyons de Terrassa.
8: Exacte.
1: Que no volen entrar al concurs.
8: Cornellà,
1: traiem, no?
8: Cornellà tampoc entrar, va al concurs, perquè també té alguna data allà. Totes les colles cobraran, totes les colles que vinguin cobraran més del que es cobra a Torredembarra. Això també és un detall, no? Que tanta pasta que té el concurs, que no se les gastin només amb les 4 de dalt, sinó que les petitones també puguin emportar-se un pellizquito a final d'any. No? Doncs vosaltres, que sabíeu que totes les colles que vinguin cobraran més del que es cobra a Torredembarra. Us cuidarem més del que es cuidarà a Torredembarra i us ho passareu millor que allà, així que puta mare tot.
6: Hi ha una cosa que voldria puntualitzar. A veure, no es tracta de... I això el Gerard i jo, i tot l'equip directiu, ens ho hem parlat. A veure, no es tracta de competir amb ningú, però sí de ser fidels amb el que és Quarts Amunt. I ara ho podem manifestar. Quarts Amunt s'ha consolidat i tenim que ser fidels a el que hem sigut sempre. Veu i vot a les colles petites. Què representa per una colla que hagi quedat arran de poder-se classificar per anar al concurs de Torredembarra i que no hagi pogut anar-hi? Perquè cada vegada és més complicat. El company ho ha dit molt bé, de que s'estan fent uns castells que dius que és al·lucinant. Sí. I per anar al concurset hi ha gent que t'està fent un 4 de 8.
1: Sí, sí.
6: Què és el que vol 4? Què és el que vol Quarts Amunt? Pues que la colla que em fa a mi un 3 de 7 o que li costa fer un 3 de 7 o que a mi em faci una torre de 6 o de 7 tingui la il·lusió d'aquella setmana va al concurs. Quin concurs? A competir. Anem a competir, perquè competir ens agraden tots.
1: Sí.
6: I que tinguin opció de guanyar un premi. D'estar de tu a tu, parlem de que sigui els Minyons o la Bisbal o qui sigui, el Foix, vale? Que diguis, anem al concurset de Quarts Amunt i anem a guanyar. Per nosaltres se'n posa la carn de piel de gallina.
8: Bueno, de fet, vosaltres que esteu fent castells al Foix, ja en vam parlar amb l'Àngel també i a la Diada, que vam fer i tot. Era un secret a voces que es diu.
1: Sí.
8: Bueno, Foix ja ha manifestat que si es classifica venen segur. Sí. Així que ens trobarem per allà, segur.
1: Sí. S'ha de divertir amb la tècnica, però tens aquí tres de la tècnica que segurament votaran que sí, o sigui que...
6: Home, bueno, ja us hem donat una primícia,
1: quatre.
6: També, eh?
1: Sí, fet,
3: quatre.
8: Home, Magí, és que si votes que no, tio, vindrem a buscar.
6: Si més no, Ràdio Cubelles avui té una primícia.
8: Que ets del Gionat.
6: Creiem que a nivell casteller és una molt bona
3: primícia. I ja podem anunciar.
1: Un aplaudiment i moltes gràcies per deixar-ho aquí al nostre podcast.
3: I a tots els oients de Ràdio Cubelles, ja us podeu començar a reservar el 19 de setembre, perquè si anem, anirem tot Cubelles a...
1: Sí, ja fer pinya de
3: nosaltres.
8: Ha de ser això, ha de ser això.
4: Bueno, ja sé que m'ha dit el Gerard de espero que no votis que no. Jo votaré, aquests de la tècnica em poden acompanyar, si tenim la suficient gent per anar. Mm. Per tant, ara mateix, com això en retransmeteix el dimarts... A l'hora que estem fent assaig.
3: No, perquè no tenim assaig dimarts.
4: No tenim assaig el dimarts, però bueno, aquest dijous, sí que hi ha assaig i després tindrem, segurament, reprendrem els assajos.
1: Sí.
4: Per tant, si voleu anar al concurs de Quarts Amunt, jo vindria assaig.
8: Ben dit.
1: Què més que una jornada de castells, festa després, dinar... Clar, serà el concurs per matí, tarda?
8: Matí. Començarem sobre les 10, més o menys, acabarem migdia. Dinar a Pata Negra, dels que fem nosaltres.
1: Com l'altre dia.
8: Sí, després música durant tot el dia fins a arribar a la nit amb els supers concerts.
3: 19 de setembre és diumenge,
8: dissabte.
3: No? Dissabte.
1: Doncs molt, molt bé per exclusiva que heu deixat aquí. També nosaltres també us volíem agrair, perquè la nostra idea de fer aquest podcast també venia una mica influïda per vosaltres, perquè som molt dels castells, i el Nogui ho diu, nosaltres, ells sí que han entrat fa més poc aquest món dels castells, és dos, però clar, nosaltres des de que van entrar estàvem tot el dia parlant castells. Mm. Si no assaig, era per el grup de WhatsApp que tenia i tal, i em diu, hòstia, per què no ho fem a... Per què no fem aquí? Va ser una idea que va sorgir l'any passat, no vam poder fer per falta de temps, i aquest any vam vindre una entrevista amb el Pau, aquí de Ràdio Cubelles, pel Castells del Foix, per la idea que vam tindre a Mordegasso, Jove de Tarragona i Nens de Vendrell, i va dir, hòstia, algun oient que vulgui fer aquí un programa de castells i tal, i va ser un... Aquí tenim una idea, i a la setmana estàvem gravant el primer programa. I també volem donar-vos les gràcies per això, perquè jo crec que la difusió que fa Quarts Amunt del món dels castells és suficient per donar veu a això, com dieu vosaltres, a les colles petites i mitjanes, que són més del 60-70% de les colles del món dels castells.
8: Està molt bé el que feu. De fet, nosaltres som uns romàntics i creiem que en un món tan accelerat com el d'avui dia, poder-te prendre una hora al dia o a la setmana, una hora i mitja a la setmana per parar, prendre't una copeta i escoltar un programa de ràdio, creiem que és una cosa que s'està perdent. La gent viu en la immediatesa aquesta d'un clip que dura més de 30 segons i el passa, no? Nosaltres podíem fer clips virals cada setmana. I no ho fem perquè preferim escoltar, que la gent escolti un programa una hora i mitja a la setmana. Coses que feu com les que esteu fent vosaltres, iniciatives com aquestes, hòstia, nosaltres us aplaudim i us recolzem i teniu tot el suport de Quarts Amunt pel que necessiteu. De fet, hem vingut avui aquí per donar suport i que sabeu que podeu comptar amb nosaltres pel que necessiteu i el que us faci falta. De fet, ho feu bastant millor que nosaltres.
1: Bueno, això...
8: Sí,
1: bueno,
8: no, això de massa. De veritat. I que aquí estem pel que necessiteu.
1: Faltaria. I nosaltres podem ajudar menys, però també. Jo, per la meva part...
8: Home, vosaltres vau ajudar moltíssim al postdiada de Quarts Amunt, sí, que sí. Això... Crec que no se n'hauria de parlar, perquè aquesta gent al final són els coneixen per aquí Cubelles i tampoc parlarem de com anaven, no?, aquell dia.
1: Bueno. Anàvem suficient bé per poder recollir. Que és
8: sí, que anàvem lo suficientment bé per recollir, però no lo suficientment bé bueno, com per parlar.
7: Puc dir
8: no,
7: que un d'ells sí. No es va mordre la barra fins
2: digues
7: que...
2: Nom, digues nom, digues nom.
7: No.
2: Tens tu el diré jo.
7: D'aquí,
2: senyor
7: Antonio.
8: Antonio, gran personatge.
7: Antonio no va parar fins que li invités a quatre xupits.
2: Jo diré una cosa a favor de l'Antonio i de nosaltres, que és, teniu molt de material de les barres, de gent ballant i demanant, que
7: sí.
2: Som nosaltres.
7: Sí.
2: I també l'Antonio sí. Demanava...
7: Unes 10 o 15 barpis i 15 flexions, crec
2: que era. És que va haver un moment que jo només veia que li proposava reptes, els feia ni xupito.
7: Sí.
2: I no parava. Aquest bon home, mitja hora intentant, amb un cubat, donar-li la volta que no caigués i li va caure dues vegades.
1: No. Però estic al vídeo. Vaig sortir al vídeo. Per això va sortir al vídeo.
7: Però a l'hora del barpis tampoc no va sortir, eh?
1: Sí, se el vaig fer jo.
7: Els barpis no van sortir.
1: Home, clar, se el vaig fer jo. Mira com no el Champs, que no se'n recorda.
7: No, però al vídeo no, al vídeo.
1: Al vídeo no, perquè vaig fer el barpis.
8: Estem parlant que unes... Quanta gent ha vist allò? 15.000? 14.000?
1: Sí, m'ha vist amb el borratxo fent molt tronc.
8: Exacte.
1: O sigui, aquí a vergonya tenim molt poc. Per almenys jo...
8: 14.000 persones, està bé.
9: Més exercici que barpis va fer després de la festa, recollint les barres.
10: El que és preocupant, també bé, evidentment, l'edat que jo tinc no és la d'ells, o la d'ells no és la meva. I això jo no ho vaig veure. Sí. Perquè tinc unes limitacions físiques que cap a les 8 de la tarda li vaig dir, Gerard, no em trobo bé. Me'n vaig cap a casa perquè estic molt cansat de tota l'organització i no ho vaig veure. I després l'endemà em diu, papa, va ser una bogeria. Sí. Mira't això. Dic, Gerard, quina imatge? Els altres mitjans de comunicació, com vegin, dirà, Quarts Amunt és sinònim d'alcohol,
8: sí.
10: És sinònim d'orgia,
8: sí.
10: O què collons fan aquests de Quarts Amunt?
8: Però castells... el tema és...
2: I visca la gasolina.
7: La gasolina. La gasolina.
8: Per què la
10: preocupant.
8: Gent... Algun dia hauríem de fer com un test de per què ens escoltes. Perquè al final... per què ens escolta la gent? Doncs segurament perquè és una mica d'aquesta monotonia castellenca, diguéssim. Sí. Perquè la gent que parla de castells, tots aquests polla vieja, que dic jo, que parlen de castells, no cal parlar sempre de folres i manilles. No cal parlar com un avorrit. Es pot parlar... Estem al 2026 i podem parlar de castells des d'una vessant més d'humor, més desenfadada, no? Sí. Bàsicament perquè la joventut és el que vol. No li expliquis com es col·loca... una crossa, que està bé també que ho sàpiguen.
10: Però cansa, Gerard, això.
8: Però clar, el típic Pep Ribas, no? Hòstia, tio, que pesat que ets, col·lega. Que està, que sí, que en saps molt de castells. Ja t'ho han dit 50.000 cops que en saps de castells, ja però dit, avorreixes, Pep, sí. Tio. Sí. Doncs potser donar-li un toc més d'humor a la gent li agrada, no?
10: Sí, no, és que
8: o potser no ho sé, potser ens escolten perquè surts tu, és que no ho sabem. Per tant, un dia ho preguntarem.
10: No, tens tota la
1: raó.
8: Sí. I qui diu Pep, diu Santi Terraza i companyia.
1: Sí, jo, d'aquest personatge no...
2: Obrim-ho. Pol, quin dia és avui?
10: Avui ho podem fer, que no estem...
2: Jo vull fer una pregunta. Pol, quin dia és avui?
1: 15 de juny.
2: Què va passar fa un any?
1: La dia de la grallada dels bordegassos de...
2: I què es va transmetre per Canal Blau? Va ser el primer capítol de què?
1: El segon.
2: El segon capítol de què?
1: De Intervalid.
8: Intervalid.
2: I quants capítols va durar?
1: Dos.
2: Vale.
1: El pilot i el primer.
2: I per què no va durar més, Pol?
1: No, res, perquè no vam ofendre una colla veïna i no es podia permetre a la revista Castells.
9: Vau ofendre Cubelles?
1: No, a l'altra.
2: A Roquetes?
1: Sanglars de Canyelles tampoc.
2: A Roquetes. Ah,
8: no. Sanglars de Canyelles, eh? Hòstia, això és un...
3: Nova colla.
2: Això ho sabíeu o no?
8: Sí, ho sabíem.
10: Sabem alguna cosa. No, Gerard, controla.
8: No. Bé, tio, està bé. Bueno. Són tots, o sigui, és el projecte Hombre fet colla castellera. Sí. El rotllo és aquest. Nosaltres, quan va passar això a Intervalid, ho vam dir a la ràdio.
1: Ho vam escoltar, ens va passar
8: a l'Europa. Perquè aquest paio, que es pensa que és? El padrino. Sí. Tio, tu tens 60 i pico d'anys i tens un compte de Twitter dient-te que ets jove, saps? I dient que t'aniràs a les casernes a derrapar amb el bus. Tu saps amb qui estàs parlant? Que la gent de Bordegassos són delinqüents, Santi Terraza. Que tu estàs molt bé al teu palauet de Sitges, tio, però estàs parlant amb delinqüència. Sí o no?
1: Sí, sí.
2: No vol un orgull que Bordegassos en contra.
8: No vulguis. No vulguis, això. I que Bordegassos ha canviat molt. Jo en tinc 36, et parlo de 25 anys enrere, quan estava el Marcos Montes companyia...
10: Cuidadín,
8: t'estàs jugant. Llavors, intentem ser una mica serios. Tu estàs portant, ets director de lo que sigui, de la revista Castells, i al final el teu negoci gira al voltant dels castells. I per això fas tantes gales i fas tantes històries.
1: Sí.
8: Santi Terraza ha tingut problemes amb el baròmetre casteller. Ha tingut problemes amb moltíssima gent que tu pots discrepar, però que no pots fer tallar les ales a altres projectes que a part ho fan de forma totalment desinteressada. Si no t'agrada el que diuen, para la ràdio o canvia de canal. Ja està, però no vagis a vetar ningú. Sí o no? És molt lleig això que fas. I després fas tonteries com el del Twitter, doncs està tot dit. Ets un personatge.
10: Cal replantejar-se coses, company meu. Vinga.
1: Sí, no, però també jo des d'aquí dedic els projectes petits. Jo crec que tota la taula que estem aquí ens encanten els projectes petits que surten, això com has dit tu, de manera desinteressada. Jo crec que Quarts amunt, Piles al vent és una mica d'aquests tipus de programa.
8: Bé, nosaltres ja no volem fer-ho de forma desinteressada, que jo m'he de jubilar aviat. Així que...
1: Abans de gravar aquesta entrevista, hem preguntat pel nostre Instagram de Pilars al vent, una que venia a vosaltres i que ens faci una mica de preguntes.
8: Vale.
1: Tenim aquí una pregunta que és una mica també pel vostre podcast, que és quina és la colla que ha vingut, que més heu gaudit fent el programa i quina ha sigut, això l'hem de posar picant, quina és la més avorrida?
11: Carallots.
1: La millor o la pitjor?
11: La millor.
1: La millor Carallots.
8: A veure, què vol dir millor?
1: Que més veig hagis gaudit.
8: Ah, que més hagi gaudit? Sí. Doncs segurament Carallots.
10: Sí. Jo també coincideixo.
11: Amb la resposta del Quim, ja...
10: Carallots va ser el top.
2: Sí. Pol, podem filtrar qui ha preguntat això? De quina colla és?
1: Clar, no m'he donat compte. crec que és un...
2: El Pol de Carallots.
8: És el Pol de Carallots. Sí.
10: Un fort aplaudiment pel Pol, eh? Vinga!
8: Hem de dir que el Pol és un guerrer, perquè el Pol, al meu casament, es va ficar al revés i el dia després va fer de segona un 3 de 7. Però quan dic del revés, és del revés, eh?
10: Sí. Estava molt perjudicat.
8: I amb la que més malament no, amb la que menys he gaudit, diguéssim, amb la que no he gaudit tant, segurament seria Altafulla.
1: Per alguna especial? Sí,
8: perquè no tenien urxat a les venes.
11: Sí. Bueno, també perquè anaven de llestos una mica ja.
8: Sí.
10: Sí, és que a més ja ho havíem parlat. No ens ho va posar fàcil per vindre a la ràdio i a més faig ja un manifest. Tens que anar amb alegria, tens ganes de passar-t'ho bé. No ens veuen com la tele, vull dir, i tant els locutors que condueixen el programa com la gent que ve, doncs t'ho tenen que facilitar. I, hòstia, ens ho van posar molt difícil i no va haver manera d'enrencar aquell feeling que vas de passar-t'ho
8: també
10: bé.
8: Si m'ho permets, carallots, perquè són carallots i pel que signifiquen, però el programa de, amb el Galofré, l'últim de la temporada passada,
3: sí, quin programa, eh? Sí,
8: sí. Buah, mare de Déu, allò també va ser hòstia, bastant èpic, eh?
1: Jo t'he de dir que també. Jo t'he de dir que em vaig tregar sencera la dia de Santa Úrsula, també al balcó, fent la transmissió per intent vàlid, però d'altra part del projecte, que era fer retransmissions castelleres a format ràdio.
8: Vale.
1: El moment que vam vindre, el vam veure arribar, ens arriben informacions, que atento els periodistes a la nostra sala, ens arribaven informacions, no, que no està, que no ha sortit encara de les oposicions, no, que sí, que està venint, que ha vingut darrere, té un cotxe, l'alcaldessa ha deixat aparcar a la plaça de darrere, entra, el vam entrar a l'Ajuntament, saludant, tan tranquil, sí, enfeixant-se, estan enfeixant, pare, no sé, ja estic aquí. I dius, tio, aquest home és...
8: Hem de dir...
1: Aquest home és un showman, és espectacular.
8: És el Galofré és el puto amo.
1: Sí, sí.
8: Bàsicament perquè li suda tot.
1: Sí.
8: O sigui, para una hora a Santa Úrsula, no passa res, ell arriba, patapam, i cap a casa. I hem de dir, et diré una altra primícia,
1: va.
8: Tots aquests que en saben tant de ràdio, de revista Castells i companyia, quan va passar això a Santa Úrsula, el Galofré tenia el mòbil petat de trucades de que tothom el volia entrevistar. Nosaltres havíem acabat temporada allà. I vam rebre una trucada del senyor David Guas de les Joves de Valls. I ens diu, escolteu, jo faig únicament d'intermediari. El Galofré vol que la primera entrevista li feu vosaltres. I vaig dir, tio, però que ja hem acabat temporada. Em diu, ja, però és que ell no vol la típica entrevista de... Què va passar? Així,
1: sí.
8: No, ell vol xou. Vol xou i vol que li feu. Si és que no... No passa res, anirà a un altre lloc, però si li voleu fer, llavors, clar, vaig parlar amb l'equip i em diu, home, creiem que potser hauríem de fer-se, no?
1: Sí, sí.
8: I així va ser, van venir 15 penjats a les Joves de Valls allà a Sant Jaume.
2: Veia ultras, eh?
1: També dic, els ultras. Sí, sí. Sí. Hi ha vídeos de les dies de Sant Joan, post-Sant Joan o post-Santa Úrsula del seu local.
8: No, és bastant bogeria.
11: Si ens van fotre fora del bar, també.
8: Sí, sí, sí. Si vam acabar el programa, vam anar al bar, ens van fer fora del bar i perquè vam marxar, si no, crec que encara estaríem allà.
1: Sí. Jo tinc també una anècdota amb els ultras de les Joves, que és el... quan... va ser la nit abans del seu primer 3 de 10 amb Folre Manilles, de les Joves, que van als ultras de la Vella a posar-li sempre Sereu Colla de Nou.
8: Sí.
1: I el post Sant Joan, va ser? Sí, post Sant Joan. No, post Santa Úrsula, perdó. Van començar allà, van agafar un esplai i els van posar sempre Sereu Colla de Nou, més 1. I però va això a Twitter, va rolar per totes bandes, orgullosos, són uns showmans i...
8: Sí, i no vulguis entendre què passa a Valls, passa i s'ha acabat.
1: Sí, no.
2: Ja jo crec que...
1: No pots entendre, si no ets de Valls... No.
2: Valls és un exemple perfecte de la rivalitat entre colles, que sí que hi ha punts que se'ls hi va una mica, però aquesta competitivitat de vull ser el millor, però per mi mateix, perquè sóc millor que tu, però jo esforçar-me més.
1: Sí.
2: Que hi ha altres colles... que no cal dir noms, i tots sabem de què estem parlant, que

0: Jove, la vella, Terrassa i tota aquesta gent. Cal ser conscients de dir, és que aquesta gent, quan posa els ovaris a sobre de la taula, vale? Els posa. I això aquesta temporada passada, això va quedar demostrat. Jo els he vist fer un 3 de 10 a Vilanova i la Geltrú amb tot el tronc nou, nou, vale? I vaig dir, llarga vida als verds de Vilafranca.
1: Bueno, que la gent
0: Ole!
1: parla molt de Vilafranca i nosaltres sempre ho hem dit, la primera colla gran que va apostar per Quarts Amunt va ser Castellers de Vilafranca. La primera colla gran top en venir a una diada de Quarts Amunt va ser Castellers de Vilafranca. Sempre ens han recolzat i sempre el recolzarem des de Quarts Amunt.
0: Així és, Gerard.
2: A més, tenen, jo crec, les seves coses a nivell colla, però una cosa que han fet molt bé és el tema del Jobert, que aquí és on estan traient cantera, o sigui, són la màquina a fer castellers,
1: Totalment.
2: que no gent que fa castells, perquè hi ha molta gent que comença com a anem a fer castells per treure amb aquí els crèdits d'educació física, punt a favor de que sigui un esport els castells, i perquè jo crec que a Vilafranca es veu com un esport, perquè és un altre món. O sigui, jo crec que aquella zona és d'esportivitat màxima, o sigui, a nivell esport, de matxacar-ho i d'entrenar, i després la resta, que és el que ho veuen com nosaltres, de cultura i esport. Jo crec que és una pregunta molt interessant per fer-li a la gent de Vilafranca com ho veuen. Però això, el fet del Jobert, d'agafar gent que potser no faria castells mai a la vida perquè no té un contacte com a tal, i de l'institut, agafar aquest grup i que després vinguin i facin els assajos de joves i fer-los que es quedin dintre de la colla, jo crec que és de les coses que més els ha potenciat a
1: Bueno,
2: ells.
1: però al final és bellugar-te, és buscar noves maneres de fer i noves formes de treure gent cap a les colles. Les colles que més estan pujant ara són les colles que tenen un grup de jovent fort i estable dins de la colla. Doncs al final Vilafranca ha vist això i ha dit, com ho puc fer? Anant als instituts, això què em reporta? 5 castellers a l'any. Doncs mira, monto el jovent. I els està funcionant espectacularment bé.
3: Sí. Jo aquí igual me la jugo i faig que el Gerard s'aixequi de cadira i també ho faria, però jo d'aquí això de preparar les coses que posen pel
2: Saps què
3: jovent.
2: diràs? Els veïns.
3: Sí, jo crec que una colla que a mi m'agrada personalment són del poble veí, de Sitges, però crec que han aconseguit una cosa que és que els instituts de la seva ciutat tinguin com a optativa, com a una assignatura, que és fer castells, és fer els
1: Està molt
3: castells.
1: bé.
3: Jo crec que això és una iniciativa molt, molt bona, que jo crec que el futur de les colles anirà per aquí. Si tot va bé, s'anirà per aquí, moltes colles grans, mitjanes ho faran, perquè és com dius tu, és fer cantera i les colles que creixen ja sigui fent castells socialment, que també és un altre tema que podem treure després, que és castells són també és una manera de fer xarxa, de fer comunitat, de fer social. Jo crec que les colles va per aquí, per la gent jove, perquè és el futur,
1: Totalment.
3: és el present i el futur de les colles i de la tradició castellera.
1: Totalment.
3: Llavors aquí també un aplaudiment per la jove de Sitges per
1: Sí,
3: fer això.
1: home, jo... Sí.
4: No, no m'ho he seguit,
3: Ah,
4: eh?
3: no,
4: Aquí
3: aplaudiment,
4: només sóc jo, eh?
3: no, no aplaudiment, ja
1: Jo vull deixar clar que no tinc res en contra de les joves de Sitges, eh? Tinc alguna cosa en contra d'una persona d'allà i després contra tota la ciutat.
3: Sí.
2: No,
3: com
2: això s'entén, això.
3: Han passat el mateix.
1: Jo sóc de Vilanova i Sitges, doncs, és l'antítesis del que jo
0: Però és
1: entenc
0: que
1: com
0: això no
1: a...
0: pot sorprendre, això que acabes de dir, Gerard. Som vilanovins, això ho tinc molt clar, i ve ja dels meus avis, vull dir, imagina't.
1: Ara,
3: De fet,
1: tot sigui dit que la colla castellera de Sitges porta unes temporades espectaculars.
3: Sí.
0: Totalment, i
1: Sí,
0: cal dir-ho, cal dir-ho.
1: fent castells de 8 sòlids, amb dos cordons, però sòlids, i hòstia, l'altre dia van fer el 4 de 8, van
3: Sí.
1: fer el 5 de 7, no? Si no m'equivoco.
3: 4 de 8, 7 de 7 i no me'n recordo
1: Ah,
3: si
1: bueno, però
3: n'estic.
1: que collons,
3: Sí,
1: que
3: sí.
1: està molt,
0: Cal dir-ho,
1: molt,
0: cal
1: molt
0: dir-ho.
1: bé.
0: Cal dir-ho, i
1: Està molt
0: tant.
1: bé, així que felicitats, clar, home.
0: Felicitats, sí.
2: Cosa curiosa d'aquest programa que ara mateix
1: Sí.
2: tots nosaltres som vilanovins.
1: Ah,
3: I
1: sí,
3: ara
1: eh?
3: aquí, sí,
4: Sí.
3: sí,
4: Jo no,
3: vilanovins,
4: jo
3: de
4: no.
3: fet,
4: Va,
3: de
4: jo sóc
3: l'Arboç, de
4: covellenc.
3: Cubelles.
4: Va. Covellenc,
2: Per
4: covellenc.
2: zona, tu diria que no, però nosaltres dos som geltronencs.
1: Ah, sí, eh?
3: Sí.
2: O sigui, no som geltrú, geltrú, però arriba a la
3: Al
2: nostra
3: barri
2: zona.
3: de Sant Jordi i Lloret,
1: Vale.
3: que és
0: Sí.
3: aquesta zona.
1: Sí,
3: Vale.
0: tallar amb geltrú, sí.
3: Sí. Si us sembla, a veure, que estem aquí a punt d'acabar la primera entrevista que farem, perquè si us sembla, jo per mi seguiré tota la vida.
1: Vale.
3: Farem de ser una segona part per al nostre Spotify, si us sembla bé.
1: Vinga.
0: Sí.
3: Ara aquí per la ràdio, que ja ho hem fet en tots els programes, farem la bateria de preguntes.
1: Vale.
3: Vale? És un minut per persona, llavors farem, són preguntes ràpides i fàcils de respondre, i ho dic sempre, tinc 33. no responeu més de 33 perquè si no ens quedem sense...
1: Recalca-li que té un minut, perquè si... en un minut només et dirà que...

0: Ha tardat 15 segons en dir-ho. Vinga, que, va, va, sí, que avui se li embalava.
1: De moment, el campió, espera, amb més preguntes...
0: Però és el crono.
2: És el Magí.
1: Aquest senyor d'aquí.
3: Sí? Vale. Quantes? Sí. Qui va fer 16, si no
1: m'equivoco. 16. 16.
3: Hòstia. Comencem pel Champs. Per preguntes de 2-3 paraules. Respostes són 2-3 paraules. Bé, vale?
1: Fem que faci primer totes les Champs, després...
3: Sí, sí, vale. Sí, sí. Fem una a una. Comences per tu? No. Tu tindràs desavantatge, llavors, eh?
4: Per què?
1: Perquè ells ja hauran escoltat.
3: Les primeres preguntes.
4: Ah, no, no.
3: Comencem pel Champs.
0: Sí, tant que sí.
3: 3. 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
4: 17.
3: Posició,
4: no,
3: 16,
4: 16.
3: Posició actual?
4: Terç.
3: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
4: La Jove de Valls.
3: Plaça que t'agrada actuar?
4: Plaça de la... Oh, hòstia. A Valls.
3: Diada preferida?
4: La Festa Major d'Arbós.
3: Castell que t'agrada fer i encara no has fet?
4: Descarregar el 4 de 8.
3: Posició que mai faries?
4: De Valls.
3: Les teves tres colles preferides?
4: Hòstia. Arbós, Jove de Valls i... La Jove de Tarragona.
3: Colla vella o colla joves, de baix?
4: La Jove.
3: Primer castell que recordes haver carregat?
4: Un 3 de 7.
3: Castell que m'has emocionat?
4: El 4 de 8.
3: Moment casteller que mai oblidaràs?
4: Carregar la Torre de 7.
3: Pinya, tronc o canalla?
4: Canalla.
3: Castell preferit que veuràs per veure a plaça?
4: El 3 de 10.
3: Castell que més respecte et fa?
4: La Torre.
3: Millor plaça on has actuat?
4: La plaça de la Vila d'Arbós.
3: Diada amb més nervis que has viscut?
4: La Festa Major d'Arbós.
3: A què et mires dins del món dels castells?
4: Tot.
3: Assaig o actuació?
4: Actuació.
3: Castells que creus que defineix la teva colla?
4: Valor.
0: Uala, Champs, tio!
4: Fet?
3: 20 preguntes
0: respostes.
3: Molt bé, molt bé. El Magí que no saluda a càmera, però està...
0: Espectacular, Champs, tio.
3: Sí, sí.
0: Espectacular.
3: Clar, i quan ha arribat a les 16, clar, jo les 16 primeres preguntes havia respost. Les altres ja, clar, fa 2 mesos que he fet això, no me'n recordava.
4: L'últim entrat o no?
3: Sí.
0: No ho aconseguiré mai, això.
5: No,
0: tu
5: en faràs dos.
1: La lògica que s'ha dit aquí és quan sona la música, si ella ha dit la pregunta... Entra, es pot respondre.
4: Vale.
1: Sí, si no ha acabat de llegir, no.
3: De les 16 cap a la 20 m'ha costat llegir ja perquè no s'havia llegit mai. Llavors, clar, no tenia la memòria fresca.
0: Champs, espectacular.
4: Sí, 22, sí. Eh?
3: Això no pot ser. Hem de tornar a portar el Magí algun dia perquè, perquè el superi igual.
1: O alguna persona que... Li tocarà.
4: Sí, hi ha algun títol de... Bueno, la targeta VIP.
0: Et ficaran la foto allà.
3: Sí.
4: La targeta VIP.
3: Podem posar la foto a l'Instagram, si vols.
4: No.
3: Doncs, si voleu, continuem amb el Gerard.
0: Vinga, va. Hòstia, Champs, és que ets cabron, eh?
3: Ah, clar, ara ja te la saps.
0: Sí, ja, bueno, però no me'n recordo ni d'una.
6: Jo tampoc he anat tan ràpid.
0: Va, vinga, foli.
1: Jo sé, més o menys, a quina alçada estem de preguntes per la de pinya, tronc o canalla, que és on de normal es para la gent.
5: Sí, sí, fins va, aquí.
3: Sí, a 14, sí, 13-14, sí.
0: Si hem d'arribar a aquesta pregunta, eh?
3: Sí. Sí. 3, 2, 1, ja. Quants anys portes per castells?
0: 7.
3: Posició actual?
0: Segon, terç.
3: Colla preferida que no sigui la teva?
0: Minyons de l'Arbós.
3: Plaça que t'agradaria actuar?
0: Plaça del Blat.
3: Diada preferida?
0: Festa Major de l'Arbós.
3: Castell que t'agrada fer i no has fet?
0: 4 de 8.
3: Posició que mai faries?
0: 4.
3: Les teves tres colles preferides?
0: Minyons de l'Arbós, Joves de Valls, Bous de la Bisbal.
3: Colla vella o colla joves?
0: Joves.
3: Primer castell que recordes haver carregat?
0: 3 de 6.
3: Castell que més t'ha emocionat?
0: 3 de 7 a Banyeres.
3: Moment casteller que mai oblidaràs?
0: 3 de 7 a Banyeres.
3: Pinya, tronc o canalla?
0: Tronc.
3: Castell preferit per veure a plaça?
0: 3 de 10.
3: Castell que més respecte et fa?
0: Pilar de Nou.
3: Millor plaça on has actuat?
0: Plaça de Vila, Vilanova.
3: Diada amb més nervis que has viscut?
0: Festa Major a l'Arbós.
3: A qui et mires dintre molts dels castells?
0: Champs.
3: Assaig o actuació?
0: Actuació.
3: Castell que defineix la teva colla?
0: 3 de 7 amb l'agulla.
3: Castell infravalorat?
0: 9 de 9.
3: Castell que, que sempre surt bé?
0: 3 de 6.
5: Mare meva, aquests de 4 amunt...
6: Molt bé, eh?
3: Ens han vingut a fotre aquest concurs. O sigui...
1: Quantes?
6: Molt bé.
3: 22.
0: Però he de dir que algunes han sigut sense pensar, eh?
1: Sí, no, ahir va fer el mateix.
0: Vale. Sí. Sí, primer Gerard, segon Champs,
3: sí.
0: I tercer el Llunàtic, eh?
3: Sí,
0: vale.
3: El Llunàtic de Cubells.
4: No, vale, perquè sabia les preguntes, eh?
3: Això és veritat.
6: No us espereu un nivell
0: d'aquestes característiques. He dit que casteller que admiro ets tu, eh?
4: Bueno,
0: vale.
1: Només per les preguntes.
4: Una petita mentida.
0: Després
4: però,
0: parlo del Pilar i tot aquest espai.
5: En aquesta pregunta estaves pensant o...?
3: No. Ha sigut perquè tens al costat, no? Doncs si voleu continuem amb l'Eduard.
6: Quin remei? Fota-li.
0: Fas 5 és un èxit, eh?
3: 3.
1: Objectiu? Pinya, tronc i canalla.
3: Vinga, va. 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
6: 35.
3: Posició actual?
6: Baix.
3: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
6: Minyons de l'Arbós.
3: Plaça que t'agrada actuar.
6: Plaça de la Vila, Vilanova.
3: Diada preferida.
6: Plaça de la Vila, Vilanova.
3: Castell que t'agrada fer i no has fet.
6: 4 de 8.
3: Posició que mai faries?
6: De segon.
3: Les teves tres colles preferides?
6: Arbós i Minyons de l'Arbós. Minyons de l'Arbós i els bous de la Bisbal.
3: Colla vella o colla joves?
6: Jove.
3: Primer castell que recordes haver carregat?
6: 3 de 7.
3: Castell que més t'ha emocionat?
6: 3 de 7.
3: Moment casteller que mai oblidaràs?
6: El dia que vaig fer el 3 de 7 a Vilanova i Geltrú.
3: Pinya, tronc o canalla?
6: Tronc.
3: Castell preferit per veure plaça?
6: 4 de 10.
3: Castell que més respecte et fa?
6: El 4 de 10.
3: Millor plaça on has actuat?
6: Plaça de Vilanova.
3: Dia que és més nervis has viscut?
6: Festa Major de l'Arbós.
3: A qui et mires dintre del món dels castells?
6: Josep Maria Chema.
3: Assaig o actuació?
6: Actuació.
3: Castells que creus castell que defines la teva colla?
6: Passo a palabra.
3: Castell infravalorat?
6: El 4 de 10.
3: 21 preguntes.
0: Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo,
6: ojo,
3: Xams, com et sents de que una persona que tothom pensa que faria 5 preguntes t'ha superat?
4: Bueno, sí. Jo puc dir que començar primer és difícil, perquè ja són les preguntes, sí, sí, la resposta.
0: És veritat. I hem de dir que també ha dit alguna plaça de Vilanova, que vol dir
4: sí.
0: Plaça de Vilanova.
4: I moltes vegades ha repetit
0: places a Vilanova.
4: El 3 de 7, 3 de 7. Sí. Igual que el Gerard que ha dit que volia fer el 4 de 8. I no ho han tentat a la seva vida. Yeah. És una altra cosa també.
3: Sí, sí, sí. Bueno, i la preguntarà una mica per aquí també, Castell, que jo també vull provar el 4 de 10 net i no...
0: Sí, clar.
2: El net, eh?
3: Pots jugar? Jo vaig a lo
0: gran. Sí, no.
1: Crec que t'has de començar a mirar més preguntes, per si de cas.
3: Eh? Sí, no, sí, sí.
6: No, però m'han agradat, sí, sí.
0: Està
6: agradat.
0: Molt guai, aquesta.
4: Sí, sí.
6: Aquest apartament, sí.
3: De fet, aquest...
1: Has de copiar.
4: Potser la copiem,
3: jo ho he de dir, que això és una còpia d'Intemarit. És una sessió que teníem a Intemarit. Vale. Va durar dos programes, vale. Les preguntes són diferents, però
6: ens ha agradat, de veritat.
3: Molt bé.
0: Potser us copiem.
3: De fet,
6: ho estava pensant.
3: Si feu això, heu de posar una persona que parli millor que jo.
1: Perquè, vale, sí, no... perquè hi ha vegades que la gent no fa més preguntes perquè et dona una cosa a parlar.
6: Perdoneu, jo n'he fet 21, però s'ha entrebancat.
3: Sí.
6: Allò,
3: sí,
6: aquest...
3: Podria superar el Gerard.
6: Ah, exactament.
3: Sí, això segur. Doncs, clar, el meló que obrim sempre abans, després d'això ja l'hem obert. Que
2: ja
3: és...
2: està
1: l'esport, o sigui que ja
3: sí. Podem fer una altra pregunta que també fem. Clar, nosaltres ho fem per la gent que és del Foix, mm-hmm. Perquè la gent vingui a fer castells amb nosaltres, però ho fem en general,
0: vale.
3: Perquè aquí tenim un de aquí de Collassó, clar, d'això hem de dir.
0: Clar, nosaltres érem de Minyons de l'Arbós, mm-hmm. Ara fem castells, si tenim el cor dividit, mm-hmm. Jo sempre seré dels Minyons de l'Arbós, sempre ho seré, però ara fem castells als bous de la Bisbal.
3: I el Xam segueix. Tu segueixes a Minyons d'Arbós.
4: No canvio per res.
3: Però si us sembla bé, una pregunta que també fem sempre és aquesta de... Tu estàs una plaça castellera i una persona que està mirant molt... Tu actues amb bous, una persona amb castells del Foix. Tu és un castell del Foix i tal, i una persona està mirant molt bé els castells del Foix. Tu què li diries per aquesta persona vingui a fer castells? A castells del Foix, a bous, a Minyons... A castellers de Terrassa.
0: Si una persona que està mirant com fixament el castell, sí. Que veus que allò li mola, però que no ha fet el pas, no?
3: Sí.
0: Doncs jo li diria que els castells, un cop et piquen, ja no surten de dins teu, que és algo que no es pot explicar en paraules, i que si realment vols formar una segona família que no és de sang, doncs apunta't al món casteller, que no en sortiràs mai. I de fet, no cal que se'n vagi... Vull dir, si aquesta pregunta la feu referent a Castellers del Foix, jo tinc molt de respecte a aquesta colla, Castellers del Foix. Sou una colla que esteu al mig del tot i del res.
3: Ara després també tenim una pregunta per...
0: vale.
3: Que ens han fet a Instagram que va referent a això.
0: Vale, doncs no, la contesto.
1: La fem a la part de...
3: Sí, la fem després. Doncs ara ja se'ns ha acabat aquest programa que tenim a Ràdio Cubelles.
0: Vale.
3: Ara, si els nostres oients ens volen seguir escoltant, ja que aquests tres són uns enxitxats, volen seguir fent programes nosaltres encantats, ens podeu escoltar al nostre Spotify de Pilars al Vent, que seguirem aquesta segona part de l'entrevista. Moltes gràcies per haver vingut a Ràdio Cubelles i per fer aquest programa tan entretingut com ha sigut.
0: A vosaltres.
6: Gràcies a vosaltres.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ja s'acosta la revetlla de Sant Joan, que Cubelles tornarà a repetir l'esquema dels últims anys, amb la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa a la plaça del Mercat. Els castellers del Foix seran els encarregats un any més de portar la flama del Canigó, amb la qual després els diables de l'Agrupació de Balls Populars i les autoritats municipals encendran la foguera. L'arribada de la flama del Canigó està prevista cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Fita. Des d'allà, els castellers del Foix la portaran cap a la plaça de la Vila perquè les autoritats encapçalades per l'alcaldessa la rebin en nom del municipi de Cubelles. A continuació, començarà la cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables, que arribarà a la plaça del Mercat, que és on s'encendrà la foguera. Com ja és habitual, des de fa uns anys, la revetlla popular es farà a la mateixa plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i cadires perquè tothom qui ho vulgui pugui fer un sopar amb els amics i els familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Line. I després hi haurà també un DJ que posarà música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà per acabada la revetlla. A més, durant totes aquestes hores hi haurà també un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat, d'altra banda, que només es poden tirar petards i coets el dia de la revetlla de Sant Joan i de la revetlla de Sant Pere, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni els dies després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, de centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendis. La Generalitat ha anunciat el dispositiu que ha de garantir una revetlla de Sant Joan segura a tot el país amb el missatge "No petis la revetlla". Protecció Civil, bombers, Mossos i Trànsit disposaran de reforços especials i fan una crida a la prevenció per evitar emergències. Protecció Civil posarà en prealerta el Pla Territorial Procicat, que farà seguiment de les incidències qui pugui bé durant la celebració de la revetlla de Sant Joan d'aquest 2026. El servei també manté la crida a la prevenció amb el lema de l'any passat "No petis la revetlla", una campanya que es basa en una idea clara i directa, i és que la nit de Sant Joan la millor manera de divertir-se és evitar comportaments arriscats. Per la seva banda, durant la revetlla de Sant Joan, els bombers de la Generalitat registren habitualment un increment notable de serveis a tot el país. La majoria d'intervencions estan relacionades amb incendis en entorns urbans i focs de vegetació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat que el reforç dels equips de bombers suposarà un increment del 50% respecte d'una guàrdia ordinària.
3: Aquí tindrem, doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també, doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
2: El Servei Català del Trànsit posarà en marxa també un dispositiu especial de mobilitat conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra amb motiu de Sant Joan. Aquest any el festiu coincideix en dimecres, 24 de juny, i s'ha previst un escenari de mobilitat diferent entre el cap de setmana previ i els desplaçaments específics de la revetlla i el mateix dia festiu. Finalment, els agents rurals desplegaran 200 efectius arreu de Catalunya i ampliaran l'horari operatiu. Entre els dies 21 i 24 de juny, aquest cos se centrarà en la prevenció d'incendis, especialment en la inspecció de les fogueres de Sant Joan, pel compliment de les mesures de seguretat i també en el control de l'ús del material pirotècnic.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ja s'acosta la revetlla de Sant Joan, que Cubelles tornarà a repetir l'esquema dels últims anys, amb la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa a la plaça del Mercat. Els castellers del Foix seran els encarregats un any més de portar la flama del Canigó, amb la qual després els diables de l'agrupació de balls populars i les autoritats municipals encendran la foguera. L'arribada de la flama del Canigó està prevista cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Fita. Des d'allà, els castellers del Foix la portaran cap a la plaça de la Vila perquè les autoritats encapçalades per l'alcaldessa la rebin en nom del municipi de Cubelles. A continuació, començarà la cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables, que arribarà a la plaça del Mercat, que és on s'encendrà la foguera. Com ja és habitual, des de fa uns anys, la revetlla popular es farà a la mateixa plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i cadires perquè tothom qui ho vulgui pugui fer un sopar amb els amics i els familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Line. I després hi haurà també un DJ que posarà música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà per acabada la revetlla. A més, durant totes aquestes hores hi haurà també un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat, d'altra banda, que només es poden tirar petards i coets el dia de la revetlla de Sant Joan i de la revetlla de Sant Pere, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni els dies després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, de centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendis. La Generalitat ha anunciat el dispositiu que ha de garantir una revetlla de Sant Joan segura a tot el país amb el missatge "No petis la revetlla". Protecció Civil, bombers, Mossos i Trànsit disposaran de reforços especials i fan una crida a la prevenció per evitar emergències. Protecció Civil posarà en prealerta el Pla Territorial Procicat, que farà seguiment de les incidències qui pugui bé durant la celebració de la revetlla de Sant Joan d'aquest 2026. El servei també manté la crida a la prevenció amb el lema de l'any passat "No petis la revetlla", una campanya que es basa en una idea clara i directa, i és que la nit de Sant Joan la millor manera de divertir-se és evitar comportaments arriscats. Per la seva banda, durant la revetlla de Sant Joan, els bombers de la Generalitat registren habitualment un increment notable de serveis a tot el país. La majoria d'intervencions estan relacionades amb incendis en entorns urbans i focs de vegetació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat que el reforç dels equips de bombers suposarà un increment del 50% respecte d'una guàrdia ordinària.
3: Aquí tindrem, doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també, doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
2: El Servei Català del Trànsit posarà en marxa també un dispositiu especial de mobilitat conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra amb motiu de Sant Joan. Aquest any el festiu coincideix en dimecres, 24 de juny, i s'ha previst un escenari de mobilitat diferent entre el cap de setmana previ i els desplaçaments específics de la revetlla i el mateix dia festiu. Finalment, els agents rurals desplegaran 200 efectius arreu de Catalunya i ampliaran l'horari operatiu. Entre els dies 21 i 24 de juny, aquest cos se centrarà en la prevenció d'incendis, especialment en la inspecció de les fogueres de Sant Joan, pel compliment de les mesures de seguretat i també en el control de l'ús del material pirotècnic.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i de ple estiu, un dia més amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit i pujarà de dia movent-se entre els 19 i 20 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 30 amb una humitat moderada, ben feble amb marinades de garbí al matí, de mitjorn al migdia i més aviat deixa boca a la tarda fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejot a partir de migdia. Demà esperem un temps molt estable també, amb sol i cel clar al matí, però amb alguns núvols poc destacables a la tarda, amb una temperatura que pujarà a la nit, però recularà unes dècimes de dia, tot i que es notarà poc, situant-se entre els 21 de mínima i de 29 a 30 de màxima, amb una humitat més alta i, per tant, també amb una mica més de xafogor. Ben feble, en domini del sabó, amb cops moderats a la tarda, que poden superar els 30 km per hora i farà que la mar, que estarà arrissada al matí, augmentarà a marejol considerable a la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament amb 2.000 euros per uns vessaments de cautxú provinent del camp de futbol que van anar a parar a la platja. El govern local defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres, però que el camp de futbol 7 del poliesportiu encara no té cap sistema d'aquesta mena. Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Ràdio Cubelles, el consistori ha admès uns abocaments reiterats entre l'octubre del 2023 i el setembre del 2024 i ha acabat pagant una sanció de 2.000 euros imposada per l'ACA. Van ser almenys 6 episodis que van coincidir amb moments de pluja intensa. L'ACA i els agents rurals han determinat en els informes que el cautxú provenia del camp de futbol municipal i baixava pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja de la Mota, un circuit que ha admès l'Ajuntament. Els vessaments sancionats són concretament del 17 d'octubre del 2023, el 20 de gener, el 10 de març, el 23 d'abril, l'1 de maig i el 20 de setembre del 2024. El microgranulat va arribar a un punt de la platja que està tipificat com a terreny forestal, segons recull un informe dels agents rurals del setembre del 2024. El COS insta l'Ajuntament de Cubelles a prendre ràpidament mesures correctores per frenar aquests abocaments i per evitar la contaminació a l'ecosistema marí i a l'espai natural de la desembocadura del Foix. Fruit dels abocaments constatats la tardor del 23 i durant el 2024, finalment l'Agència Catalana de l'Aigua va obrir un expedient sancionador que s'ha resolt ara amb la sanció, com dèiem, de 2.000 euros.

0: De tot, defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres pel cautxú després d'una inversió de 47.000 euros que està evitant els vessaments. Ara bé, el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut també recentment en una entrevista al Canal Blau que el camp de futbol 7 del poliesportiu, que també té gespa artificial i microgranulat de cautxú, no disposa ara per ara de cap mena de filtració i que, per tant, s'haurà d'estudiar si des d'allà provindrien els vessaments nous que s'han detectat també aquest hivern passat.
1: Sembla que continua apareixent de tant en tant, i a part el que és misèria, però apareix, i bueno, doncs, potser ara hauríem de mirar l'altre camp que hi ha, que també entenc que funciona amb pellets, i començar a valorar doncs, per on és que s'escola l'aigua d'aquell camp i tornar a començar amb el mateix procediment que hem fet amb el primer camp. A poc anirem tancant l'episodi. Com repeteixo, és un episodi, és una actuació extremadament lenta.
0: Un veí aquest 2026 ha tornat a denunciar que els vessaments de cautxú s'han repetit a la platja de la Mota, tot i que amb menys intensitat que el 2023. L'ACA remarca també que el microgranulat de cautxú representa un perill ambiental significatiu quan arriba al mar, segons paraules textuals, i apunta que poden ser ingerits per la fauna marina i causar-li problemes digestius, malnutrició i acumulació de substàncies tòxiques als teixits dels animals. L'ENS de la Generalitat també afirma que els microgrànuls de cautxú alliberen contaminants químics com metalls pesants i compostos orgànics tòxics que poden afectar greument els ecosistemes i entrar a la cadena alimentària. S'ha tornat a superar el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. L'estació que mesura la qualitat de l'aire situada al poliesportiu ha detectat aquest dimarts un valor de 185 micrograms per metre cúbic a les 6 de la tarda, un episodi que ja s'hauria superat aquest dimecres al matí. I en aquests casos la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació del llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El punt que mesura l'aire, situat al poliesportiu de Cubelles, ha tornat a obtenir nivells elevats d'ozó troposfèric. Concretament, segons ha publicat la Generalitat, s'ha arribat a aquests 185 micrograms per metre cúbic aquest dimarts 16 de juny a la tarda. El llindar d'informació és la concentració d'ozó, a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per la salut dels grups de població especialment vulnerables, les persones amb malalties cardíaques o respiratòries, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic. Quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, cosa que ha passat, repetim, aquest dimarts a la tarda. Aquest any 2026, el llindar d'informació a la població ja s'ha superat a Cubelles els dies 9 i 10 d'abril i el 26 de maig, en dues ocasions al mateix dia, i ara també aquest 16 de juny. D'altra banda, la Generalitat també anota les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca un llindar en aquest cas de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles, aquest altre valor s'ha registrat 11 cops en el que portem d'any. Concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril, el 24, 26 i 28 de maig i també aquest 16 de juny passat. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors com la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva, doncs, de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat definitivament el pressupost 2026 de l'Ajuntament. El govern local ha desestimat 4 al·legacions per considerar que no afecten directament els comptes i que, a més, no entren dins dels supòsits inclosos a la llei. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana i la CUP hi han votat en contra i el PP s'ha abstingut. En el ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha justificat el rebuig a les al·legacions que ha rebut el pressupost. D'una banda, ha reconegut que no s'ha complert amb l'audiència pública que es

0: especifica el reglament de participació municipal, responent així a una al·legació que havia presentat el grup municipal de la CUP. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha donat suport a la desestimació mitjançant un informe tècnic.
1: La tècnica explica que, segons l'article 21.3 del reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament, convocarà cada any audiències públiques per informar sobre matèries pressupostàries i o fiscals. Però de la lectura d'aquest article no es desprèn que l'audiència pública constitueixi un tràmit preceptiu integrat en el procediment d'elaboració, aprovació inicial o aprovació definitiva del pressupost municipal, ni que la seva celebració s'hagi de produir en un moment concret de la tramitació pressupostària.
0: El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha lamentat que el govern local hagi incomplert el reglament de participació ciutadana i ho ha considerat una mostra de poca transparència. També ha trobat a faltar un informe d'intervenció que justifiqui l'aprovació definitiva del pressupost.
2: El missatge que envien és molt preocupant. No volem escoltar, no volem participar i no volem ser controlats. No volem ser controlats. S'han presentat al·legacions i el resultat ha estat 0 acceptades, ni una. Però no perquè no tinguin fonament, sinó perquè han aplicat un criteri restrictiu per tancar-les. L'entredit article 170 es desestima. I això no és valorar les al·legacions, això és bloquejar-les perquè no molestin. No hi ha control independent, i aquí hi ha un punt molt greu d'aquesta aprovació. No hi ha cap informe d'intervenció que avali la desestimació de les al·legacions. És a dir, un expedient des de l'inici controlat, gestionat i fiscalitzat per intervenció, avui no hi ha cap informe d'intervenció.
0: Esther Soler, d'Esquerra Republicana, s'ha afegit a les crítiques en la manera de treballar el pressupost per part del govern local i ha justificat el seu vot negatiu d'aquesta manera.
3: Realment estan governant amb una absoluta opacitat, transparència, per molt que diguin, zero. Tant per tant, ja ho saben, no? Vull dir, fa dos anys que, el juliol fa dos anys que van aprovar el darrer pressupost, ara porten aquest pressupost que de fet estarà al carrer si fa o no fa el mateix que el del 24, tenint una majoria absoluta, tenen una responsabilitat molt gran en aquesta legislatura i al final els carrers continuen bruts, plens d'herbes, necessitem més serveis, ara resulta que els serveis socials han de venir aquí perquè aquell edifici pues, té problemes i no es pot atacar aquest problema. Vull dir, tot és un desgavell, des de dalt, des del començament fins a baix, o des de baix fins a dalt, fins al començament és un desgavell. Sí que Cubelles necessita un pressupost, i tant que el necessita, com el necessitava l'any 25.
0: Des de Vox i el PP també han apuntat que s'han presentat al·legacions des de dins de l'Ajuntament al pressupost per qüestions relacionades amb recursos humans. Sentim Jorge Mena, regidor de Vox.
4: Que los cubellens nos hemos dado cuenta de que la Casa de la Vila la tenemos desordenada. La crítica por la nefasta gestión ya no viene tan solo de la oposición o también por parte de los vecinos. Incluso a veces también por parte del propio gobierno, sino que ahora también nos damos cuenta de que son incluso los trabajadores de la casa los que presentan alegaciones hacia sus presupuestos, por diversos motivos, ya sea por motivos de supresión de plazas, por poner en duda dotaciones presupuestarias o por algunas clasificaciones profesionales.
0: La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha admès que s'han detectat errades materials en relació amb la plantilla de treballadors municipals, però que han desestimat les al·legacions perquè es corregiran per altres vies.
1: Insisteixo, no he dit que hi haguessin errades al pressupost, sinó que la cap de recursos humans diu que hi ha errades a la plantilla i que se subsanaran, però per una altra via diferent que no és aquesta.
0: El pressupost, ara ja aprovat definitivament, s'eleva fins als 27 milions d'euros i és el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, que es va aprovar el juliol del 2024 i que sumava 25 milions d'euros.
5: La colla de cintes de l'agrupació de Balls Populars de Cubelles ha iniciat una campanya per incorporar nous membres i garantir la continuïtat d'aquesta dansa tradicional. L'objectiu és ampliar el grup i apropar el ball de cintes a persones interessades en la cultura popular i les tradicions festives. L'únic requisit és ser major de 13 anys. Una de les balladores de cintes, concretament la Irene, ens parla d'aquest ball.
6: El ball de cintes és un ball tradicional, preciós i molt vistós. La coreografia es basa en un grup de balladors i balladores que dansen al voltant d'una persona central, d'on agafa unes cintes. A mesura que veiem el ritme de la música de graies i timbals, anem teixint i desteixint aquestes cintes, la qual cosa requereix molta coordinació i és molt bonic de veure. Pel que fa a la vestimenta, és la típica de ball popular de festa major. Portem una camisa blanca, uns pantalons o faldilla blancs, la faixa i les espardenyes. Hem decidit fer aquesta crida ara perquè estem preparant la temporada de cara a la festa major i volem ampliar la colla, donar-li aire fresc i assegurar-nos que tothom que tingui ganes de participar ho pugui fer. No cal tenir cap mena d'experiència prèvia en dansa. Només cal tenir ganes de ballar, de passar-ho bé i, com diem al cartell, de fer pinya i fer poble.
5: Des de la colla de balls de Cintes també expliquen que no és necessari tenir experiència prèvia en aquesta dansa, ja que els assajos permeten aprendre progressivament els passos i les diferents figures que caracteritzen aquest ball. Escoltem tot seguit una altra de les balladores d'aquesta colla de Cintes, la Sònia.
7: Els assajos els fem els divendres o diumenges a la tarda. Són assajos molt dinàmics, on aprenem els passos des de zero. Una persona que s'incorpori a la colla, el que trobarà sobretot és molt bon ambient. No és només venir a assajar un ball, és formar part d'un grup d'amics, viure la festa major des de dins, que és una experiència totalment diferent i molt intensa, i mantenir viva una de les tradicions més maques de la nostra cultura. Així que ja ho sabeu, si us pica la curiositat, animeu-vos a provar-ho. Ens podeu contactar al telèfon 639 98 21 86 o envieu un missatge per l'Instagram de la nostra colla. Us hi esperem amb els braços oberts.
5: Els integrants de la colla de Cintes de l'agrupació animen a totes les persones interessades a informar-se a través dels seus canals habituals i a participar en els pròxims assajos oberts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol assegurar el relleu generacional i mantenir viva una valoració que forma part del patrimoni cultural local.
0: Els geganters de Cubelles estan buscant voluntaris per celebrar la 40a trobada de gegants que es farà el 26 de juliol dins de la programació de la Festa Major Petita. La colla de Cubelles busca entre 40 i 80 persones per acompanyar les colles convidades, que seran una 40a. La colla de geganters de Cubelles ha engegat ja una campanya de crida a la ciutadania per trobar voluntaris de cara a la 40a trobada de gegants que serà el diumenge 26 de juliol dins del marc de la Festa Major Petita. La celebració vol ser històrica, ja que es passarà de les 10 colles habituals a un total de 40 colles convidades que vindran d'arreu del país i de l'Estat. Per poder gestionar aquest volum de participants, la colla necessita un mínim d'uns 40 voluntaris, un per colla, tot i que la xifra ideal seria arribar als 80 per poder fer parelles i d'aquesta manera la tasca sigui més fàcil i còmoda. Els voluntaris s'encarregaran de rebre les colles, guiar-les cap a les zones d'aparcament dels remolcs, a la plaça del Mercat, acompanyar-les durant la cercavila i guiar-les després també cap al sopar de germanor al vespre, quan s'acabarà ja la funció dels voluntaris. Així ho ha explicat Ramon García, cap de colla dels geganters de Cubelles.
8: El 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé per correu electrònic.
0: La gran afluència de gegants ha obligat a modificar l'esquema habitual de la trobada. Canviarà el seu punt de sortida per donar lloc a totes les colles que han de ballar. Ramon García, cap de colla, ha comentat que els voluntaris hauran d'anar a partir de les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, que és on es farà la plantada i serà el punt de sortida nou per aquest 2026.
8: La plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remol que ja n'hem dit darrere del mercat i, per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el cercavila amb un recorregut nou
0: Per tant, doncs, la plantada de la trobada de gegants serà a les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, un espai més ampli que la plaça dels Pobles d'Espanya, que s'ha quedat petita per acollir aquestes 40 colles que vindran el 26 de juliol. Després, a les 6 de la tarda, es farà la Cercavila, que passarà, entre d'altres, per la plaça de la Vila i que s'acabarà a la plaça del Mercat amb una ballada conjunta de totes les colles i amb un sopar de germanor que està previst que arrenqui cap a les 9. Quarts de 10. Entre les novetats d'aquest any destaca la participació del gegant de l'escola Maricel de Cubelles, que fins ara no havia participat de la trobada, i també vindran colles, evidentment, de punts llunyans, com Torrejón d'Ardoz, des de Madrid, o l'Alcora al País Valencià. També hi haurà participació d'entitats de caràcter social, com una associació de nens amb autisme de Reus o una colla de refugiats ucraïnesos de Barcelona. Les persones interessades a col·laborar com a voluntaris en la 40a trobada de gegants de Cubelles es poden posar en contacte amb els organitzadors mitjançant les seves xarxes socials.
5: Els taurons al Mediterrani són protagonistes del nou capítol de la secció Compartim la platja amb la natura del programa Cubelles tot un món. Xavier Pedro, del grup de JPEC, ha desmuntat mites sobre els taurons i ha reivindicat també durant la seva conversa el seu paper essencial per mantenir l'equilibri dels ecosistemes marins i fomentar una convivència respectuosa amb la fauna litoral. Sota el títol Taurons i postestiu, el programa convida els oients a conèixer millor aquests grans peixos marins, desmuntant, com dèiem, aquests mites i creences que sovint, diu, generen alarma innecessària. Escoltem un dels moments d'aquesta conversa.
9: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix. No, sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que ens preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no, en aquest tema, en el tema dels taurons.
5: D'aquesta manera, Xavier Pedro recorda que la presència de taurons al Mediterrani forma part de la normalitat ecològica d'un mar saludable i que les espècies presents a les nostres costes rarament representen un perill per a les persones.
9: Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària. I bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans, ni algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Uh-huh. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tanca la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
5: El programa aprofita l'inici de la temporada estival per fomentar una convivència respectuosa amb la fauna marina i per recordar que la conservació de la biodiversitat també passa per conèixer millor les espècies que habiten el nostre litoral. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha estat aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles des de l'Espai Consum, que s'emet els dimecres de la primera setmana de cada mes al magazín Cubelles Tot un Món. En aquesta ocasió han informat la ciutadania sobre les millors pràctiques a l'hora de comprar entrades per concerts, festivals i altres espectacles. Durant l'espai radiofònic, Eva Mengual i Imma Laborda, professionals de l'OMIC, han posat l'accent en la importància de prevenir fraus i evitar incidències que cada vegada més habituals en la venda d'entrades a través d'internet. Escoltem un dels moments d'aquesta intervenció.
10: S'ha d'anar molt amb cuidado, perquè poden ser entrades falses, duplicades i a més, no? I a més, hi ha plataformes que a més són webs després de prevenda, no? I que a més el seu preu ja és més alt que l'oficial. llavors dius, ostres, sí que hi ha lloc, però és que resulta que és molt més alt molt i l'altre a ti, no? Per tant, sempre mirar el preu final complet, les despeses de gestió, si es pot, les condicions de devolució, les dades de l'empresa, i si hi ha... I el que és també és important, la informació clara, perquè estava pensant en un cas d'un cop que no es va poder anar per un, i vam poder contactar amb l'empresa, estava pensant en un cas, i de dir, mira, es va passar això, i llavors pot ser que no et diguin que no et retornen els diners, però que sí que et donen un abonament per un altre any o diferents opcions, no?
5: Entre les principals recomanacions, l'OMIC de l'Ajuntament destaca la necessitat de prioritzar sempre els canals oficials de venda. I en aquest sentit han recordat que la manera més segura és adquirir una entrada i fer-ho directament a través de la pàgina web de l'organitzador de l'esdeveniment o del recinte on es celebra aquest acte. També han insistit en la importància de verificar que el domini web sigui l'original, ja que existeixen també pàgines fraudulentes amb noms molt similars als oficials. Igualment, també és recomanable comprovar que el lloc web utilitza una connexió segura identificable pel protocol HTTPS. I pel que fa a la revenda d'entrades, les representants de l'OMIC també han recomanat comparar sempre el preu ofert amb el de la pàgina oficial de l'organitzador. Han recordat també que la normativa limita l'increment del preu de revenda respecte al valor original, que habitualment no hauria de superar el 20%. I un altre aspecte destacat d'aquesta entrevista ha estat la inexistència del dret de desistiment en la compra d'entrades per a espectacles. A diferència d'altres compres efectuades a distància, el consumidor no pot retornar l'entrada i recuperar els diners de manera automàtica, excepte en casos de cancel·lació o modificacions substancials de l'esdeveniment.
10: Tot i que comprem a distància, sabem que sempre hi ha el dret de desistiment, però aquí no. És a dir, en aquest cas no hi ha el dret automàtic a retornar-la, no? És una de les excepcions que diu el Codi de Consum. Mm-hmm. Així com normalment, quan això anem parlant molt extensivament, que tens 15 dies, no? Mm-hmm. Però... ull, si l'espectacle es cancel·la, si hi ha un canvi de data, si el servei no es presta correctament.
5: Respecte a les assegurances de cancel·lació que sovint s'ofereixen durant el procés de compra, les professionals també han recomanat llegir amb deteniment totes les condicions i exclusions abans de contractar-les per evitar sorpreses en cas d'haver-ne de fer ús. Finalment, han explicat també des de l'OMIC de l'Ajuntament que davant qualsevol incidència el primer pas és presentar una reclamació davant l'organització de l'esdeveniment. Si la resposta no és satisfactòria, les persones consumidores poden recórrer als serveis de mediació de consum per rebre assessorament i suport especialitzat.
0: Ja s'acosta la revetlla de Sant Joan, que Cubelles tornarà a repetir l'esquema dels últims anys, amb la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa a la plaça del Mercat. Els castellers del Foix seran els encarregats un any més de portar la flama del Canigó, amb la qual després els diables de l'agrupació de balls populars i les autoritats municipals encendran la foguera. L'arribada de la flama del Canigó està prevista cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Fita. Des d'allà, els castellers del Foix la portaran cap a la plaça de la Vila perquè les autoritats encapçalades per l'alcaldessa la rebin en nom del municipi de Cubelles. A continuació, començarà la cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables, que arribarà a la plaça del Mercat, que és on s'encendrà la foguera. Com ja és habitual, des de fa uns anys, la revetlla popular es farà a la mateixa plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i cadires perquè tothom qui ho vulgui pugui fer un sopar amb els amics i els familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Line. I després hi haurà també un DJ que posarà música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà per acabada la revetlla. A més, durant totes aquestes hores hi haurà també un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat, d'altra banda, que només es poden tirar petards i coets el dia de la revetlla de Sant Joan i de la revetlla de Sant Pere, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni els dies després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, de centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendis. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
11: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isabel.
0: Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
5: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: això mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'espai coordinat de tots,
2: els valencians i els pas de l'estat. O ara o mai.
3: Perquè no ens arrebatessin.

no em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I em mires i et miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

0: nen, així fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tragui que ja no és un gen.
1: Aquí estaré sol. Això
2: és una mica sol.
3: Tot el dia m'està xinxant.
1: O no?

És impossible la fuga per l'escala i es regirà tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i de ple estiu un dia més, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit i pujarà de dia movent-se entre els 19 i 20 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 30, amb una humitat moderada, ben feble amb marinades de garbí al matí, de migjorn al migdia i més aviat de xaloc a la tarda, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a partir de migdia. Demà esperem un temps molt estable també, amb sol i cel clar al matí, però amb alguns núvols poc destacables a la tarda, amb una temperatura que pujarà de nit, però recularà unes dècimes de dia, tot i que es notarà poc, situant-se entre els 21 de mínima i de 29 a 30 de màxima, amb una humitat més alta i, per tant, també amb una mica més de xafogor. Ben feble, en domini del xaloc, amb cops moderats a la tarda, que poden superar els 30 km per hora, i farà que la mar, que estarà arrissada al matí, augmentarà a marejol considerable a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament amb 2.000 euros per uns vessaments de cautxú provinent del camp de futbol que van anar a parar a la platja. El govern local defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres, però que el camp de futbol 7 del poliesportiu encara no té cap sistema d'aquesta mena. Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Ràdio Cubelles, el consistori ha admès uns abocaments reiterats entre l'octubre del 2023 i el setembre del 2024 i ha acabat pagant una sanció de 2.000 euros imposada per l'ACA. Van ser almenys 6 episodis que van coincidir amb moments de pluja intensa. L'ACA i els agents rurals han determinat en els informes que el cautxú provenia del camp de futbol municipal i baixava pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja de la Mota, un circuit que ha admès l'Ajuntament. Els vessaments sancionats són concretament del 17 d'octubre del 2023, el 20 de gener, el 10 de març, el 23 d'abril, l'1 de maig i el 20 de setembre del 2024. El microgranulat va arribar a un punt de la platja que està tipificat com a terreny forestal, segons recull un informe dels agents rurals del setembre del 2024. El COS insta l'Ajuntament de Cubelles a prendre ràpidament mesures correctores per frenar aquests abocaments i per evitar la contaminació a l'ecosistema marí i a l'espai natural de la desembocadura del Foix. Fruit dels abocaments constatats la tardor del 23 i durant el 2024, finalment l'Agència Catalana de l'Aigua va obrir un expedient sancionador que s'ha resolt ara amb la sanció, com dèiem, de 2.000 euros. L'ENS conclou que l'Ajuntament ha comès una infracció greu de forma reiterada i li retreu no haver aturat el focus de contaminació. Els vessaments provenen d'una instal·lació municipal, concretament el cautxú és un material que forma part de la gespa artificial del camp de futbol i que es filtrava aleshores pels embornals en moments de pluges intenses i baixava després pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja. Quan va tenir constància de la resolució i de la multa inicialment de 2.500 euros, l'Ajuntament va demanar acollir-se a un 20% de bonificació que preveu la llei per reconeixement de la responsabilitat. Per tant, com que l'Ajuntament va admetre el problema, l'import final de la multa ha estat 2.000 euros. El govern local, davant de tot, defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres pel cautxú després d'una inversió de 47.000 euros que està evitant els vessaments. Ara bé, el regidor de Medi Ambient, Àlex Noed, ha reconegut també recentment en una entrevista al Canal Blau que el camp de futbol 7 del poliesportiu, que també té gespa artificial i microgranulat de cautxú, no disposa ara per ara de cap mena de filtració i que, per tant, s'haurà d'estudiar si des d'allà provindrien els vessaments nous que s'han detectat també aquest hivern passat.
3: Sembla que continua apareixent de tant en tant, i a part el que és misèria, però apareix, I bueno, doncs, potser ara hauríem de mirar l'altre camp que hi ha, que també entenc que funciona amb pellets, i començar a valorar, doncs, per on és que s'escola l'aigua d'aquell camp i tornar a començar amb el mateix procediment que hem fet amb el primer camp. A poc a poc anirem tancant l'episodi. Com repeteixo, és un episodi, és una actuació extremadament lenta.
0: Un veí aquest 2026 ha tornat a denunciar que els vessaments de cautxú s'han repetit a la platja de la Mota, tot i que amb menys intensitat que el 2023. L'ACA remarca també que el microgranulat de cautxú representa un perill ambiental significatiu quan arriba al mar, segons paraules textuals, i apunta que poden ser ingerits per la fauna marina i causar-li problemes digestius, malnutrició i acumulació de substàncies tòxiques als teixits dels animals. L'ENS de la Generalitat també afirma que els microgrànuls de cautxú alliberen contaminants químics com metalls pesants i compostos orgànics tòxics que poden afectar greument els ecosistemes i entrar a la cadena alimentària. S'ha tornat a superar el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. L'estació que mesura la qualitat de l'aire situada al poliesportiu ha detectat aquest dimarts un valor de 185 micrograms per metre cúbic a les 6 de la tarda, un episodi que ja s'hauria superat aquest dimecres al matí. I en aquests casos la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació de llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El punt que mesura l'aire, situat al poliesportiu de Cubelles, ha tornat a obtenir nivells elevats d'ozó troposfèric. Concretament, segons ha publicat la Generalitat, s'ha arribat a aquests 185 micrograms per metre cúbic aquest dimarts 16 de juny a la tarda. El llindar d'informació és la concentració d'ozó, a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per la salut dels grups de població especialment vulnerables, les persones amb malalties cardíaques o respiratòries, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic. Quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, cosa que ha passat, repetim, aquest dimarts a la tarda. Aquest any 2026, el llindar d'informació a la població ja s'ha superat a Cubelles els dies 9 i 10 d'abril i el 26 de maig, en dues ocasions al mateix dia, i ara també aquest 16 de juny. D'altra banda, la Generalitat també anota les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca un llindar en aquest cas de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles, aquest altre valor s'ha registrat 11 cops en el que portem d'any, concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril, el 24, 26 i 28 de maig i també aquest 16 de juny passat. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors com la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva, doncs, de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat definitivament el pressupost 2026 de l'Ajuntament. El govern local ha desestimat 4 al·legacions per considerar que no afecten directament els comptes i que, a més, no entren dins dels supòsits inclosos a la llei. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana i la CUP hi han votat en contra i el PP s'ha abstingut. En el ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha justificat el rebuig a les al·legacions que ha rebut el pressupost. D'una banda, ha reconegut que no s'ha complert amb l'audiència pública que especifica el reglament de participació municipal, responent així a una al·legació que havia presentat el grup municipal de la CUP. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha donat suport a la desestimació mitjançant un informe tècnic.
4: La tècnica explica que, segons l'article 21.3 del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, convocarà cada any audiències públiques per informar sobre matèries pressupostàries i o fiscals. Però de la lectura d'aquest article no es desprèn que l'audiència pública constitueixi un tràmit preceptiu integrat en el procediment d'elaboració, aprovació inicial o aprovació definitiva del pressupost municipal, ni que la seva celebració s'hagi de produir en un moment concret de la tramitació pressupostària.
0: El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha lamentat que el govern local hagi incomplert el reglament de participació ciutadana i ho ha considerat una mostra de poca transparència. També ha trobat a faltar un informe d'intervenció que justifiqui l'aprovació definitiva del pressupost.
5: El missatge que envien és molt preocupant. No volem escoltar, no volem participar i no volem ser controlats. No volem ser controlats. S'han presentat al·legacions i el resultat ha estat 0 acceptades, ni una. Però no perquè no tinguin fonament, sinó perquè han aplicat un criteri restrictiu per tancar-les. L'entrevista article 170 es desestima. I això no és valorar les al·legacions, això és bloquejar-les perquè no molestin. No hi ha control independent, i aquí hi ha un punt molt greu d'aquesta aprovació. No hi ha cap informe d'intervenció que avali la desestimació de les al·legacions. És a dir, un expedient des de l'inici controlat, gestionat i fiscalitzat per intervenció, avui no hi ha cap informe d'intervenció.
0: Esther Soler, d'Esquerra Republicana, s'ha afegit a les crítiques en la manera de treballar el pressupost per part del govern local i ha justificat el seu vot negatiu d'aquesta manera.
6: Realment estan governant amb una absoluta opacitat, transparència, per molt que diguin, zero. Tant per tant, ja ho saben, no? Vull dir, fa dos anys que, el juliol farà dos anys que van aprovar el darrer pressupost, ara porten aquest pressupost que de fet estarà al carrer si fa o no fa el mateix que el del 24, tenim una majoria absoluta, tenen una responsabilitat molt gran en aquesta legislatura i al final els carrers continuen bruts, plens d'herbes, necessitem més serveis, ara resulta que els serveis socials han de venir aquí perquè aquell edifici pues, té problemes i no es pot atacar aquest problema. Vull dir, tot és un desgavell, des de dalt, des del començament fins a baix, o des de baix fins a dalt, fins al començament és un desgavell. Sí que Cubelles necessita un pressupost, i tant que el necessita, com el necessitava l'any 25.
0: Des de Vox i el PP també han apuntat que s'han presentat al·legacions des de dins de l'Ajuntament al pressupost per qüestions relacionades amb recursos humans. Sentim Jorge Mena, regidor de Vox.
7: Que los cubellens nos hemos dado cuenta de que la Casa de la Vila la tenemos desordenada. La crítica por la nefasta gestión ya no viene tan solo de la oposición o también por parte de los vecinos, incluso a veces también por parte del propio gobierno, sino que ahora también nos damos cuenta de que son incluso los trabajadores de la casa los que presentan alegaciones hacia sus presupuestos, por diversos motivos, ya sea por motivos de supresión de plazas, por poner en duda dotaciones presupuestarias o por algunas clasificaciones profesionales.
0: La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha admès que s'han detectat errades materials en relació amb la plantilla de treballadors municipals, però que han desestimat les al·legacions perquè es corregiran per altres vies.
4: Insisteixo, no he dit que hi haguessin errades al pressupost, sinó que la cap de recursos humans diu que hi ha errades a la plantilla i que se subsanaran, però per una altra via diferent que no és aquesta.
0: El pressupost, ara ja aprovat definitivament, s'eleva fins als 27 milions d'euros i és el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, que es va aprovar el juliol del 2024 i que sumava 25 milions d'euros.
8: La colla de cintes de l'agrupació de Balls Populars de Cubelles ha iniciat una campanya per incorporar nous membres i garantir la continuïtat d'aquesta dansa tradicional. L'objectiu és ampliar el grup i apropar el ball de cintes a persones interessades en la cultura popular i les tradicions festives. L'únic requisit és ser major de 13 anys. Una de les balladores de cintes, concretament la Irene, ens parla d'aquest ball.
9: El ball de cintes és un ball tradicional, preciós i molt vistós. La coreografia es basa en un grup de balladors i balladores que dansen al voltant d'una persona central, d'on agafa unes cintes. A mesura que ballem el ritme de la música de gralles i timbals, anem teixint i desteixint aquestes cintes, la qual cosa requereix molta coordinació i és molt bonic de veure. Pel que fa a la vestimenta, és la típica de ball popular de festa major. Portem una camisa blanca, uns pantalons o palilla blancs, la faixa i les espardilles. Hem decidit fer aquesta crida ara perquè estem preparant la temporada de cara a la festa major i volem ampliar la colla, donar-li aire fresc i assegurar-nos que tothom que tingui ganes de participar ho pugui fer. No cal tenir cap mena d'experiència prèvia en dansa. Només cal tenir ganes de ballar, de passar-ho bé i, com diem al cartell, de fer pinya i fer poble.
8: Des de la colla de Valls de Cintes també expliquen que no és necessari tenir experiència prèvia en aquesta dansa, ja que els assajos permeten aprendre progressivament els passos i les diferents figures que caracteritzen aquest ball. Escoltem tot seguit una altra de les balladores d'aquesta colla de Cintes, la Sònia.
10: Els assajos els fem els divendres o diumenges a la tarda. Són assajos molt dinàmics, on aprenem els passos des de zero. Una persona que s'incorpori a la colla, el que trobarà sobretot és molt bon ambient. No és només venir a assajar un ball, és formar part d'un grup d'amics, viure la festa major des de dins, que és una experiència totalment diferent i molt intensa, i mantenir viva una de les tradicions més maques de la nostra cultura. Així que ja ho sabeu, si us pica la curiositat, animeu-vos a provar-ho. Ens podeu contactar al telèfon 639 98 21 86 o envieu un missatge per l'Instagram de la nostra colla. Us hi esperem amb els braços oberts.
8: Els integrants de la colla de Cintes de l'agrupació animen a totes les persones interessades a informar-se a través dels seus canals habituals i a participar en els pròxims assajos oberts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol assegurar el relleu generacional i mantenir viva una valoració que forma part del patrimoni cultural local.
0: Els geganters de Cubelles estan buscant voluntaris per celebrar la 40a trobada de gegants que es farà el 26 de juliol dins de la programació de la Festa Major Petita. La colla de Cubelles busca entre 40 i 80 persones per acompanyar les colles convidades, que seran una 40a. La colla de geganters de Cubelles ha engegat ja una campanya de crida a la ciutadania per trobar voluntaris de cara a la 40a trobada de gegants que serà el diumenge 26 de juliol dins del marc de la Festa Major Petita. La celebració vol ser històrica, ja que es passarà de les 10 colles habituals a un total de 40 colles convidades que vindran d'arreu del país i de l'Estat. Per poder gestionar aquest volum de participants, la colla necessita un mínim d'uns 40 voluntaris, un per colla, tot i que la xifra ideal seria arribar als 80 per poder fer parelles i d'aquesta manera la tasca sigui més fàcil i còmoda. Els voluntaris s'encarregaran de rebre les colles, guiar-les cap a les zones d'aparcament dels remolcs, a la plaça del Mercat, acompanyar-les durant la cercavila i guiar-les després també cap al sopar de germanor al vespre, quan s'acabarà ja la funció dels voluntaris. Així ho ha explicat Ramon Garcia, cap de colla dels geganters de Cubelles.
11: El 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic.
0: La gran afluència de gegants ha obligat a modificar l'esquema habitual de la trobada. Canviarà el seu punt de sortida per donar lloc a totes les colles que han de ballar. Ramon Garcia, cap de colla, ha comentat que els voluntaris hauran d'anar a partir de les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, que és on es farà la plantada i serà el punt de sortida nou per aquest 2026.
11: La plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs. Per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remol, que ja n'hem dit, darrere del mercat, i per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el cercavila, amb un recorregut nou.
0: Per tant, doncs, la plantada de la trobada de gegants serà a les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, un espai més ampli que la plaça dels Pobles d'Espanya, que s'ha quedat petita per acollir aquestes 40 colles que vindran el 26 de juliol. Després, a les 6 de la tarda, es farà la cercavila, que passarà, entre d'altres, per la plaça de la Vila i que s'acabarà la plaça del Mercat amb una ballada conjunta de totes les colles i amb un sopar de germanor que està previst que arrenqui cap a les 9 quarts de 10. Entre les novetats d'aquest any destaca la participació del gegant de l'escola Maricel de Cubelles, que fins ara no havia participat de la trobada, i també vindran colles, evidentment, de punts llunyans, com Torrejón d'Ardoz, des de Madrid, o l'Alcora al País Valencià. També hi haurà participació d'entitats de caràcter social, com una associació de nens amb autisme de Reus o una colla de refugiats ucraïnesos de Barcelona. Les persones interessades a col·laborar com a voluntaris en la quarantena trobada de gegants de Cubelles es poden posar en contacte amb els organitzadors mitjançant les seves xarxes socials.
8: Els taurons al Mediterrani són protagonistes del nou capítol de la secció Compartim la platja amb la natura del programa Cubelles tot un món. Xavier Pedro, del grup de JPEC, ha desmuntat mites sobre els taurons i ha reivindicat també durant la seva conversa el seu paper essencial per mantenir l'equilibri dels ecosistemes marins i fomentar una convivència respectuosa amb la fauna litoral. Sota el títol Taurons i postestiu, el programa convida els oients a conèixer millor aquests grans peixos marins, desmuntant, com dèiem, aquests mites i creences que sovint, diu, generen alarma innecessària. Escoltem un dels moments d'aquesta conversa.
12: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix. No, sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que ens preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no, en aquest tema, en el tema dels taurons.
8: D'aquesta manera, Xavier Pedro recorda que la presència de taurons al Mediterrani forma part de la normalitat ecològica d'un mar saludable i que les espècies presents a les nostres costes rarament representen un perill per a les persones.
12: Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària. I bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans, ni algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Uh-huh. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tanquen la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
8: El programa aprofita l'inici de la temporada estival per fomentar una convivència respectuosa amb la fauna marina i per recordar que la conservació de la biodiversitat també passa per conèixer millor les espècies que habiten el nostre litoral. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha estat aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles des de l'Espai Consum, que s'emet els dimecres de la primera setmana de cada mes al magazín Cubelles Tot un Món. En aquesta ocasió han informat la ciutadania sobre les millors pràctiques a l'hora de comprar entrades per concerts, festivals i altres espectacles. Durant l'espai radiofònic, Eva Mengual i Imma Laborda, professionals de l'OMIC, han posat l'accent en la importància de prevenir fraus i evitar incidències que cada vegada més habituals en la venda d'entrades a través d'internet. Escoltem un dels moments d'aquesta intervenció.
13: S'ha d'anar molt amb cuidado, perquè poden ser entrades falses, duplicades i a més, no? I a més, hi ha plataformes que a més són webs després de prevenda, no? I que a més el seu preu ja és més alt que l'oficial. Llavors dius, ostres, sí que hi ha lloc, però és que resulta que és molt més alt i l'altre a ti, no? Per tant, sempre mirar el preu final complet, les despeses de gestió, si es pot, les condicions de devolució, les dades de l'empresa, i si hi ha... I el que és també és important, la informació clara, perquè estava pensant en un cas d'un cop que no es va poder anar per un, i vam poder contactar amb l'empresa, estava pensant en un cas, i de dir, mira, es va passar això, i llavors pot ser que no et diguin que no et retornen els diners, però que sí que et donen un abonament per un altre any, o diferents opcions, no?
8: Entre les principals recomanacions, l'OMIC de l'Ajuntament destaca la necessitat de prioritzar sempre els canals oficials de venda. I en aquest sentit han recordat que la manera més segura és adquirir una entrada i fer-ho directament a través de la pàgina web de l'organitzador de l'esdeveniment o del recinte on es celebra aquest acte. També han insistit en la importància de verificar que el domini web sigui l'original, ja que existeixen també pàgines fraudulentes amb noms molt similars als oficials. Igualment, també és recomanable comprovar que el lloc web utilitza una connexió segura i identificable pel protocol HTTPS. I pel que fa a la revenda d'entrades, les representants de l'OMIC també han recomanat comparar sempre el preu ofert amb el de la pàgina oficial de l'organitzador. Han recordat també que la normativa limita l'increment del preu de revenda respecte al valor original, que habitualment no hauria de superar el 20%. I un altre aspecte destacat d'aquesta entrevista ha estat la inexistència del dret de desistiment en la compra d'entrades per a espectacles. A diferència d'altres compres efectuades a distància, el consumidor no pot retornar l'entrada i recuperar els diners de manera automàtica, excepte en casos de cancel·lació o modificacions substancials de l'esdeveniment.
13: Tot i que comprem a distància, sabem que sempre hi ha el dret de desistiment, però aquí no. És a dir, en aquest cas no hi ha el dret automàtic a retornar-la, no? És una de les excepcions que diu el Codi de Consum. Mm-hmm. Així com normalment, quan això anem parlant molt extensivament, que tens 15 dies, no? Mm-hmm. Però ull, si l'espectacle es cancel·la, si hi ha un canvi de data, si el servei no es presta correctament.
8: Respecte a les assegurances de cancel·lació que sovint s'ofereixen durant el procés de compra, les professionals també han recomanat llegir amb deteniment totes les condicions i exclusions abans de contractar-les per evitar sorpreses en cas d'haver-ne de fer ús. Finalment, han explicat també des de l'OMIC de l'Ajuntament que davant qualsevol incidència el primer pas és presentar una reclamació davant l'organització de l'esdeveniment. Si la resposta no és satisfactòria, les persones consumidores poden recórrer als serveis de mediació de consum per rebre assessorament i suport especialitzat.
0: Ja s'acosta la revetlla de Sant Joan, que Cubelles tornarà a repetir l'esquema dels últims anys, amb la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa a la plaça del Mercat. Els castellers del Foix seran els encarregats un any més de portar la flama del Canigó, amb la qual després els diables de l'agrupació de Valls Populars i les autoritats municipals encendran la foguera. L'arribada de la flama del Canigó està prevista cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Fita. Des d'allà, els castellers del Foix la portaran cap a la plaça de la Vila perquè les autoritats encapçalades per l'alcaldessa la rebin en nom del municipi de Cubelles. A continuació, començarà la cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables, que arribarà a la plaça del Mercat, que és on s'encendrà la foguera. Com ja és habitual, des de fa uns anys, la revetlla popular es farà a la mateixa plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i cadires perquè tothom qui ho vulgui pugui fer un sopar amb els amics i els familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Line. I després hi haurà també un DJ que posarà música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà per acabada la revetlla. A més, durant totes aquestes hores hi haurà també un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat, d'altra banda, que només es poden tirar petards i coets el dia de la revetlla de Sant Joan i de la revetlla de Sant Pere, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni els dies després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, de centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendis.
14: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
15: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
8: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
0: bon
8: Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
8: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
15: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: I tornem a la secció Biblioagenda amb Núria del Campo, la directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, a qui saludem tot seguit. Benvinguda, Núria, a la ràdio.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: I bé, ja estem allò a propet, no?, d'aquesta temporada estival, per tant...
1: Totalment.
0: Avui, doncs, repassem la programació d'aquests mesos de juliol i agost, no?
1: Correcte. Doncs, bueno, com han fet altres estius, els dijous de juliol els dediquem a tallers creatius, sobretot pel públic familiar infantil. Llavors comencem el primer dijous, dia 2, i tindrem un taller que es titula Un drac a la biblioteca, juguem amb el trencadís de Gaudí. Llavors aquest taller ens el fa Catàrtic i serà un joc d'escultura per construir entre tots els participants un drac fantàstic inspirat en aquest trencadís de Gaudí, que ja sabem que és un any que se celebra el centenari de la seva mort, i aquest drac quedarà per exposar a la biblioteca. Per tant, faran una obra col·lectiva que tindrem per commemorar també aquest any Gaudí. Això és per famílies amb infants de 6 a 12 anys i s'han d'inscriure a la biblioteca. Recordem el tema inscripcions. Ha de ser presencialment, per telèfon o per correu electrònic. La via Instagram o WhatsApp no serveix. Doncs bé, quin és el segon taller de juliol? Doncs és el de la llibreta Síndria. Aquest és el proper dijous, el dia 9, que aquest el farà la Dolça Llibreta. La Dolça Llibreta ja ens ha vingut més d'un cop. Per exemple, abans de Nadal també vam fer una llibreta molt maca. Fa un parell d'anys vam fer un punt de llibre per Sant Jordi.

0: Els participants crearan una història, un conte, l'enregistraran amb veus i sons i després hi haurà un muntatge perquè el segon dia, la segona sessió, podran escoltar aquest conte, inaugurar-lo, i serà un conte que es podrà escoltar sempre que vulguin, vull dir que quedarà ja fet per l'eternitat.
1: Molt bé, està molt bé,
0: molt, molt vinculat amb la ràdio,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: I llavors això serà, com hem dit, el 16 i el 23, en el mateix horari, de 6:15 a 7. Aquest està adreçat per infants a partir de 7 anys, i aquí ja no cal que hi hagi acompanyament d'adult, d'acord? Doncs bé, després d'aquests 4 dijous plens de creativitat, també tenim exposicions, les exposicions a la biblioteca, ja sabeu que cada mes en tenim una de nova i que hi ha molta demanda perquè fins al 2028 hi ha peticions d'exposicions. En aquest cas tindrem el juliol del 6 al 29 una exposició que es titula Habitat i són fotografies de Ferran Morán Gay. És una persona que viu aquí a Cubelles, és un ciutadà nostre, i ell ens mostrarà un recorregut per un mosaic d'espais d'arreu del planeta que l'home ha fet seus des de temps immemorials. Llavors ell ha viatjat, ha agafat edificis, paisatges i tal, i li ha posat aquest nom d'Habitat, no? Com l'home ha habitat el planeta. Recordem, del 6 al 29 de juliol. Quina altra exposició tindrem? Doncs a l'agost, del 3 al 28 d'agost, tindrem l'exposició titulada Llibres lliures, el noir de Libertània. Sapigueu que a l'agost també hi ha el festival del Cubelles Noir, va una mica lligat amb això, i és una exposició que està feta conjuntament amb Libertània, que és aquesta editorial i associació literària d'aquí, del territori, amb Crea Cubelles. Llavors ells dos s'han ajuntat i el que mostraran són portades dels llibres de gènere noir de la pròpia editorial amb frases seleccionades sobre el gènere. Llavors això ho tindrem al mes d'agost. Recordar també que dintre del marc del festival hi haurà dos actes que es duran a terme a la biblioteca. Un serà la tarda del dijous 27 d'agost i l'altre serà el matí del 28 d'agost. Vull dir que també acollim part d'aquest festival. Ja hem vist dues exposicions, una al juliol, l'altra a l'agost. Després hi ha dues activitats més que són ja per tots els dos mesos, no? Uh-huh. Que tenim el joc d'estiu, que és un joc de passatemps lector, que li hem titulat Operació Trapella, i llavors cada setmana, de juliol i agost, hi haurà un repte joc a superar on posar a prova la creativitat i l'enginy. Sempre volem fer activitats també que tinguin a veure amb la lectura, sobretot de cara als infants, i aquest any s'està treballant amb aquesta. I és Operació Trapella perquè la protagonista d'aquesta història és la terrible Adele, que és una nena d'un còmic que és bastant terrible, com diu el nom, no? Però que és un personatge de còmic infantil bastant conegut, i si no, el que pretenem és que infants que no coneixen aquest gènere o aquesta protagonista, doncs que la coneguin i que s'engresquin a llegir les aventures de l'Adele, val? Això ho farem tot l'estiu. I també recordem que els jocs de taula de la biblioteca, que al llarg de l'any es fan els dissabtes al matí, doncs quan fem horari d'estiu i tanquem els dissabtes, doncs els passem els dimarts. Llavors cada dimarts tindrem els jocs de taula a la biblioteca fins al 12 de setembre, que ja tornarem a l'horari habitual.
1: Val. Recorda'ns aquest horari de la biblioteca,
0: sí,
1: no? Que
0: important
1: és
0: recordar,
1: diferent, no?
0: Sí.
1: L'estiu?
0: A l'estiu, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, la biblioteca canvia l'horari en el sentit que tanquem la tarda de divendres i el dissabte al matí. Per tant, de dilluns a dijous, de 3 a 8, i els dos matins que obrim normalment, que és dimecres i divendres, de 9:45 a 2:45.
1: Mm? Molt bé. Doncs, queda dit, les sales d'estudi. No sé si
0: les sales d'estudi ja han acabat.
1: Han acabat?
0: Sí.
1: Com ha anat això?
0: Les sales d'estudi força bé aquesta temporada, no aquest any, perquè el gener també van fer sales, però encara no ho vam implantar. S'ha obert els matins que la biblioteca no dona servei, que són el de dilluns, dimarts i dijous, i la veritat és que hi ha hagut públic. Les primeres setmanes no tant, perquè era una novetat, però al final la mitjana ha estat força interessant. Clar, hi ha hagut molt més usos perquè hi ha hagut moltes més hores d'obertura, això no ho hem d'oblidar, però sí que cada vegada hi ha més ús d'aquest servei. Si abans el MAC

0: màxim d'afluència en un moment donat era de 25 persones, ara ja arribem als 30. Vull dir que és un servei molt ben valorat i que creiem que és molt necessari de cara a l'estudiant per poder-se preparar bé pels exàmens.
1: Molt bé. Ho heu fet per Nadal, ho heu fet ara pel juny,
0: sí.
1: I no sé si potser...
0: Sí,
1: no,
0: sí, se seguirà fent, se seguirà sempre fent, no? En èpoques d'exàmens, que és al voltant de Nadal, gener, febrer i cap a maig-juny, al final de curs.
1: Molt bé.
0: Ah, val, i m'oblidava de comentar... Sí. Que aquest mes de juliol acollim una persona de juny-juliol acollim una persona de pràctiques, la Sílvia, que ella pues, ha fet un mòdul de dinamització cultural i tal, i ens proposarà també unes activitats de cara al públic familiar, que serà un club de lectura creativa, que es farà 3 dilluns, el 29 de juny, el 6 de juliol i el 13 de juliol, a partir de 6 anys. I després també un taller de còmic digital, de creació de còmic digital, que serà els dimecres, a l'1, al 8 i al 15. O sigui que a part d'aquests dijous creatius també tindrem aquestes altres activitats. El de còmic és a partir de 8 i el de lectura a partir de 6. Uh-huh. Ho anunciarem també a través de l'Instagram, de l'agenda municipal, de tots els mitjans que tenim per arribar als nostres públics.
1: Doncs, Núria, no sé si ho hem dit tot.
0: Bueno, recordar també, quan hem dit l'horari d'estiu, sí. Important, la biblioteca tanca la setmana de la Festa Major. Llavors, del 10 fins al 17 d'agost, la biblioteca restarà tancada. La resta, doncs, amb l'horari que hem comentat.
1: Molt bé. Doncs recordem també les xarxes socials, no? Que us poden seguir.
0: Ens poden seguir a través d'Instagram. Nosaltres tenim Instagram. També publiquem tota l'agenda cultural de la web municipal. I després, qui vulgui, també es pot apuntar en un canal de difusió per WhatsApp per rebre la informació al seu telèfon de forma periòdica.
1: Perfecte. Ho hem dit tot, Núria?
0: Jo crec que sí. Bueno, desitjar molt bon estiu a tothom, que no deixin de llegir, perquè bueno, ara s'aprofita l'estiu per fer unes lectures potser menys intenses, no? A vegades necessites una lectura més... Bueno, més lleugera, perquè estàs a la platja, perquè estàs relaxat al càmping, a la muntanya, o no, a vegades la gent també l'estiu doncs diu, ara m'hi poso amb aquest que durant l'any no m'he atrevit, no?, amb aquest clàssic, doncs res, a recordar això, que sempre és bon moment per llegir i que la biblioteca per això estem, per aconsellar i per proporcionar lectura a qui la vulgui.
1: Doncs res més. Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, gràcies per aquesta secció a la ràdio i que vagi molt bé tota aquesta temporada.
0: Gràcies a vosaltres també.
1: Adéu.
0: Bon estiu. Adéu.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
4: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
0: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament amb 2.000 euros per uns vessaments de cautxú provinent del camp de futbol que van anar a parar a la platja. El govern local defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres, però que el camp de futbol 7 del poliesportiu encara no té cap sistema d'aquesta mena. Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Ràdio Cubelles, el consistori ha admès uns abocaments reiterats entre l'octubre del 2023 i el setembre del 2024 i ha acabat pagant una sanció de 2.000 euros imposada per l'ACA. Van ser almenys 6 episodis que van coincidir amb moments de pluja intensa. L'ACA i els agents rurals han determinat en els informes que el cautxú provenia del camp de futbol municipal i baixava pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja de la Mota, un circuit que ha admès l'Ajuntament. Els vessaments sancionats són concretament del 17 d'octubre del 2023, el 20 de gener, el 10 de març, el 23 d'abril, l'1 de maig i el 20 de setembre del 2024. El microgranulat va arribar a un punt de la platja que està tipificat com a terreny forestal, segons recull un informe dels agents rurals del setembre del 2024. El COS insta l'Ajuntament de Cubelles a prendre ràpidament mesures correctores per frenar aquests abocaments i per evitar la contaminació a l'ecosistema marí i a l'espai natural de la desembocadura del Foix. Fruit dels abocaments constatats la tardor del 23 i durant el 2024, finalment l'Agència Catalana de l'Aigua va obrir un expedient sancionador que s'ha resolt ara amb la sanció, com dèiem, de 2.000 euros. L'ENS conclou que l'Ajuntament ha comès una infracció greu de forma reiterada i li retreu no haver aturat el focus de contaminació. Els vessaments provenen d'una instal·lació municipal, concretament el cautxú és un material que forma part de la gespa artificial del camp de futbol i que es filtrava aleshores pels embornals en moments de pluges intenses i baixava després pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja. Quan va tenir constància de la resolució i de la multa inicialment de 2.500 euros, l'Ajuntament va demanar acollir-se a un 20% de bonificació que preveu la llei per reconeixement de la responsabilitat. Per tant, com que l'Ajuntament va admetre el problema, l'import final de la multa ha estat 2.000 euros. El govern local, davant de tot, defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres pel cautxú després d'una inversió de 47.000 euros que està evitant els vessaments. Ara bé, el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut també recentment en una entrevista al Canal Blau que el camp de futbol 7 del poliesportiu, que també té gespa artificial i microgranulat de cautxú, no disposa ara per ara de cap mena de filtració i que, per tant, s'haurà d'estudiar si des d'allà provindrien els vessaments nous que s'han detectat també aquest hivern passat.
3: Sembla que continua apareixent de tant en tant, i a part el que és misèria, però apareix, i bueno, doncs, potser ara hauríem de mirar l'altre camp que hi ha, que també entenc que funciona amb pèlets, i començar a valorar doncs, per on és que s'escola l'aigua d'aquell camp i tornar a començar amb el mateix procediment que hem fet amb el primer camp. A poc a poc anirem tancant l'episodi. Com repeteixo, és un episodi, és una actuació extremadament lenta.
2: Un veí aquest 2026 ha tornat a denunciar que els vessaments de cautxú s'han repetit a la platja de la Mota, tot i que amb menys intensitat que el 2023. L'ACA remarca també que el microgranulat de cautxú representa un perill ambiental significatiu quan arriba al mar, segons paraules textuals, i apunta que poden ser ingerits per la fauna marina i causar-li problemes digestius, malnutrició i acumulació de substàncies tòxiques als teixits dels animals. L'ENS de la Generalitat també afirma que els microgrànuls de cautxú alliberen contaminants químics com metalls pesants i compostos orgànics tòxics que poden afectar greument els ecosistemes i entrar a la cadena alimentària.
4: Els taurons al Mediterrani són protagonistes del nou capítol de la secció Compartim la platja amb la natura del programa Cubelles tot un món. Xavier Pedro, del grup de JPEC, ha desmuntat mites sobre els taurons i ha reivindicat també durant la seva conversa el seu paper essencial per mantenir l'equilibri dels ecosistemes marins i fomentar una convivència respectuosa amb la fauna litoral. Sota el títol Taurons i postestiu, el programa convida els oients a conèixer millor aquests grans peixos marins, desmuntant, com dèiem, aquests mites i creences que sovint, diu, generen alarma innecessària. Escoltem un dels moments d'aquesta conversa.
5: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix. No, sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que ens preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no, en aquest tema, el tema dels taurons.
4: D'aquesta manera, Xavier Pedro recorda que la presència de taurons al Mediterrani forma part de la normalitat ecològica d'un mar saludable i que les espècies presents a les nostres costes rarament representen un perill per les persones.
5: Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària. I bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans, ni algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tanca la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
4: El programa aprofita l'inici de la temporada estival per fomentar una convivència respectuosa amb la fauna marina i per recordar que la conservació de la biodiversitat també passa per conèixer millor les espècies que habiten el nostre litoral.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Que és un escàndol, llama al punk i ja els pogos no te bando, sense pijar.

catalana, con los figaflaua, tú sabes, aquí la música.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat definitivament el pressupost 2026 de l'Ajuntament. El govern local ha desestimat 4 al·legacions per considerar que no afecten directament els comptes i que, a més, no entren dins dels supòsits inclosos a la llei. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana i la CUP hi han votat en contra i el PP s'ha abstingut. En el ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha justificat el rebuig a les al·legacions que ha rebut el pressupost. D'una banda, ha reconegut que no s'ha complert amb l'audiència pública que especifica el reglament de participació municipal, responent així a una al·legació que havia presentat el grup municipal de la CUP. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha donat suport a la desestimació mitjançant un informe tècnic.
3: La tècnica explica que, segons l'article 21.3 del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, convocarà cada any audiències públiques per informar sobre matèries pressupostàries i o fiscals. Però de la lectura d'aquest article no es desprèn que l'audiència pública constitueixi un tràmit preceptiu integrat en el procediment d'elaboració, aprovació inicial o aprovació definitiva del pressupost municipal, ni que la seva celebració s'hagi de produir en un moment concret de la tramitació pressupostària.
2: El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha lamentat que el govern local hagi incomplert el reglament de participació ciutadana i ho ha considerat una mostra de poca transparència. També ha trobat a faltar un informe d'intervenció que justifiqui l'aprovació definitiva del pressupost.
4: El missatge que envien és molt preocupant. No volem escoltar, no volem participar i no volem ser controlats. No volem ser controlats. S'han presentat al·legacions i el resultat ha estat 0 acceptades, ni una. Però no perquè no tinguin fonament, sinó perquè han aplicat un criteri restrictiu per tancar-les. No entra dins l'article 170, es desestima. I això no és valorar les al·legacions, això és bloquejar-les perquè no molestin. No hi ha control independent, i aquí hi ha un punt molt greu d'aquesta aprovació. No hi ha cap informe d'intervenció que avali la desestimació de les al·legacions. És a dir, un expedient des de l'inici controlat, gestionat i fiscalitzat per intervenció, avui no hi ha cap informe d'intervenció.
2: Esther Soler, d'Esquerra Republicana, s'ha afegit a les crítiques en la manera de treballar el pressupost per part del govern local i ha justificat el seu vot negatiu d'aquesta manera.
5: Realment estan governant amb una absoluta opacitat, transparència, per molt que diguin, zero. Tant per tant, ja ho saben, no? Vull dir, fa 2 anys que, el juliol farà 2 anys que van aprovar el darrer pressupost, ara porten aquest pressupost que, de fet, estarà al carrer, si fa o no fa, el mateix que el del 24. Tenim una majoria absoluta, tenen una responsabilitat molt gran en aquesta legislatura i al final els carrers continuen bruts, plens d'herbes, necessitem més serveis, ara resulta que els serveis socials han de venir aquí perquè aquell edifici pues, té problemes i no es pot atacar aquest problema. Vull dir, tot és un desgavell, des de dalt, des del començament fins a baix, o des de baix fins a dalt, fins al començament és un desgavell. Sí que Cubelles necessita un pressupost, i tant que el necessita, com el necessitava l'any 25.
2: Des de Vox i el PP també han apuntat que s'han presentat al·legacions des de dins de l'Ajuntament al pressupost per qüestions relacionades amb recursos humans. Sentim Jorge Mena, regidor de Vox.
6: Que los cubellens nos hemos dado cuenta de que la Casa de la Vila la tenemos desordenada. La crítica por la nefasta gestión ya no viene tan solo de la oposición o también por parte de los vecinos, incluso a veces también por parte del propio gobierno, sino que ahora también nos damos cuenta de que son incluso los trabajadores de la casa los que presentan alegaciones hacia sus presupuestos, por diversos motivos, ya sea por motivos de supresión de plazas, por poner en duda dotaciones presupuestarias o por algunas clasificaciones profesionales.
2: La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha admès que s'han detectat errades materials en relació amb la plantilla de treballadors municipals, però que han desestimat les al·legacions perquè es corregiran per altres vies.
3: Insisteixo, no he dit que hi haguessin errades al pressupost, sinó que la cap de recursos humans diu que hi ha errades a la plantilla i que se subsanaran, però per una altra via diferent que no és aquesta.
2: El pressupost, ara ja aprovat definitivament, s'eleva fins als 27 milions d'euros i és el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, que es va aprovar el juliol del 2024 i que sumava 25 milions d'euros.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
7: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
8: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
8: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
7: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Cant 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia i bona hora, amics i amigues, covellencs i covellenques, senyores i senyors, nens i nenes. Benvinguts una altra vegada a aquest programa Can 60, en el qual m'acompanya el Sindobel a la part tècnica. Salutacions cordials de part seva, salutacions cordials de part meva. Bé, avui parlarem d'alguna efemèride, d'algun article curiós, i continuarem amb aquella sèrie iniciada ja fa algunes setmanes que es diu El comerç i els oficis a Cubelles, que és un treball realitzat pel Xavi Martínez i per l'Antoni Pineda. Bé, aquesta efemèride de la qual parlava és un article que va sortir el 17 de maig publicat al diari Tarragona i signat per Marina Pallàs Caturla, que parla d'una efemèride amb el títol perdó, de 100 anys del mític carriler de la Cava, el tren més estimat. Doncs llegirem aquest article que m'ha cridat l'atenció, com tots els que porto aquí en aquest programa. Diu que la història del tren va està estretament vinculada a la del Delta de l'Ebre i al creixement de la producció d'arròs i dels municipis que necessitaven arribar a Tortosa. Aquest 2026 es compleixen 100 anys del carrilet de Tortosa a la Cava. Els orígens d'aquest ferrocarril es remunten a finals del segle XIX, però la seva construcció no començaria fins a principis dels anys 20 del segle XX. La seva missió principal era comunicar les fèrtils terres del Delta de l'Ebre amb Tortosa. El creixement de la producció d'arròs al Delta, en aquell moment es deia de la Ribera, ja que l'expressió Delta tardaria encara unes dècades, als anys 20 i el creixement dels pobles de la Cava i de Jesús i Maria i el trasllat de l'arròs fins als molins de Tortosa van obligar a crear una línia de comunicació més eficient que no fossin les carreteres i camins. Primer es va optar pel transport fluvial, com el vapor Anita, però aviat es va emprendre la construcció d'un tren de via estreta entre el Delta i Tortosa, el carrilet. La iniciativa va ser impulsada pel Banc de Tortosa, que va crear la companyia FESA, Ferrocarriles Económicos Societat Anònima. Com explica el periodista Josep Ballerri, durant els seus 40 anys de vida, el carrilet es va tornar un element identificatiu i molt estimat. A més de transportar l'arròs, el carrilet era l'únic mitjà que tenia la gent de la Cava i Amposta per arribar a Tortosa per comprar i fer encàrrecs. A la ciutat arribava fins l'avinguda principal, davant de l'actual bar Ribera, un espai de referència per a qui esperava el tren. Encara avui dia, el sentiment popular per la memòria del carrilet es reflecteix especialment quan s'interpreta la mítica cançó de Josep Bo. El primer tram de la nova línia, des de Tortosa fins a Amposta, va ser inaugurat l'11 d'agost de 1926. El van seguir l'any següent els trams d'Amposta a Jesús i Maria, inaugurat el 27 de juliol de 1927, i de Jesús i Maria a la Cava, inaugurat el 16 de desembre de 1927. El carrilet de Tortosa a la Cava seguia el curs de l'Ebre durant els últims quilòmetres del recorregut del riu. El recorregut, de 27 quilòmetres, durava una mica més d'una hora. Feia parades a Soldevila, Campredó, La Canyada, Amposta, Jesús i Maria i el pas de Sant Jaume d'Enveja, sempre dins del terme municipal de Tortosa d'aquella època. Avui, una part d'aquest tram és la via verda del carrilet. Bé, fem una petita pausa i continuarem encara amb aquest article. No he buscat la cançó aquesta mítica que parla l'article del Josep Bo, però en compte seu doncs posarem el tren d'Olot a càrrec del grup de folk.

Molt bé, doncs continuem amb aquest article sobre els 100 anys del mític carrilet de la Cava. Segons Carles Salmerón, al llibre El tren del Delta de l'Ebre, l'entrada en servei del carrilet va ser tot un èxit, ja que entre els dies 12 i 13 d'agost van utilitzar la línia un total de 7.258 viatgers. El carrilet de la Cava és l'únic que va començar la seva peripècia vital amb vehicles motoritzats en lloc de les tradicionals locomotores de vapor, que malgrat això no van donar el rendiment previst i es van haver de substituir per locomotores de vapor de segona mà. El ferrocarril va quedar pràcticament destruït durant la Guerra Civil, però després de ser reconstruït a la postguerra, seria lleugerament modernitzat als anys 50. Va ser molt popular durant aquells anys. Això no va impedir que el 1964 passés a mans estatals i després es va decidir a procedir a la seva clausura, circulant l'últim tren el 31 de desembre de 1967, 41 anys després de la seva inauguració. La competència del transport per carretera va fer descendir el número d'usuaris del carrilet i l'Ajuntament va suprimir el baixador del centre de Tortosa, fet que hi va restar encara més viatgers. Actualment, d'aquell ferrocarril únicament se'n conserva una locomotora de vapor, restaurada i col·locada com a monument al Parc de Tortosa. Diverses generacions de tortosins hi han pujat de xiquets o han sigut fotografiats amb ella. I també es conserven alguns edificis i instal·lacions, destacat entre tots ells l'antic edifici de viatgers de l'estació de Tortosa a la plaça del Carrilet, on hi havia també les cotxeres, actualment desaparegudes. Aquest any, l'Ajuntament de Tortosa ha adquirit un tren turístic elèctric que evoca amb el seu aspecte el mític carrilet de la Cava. Circulant per l'Avinguda de la Generalitat de Tortosa, podrà despertar l'esperit d'aquell mític trenet que unia la ciutat amb el Delta i que, en definitiva, apropava les persones d'una mateixa terra. I fins aquí, doncs, aquest article. Abans de passar a un altre tema, escoltarem ara La Trinca amb dues cançons d'un àlbum que vam treure a principis dels anys 70, finals dels 60, principis dels 70, que es diu Tots som pops, i escoltarem en primer lloc dues peces, una que precisament parla de trens, el tren Pinxo de Banyoles, i tot seguit escoltareu el tema Paret, paret.

Bé, doncs hem dit que canviàvem de tema i ara parlaré d'un article, o llegiré un article aparegut al diari La Veu del País Valencià, també el mes de maig passat, que està signat per Vicent Mengual i que porta pel títol, el seu títol és El País dels que diuen Oc. Es tracta d'un article que fa referència a la història, un article que fa referència a la desfeta de la batalla de Muret, on mor Pere II, i que va tenir conseqüències. Diu que els camins a partir d'allà els camins de catalans i llenguadocians es van separar. I diu l'article que, atesa una definició de Dante Alighieri del segle XIII, estaven, entre altres, les llengües d'oc i les llengües d'uil. Oc és la paraula occitana per a sí, Occitània, Llenguadoc. Els països dels que diuen oc, al nord pronunciaven uil, d'on deriva el francès oui. Des de 2016, Occitània és una regió administrativa de la República Francesa. Les regions passaren de 22 a 14. Occitània va ser el nom escollit per a fusionar les anteriors regions Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus, la capital, Tolosa de Llenguadoc. Llenguadoc ha desaparegut de la nomenclatura oficial de regions i Occitània és molt més que la regió oficial. És un extens territori des de l'Atlàntic a la Mediterrània i des dels Alps fins als Pirineus que inclou un terç de l'actual França. Però no sols, també inclou 12 valls occitanes del Piemont, a Itàlia, el Principat de Mònaco i la Val d'Aran, a Catalunya. En aquest vast país, que mai no es traduïa en una entitat política, es va desenvolupar una llengua romànica, amb diversos dialectes, coneguda com a llengua d'oc o occità, en la qual apareixen les primeres manifestacions culturals notables en una llengua posterior al llatí. Als segles XI i XII, la monarquia feudal francesa escassament intervenia al sud del riu Loira. Al sud-est de l'actual França, a l'àrea coneguda històricament com el Llenguadoc, els grans senyorius gaudien de força independència i destacava el comtat de Tolosa, que governava gran part del territori per possessió o vassallatge d'un gran nombre de vescomtats. La corona d'Aragó, que des de mitjan segle XII pertany al casal de Barcelona, estava, però, en procés d'expansió en aquella àrea, fent servir aliances, matrimonis, compra de drets feudals i vassallatge, mantenint certa rivalitat amb els comtes de Tolosa. Som el Llenguadoc, militarment annexat al segle XIII per la monarquia francesa i acabant així amb el poder del comtat de Tolosa, amb la preeminència de la monarquia catalano-aragonesa en la regió i amb la civilització romànica que hi havia crescut.

Ha estat una altra vegada la Trinca amb dues cançons més de l'àlbum Tots Som Pops. En aquest cas, Barbabum i El Ball de Sant Ferriol, dues cançons populars igual que les anteriors que hem escoltat. I ara seguim amb aquest article doncs, que parla d'Occitània. Diu que en aquell context s'hi va desenvolupar una civilització tolerant on prospera la llibertat espiritual. Per exemple, neix als segles XII i XIII la poesia trobadoresca. Trobadors i trobairits, l'equivalent femení, escriuen i interpreten en llengües romans. L'amor cortès és un dels temes principals, una mostra de delicadesa, del progrés civilització d'aquelles contrades, que contrasta amb la violència i la barbària de la societat medieval. Altres temes són religiosos, socials i polítics. La dona assoleix un remarcable paper en la cultura i la societat. Conviuen perfectament barrejats, i travessant totes les capes socials, catòlics i càtars, aquests declarats herètics pel Vaticà. Apunta una via democràtica en constituir-se la comuna de Tolosa quan el comte atorga en 1189 la Carta de les Llibertats Comunals que converteix Tolosa de Llenguadoc en una de les ciutats més obertes i lliures a Europa, on els estrangers que hi arriben assoleixen la ciutadania. La petita noblesa, la burgesia i també els artesans i altres ciutadans participen en el govern i les decisions de la comuna. Diu Simone Weil, en un dels seus assajos sobre el País d'Oc, després del segle X, la seguretat i l'estabilitat havien esdevingut suficients per al desenvolupament d'una civilització. L'extraordinària barreja complerta des de la caiguda de l'imperi romà ja podia donar els seus fruits. En lloc més no ho podia fer al mateix grau que en aquest País d'Oc, on el geni mediterrani sembla llavors haver-se concentrat. La filosofia parisenca continua assenyalant que al País d'Oc no hi havia, ni tenien equivalent, els factors d'intolerància que en la península itàlica provenien de la presència i proximitat del papat, o que en la península ibèrica emanaven de la guerra continuada contra els moros del Andalus.

Acabem d'escoltar la Dolors Lafitte amb la cançó Carrers segueixo. I ara anem a l'última part d'aquest article que parla sobre el País Doc, que diu, parla en aquest tram final de l'article del terror contra la civilització Doc. Deia el pensador Stephen Toulmin que el fanatisme no està en les idees, està en certes formes de sustentar-les i defensar-les. I la violència és una de les més fanàtiques. El terror es va desfermar contra la civilització del País Doc quan el papa regnant proclamà una butlla a la qual s'apuntaren nombrosos nobles del nord francès amb les seves hosts. Una croada no dirigida a terres musulmanes, per primera vegada adreçada al cor de la cristiandat, per a destruir una heretgia tan integrada en aquella societat que eliminar-la suposà eliminar la civilització Doc. La croada, salvatge i cruel, es va convertir en una guerra de conquesta. El 1213, Pere II, pare del nostre Jaume I, que va néixer al País Doc, anomenat el Catòlic, acudeix en defensa dels seus vassalls excomunicats pel papa. El Catòlic en contra de la croada i de l'Església. La desfeta de la batalla de Muret, on mor Pere II, va tenir conseqüències. Els camins de catalans i llenguadocians es van separar. El fill de Pere, el conqueridor, dirigí l'expansió de la corona cap a València i la Mediterrània. El fill del Pere és el Jaume I. La monarquia francesa va prendre possessió del País Doc. El totalitarisme de l'Església Catòlica s'imposà. La civilització que havia germinat en una terra que tenia el nom de la seva llengua va ser esborrada. La Inquisició rematà la feina en unes dècades més de treball quirúrgic. Amb el temps i l'acció voluntària de l'estat francès, la mateixa llengua Doc marginada i oficialment no reconeguda, solament Catalunya reconeix oficialment l'aranès, dialecte de Loc. I apunta una altra vegada Simone Weil, enaltint la fecunditat que prometia aquella societat i queixant-se amargament de la seva destrucció per la croada. Europa no l'ha trobat mai més, al mateix grau, la llibertat espiritual perduda per efecte d'aquesta guerra.

Ara ha estat el Roy Edsel i la seva orquestra interpretant el tema Melancolí. Bé, ara sí que agafo l'anuari 2004 del grup d'estudis covellencs Amics del Castell i continuem amb l'article, amb el treball realitzat pel Xavier Martínez i l'Antoni Pineda sobre el comerç i els oficis a Cubelles. La setmana passada vam acabar amb els barbers i ara continuem amb els sabaters. I diuen que l'ofici de sabater comprèn la fabricació i la venda de sabates espardenyes, així com la seva reparació. Dins l'imaginari col·lectiu, l'ofici de sabater ens ha deixat una de les dites més nostrades en la llengua catalana. El sabater és el que va més mal calçat. Sant Marc, recordat el 25 d'abril, era el patró dels mestres sabaters. Conta la tradició que va guarir la ferida d'un amic sabater només fent-hi el senyal de la creu. Sant Crispí, venerat el 25 d'octubre, era el patró dels fadrins sabaters. Diu la tradició que el sant era fill de Barcelona i que en un tres i no res va adobar una muntanya de sabates velles i inaprofitables. Les botigues de reparació i venda de sabates no van aparèixer oficialment a Cubelles fins a l'any 1924, malgrat que, com veurem, ja n'existien abans. Els que a la nostra vila es van dedicar a fer i vendre sabates van ser Enriqueta, Robert de Papiol, Manuel Jiménez i Tínia, Pere Amorós i Palau i Joan Guasch i Safons, dels quals en parlarem després d'escoltar els Beatles amb el tema I Call Your Name.

Bé, anem a parlar ara doncs, d'aquests persones que es van dedicar a vendre sabates a Cubelles. Enriqueta Robert de Papiol. A la part alta del carrer Jacint Verdaguer, antigament carrer de l'Arbós, apareix el 1924 la sabateria d'en Enriqueta Robert, que només en venia i no en fabricava. Restà oberta de forma oficial fins a l'any 1934. L'Enriqueta era filla del ferrer Joan Robert i havia nascut a la nostra vila el 1891. Manuel Jiménez i Tínia. Malgrat no aparèixer en el llibre de matrícula de l'Ajuntament, el 1894 Manuel Jiménez figura en el llibre de batejos com a espardenyer. Pere Amorós i Palau. Tampoc hi apareix en els registres municipals. Malgrat això, l'any 1911 compareix com a comerciant d'espardenyes en el llibre de matrimonis parroquial. El 1917 i el 1921 hi tornava a figurar amb el mateix ofici. Joan Guasch i Safons. Inicia el negoci de venda de sabates l'any 1933 al carrer Jacint Verdaguer, on avui hi ha la perruqueria d'en Joan Fuster. Bé, ara ja no hi ha la perruqueria d'en Joan Fuster, això està de l'any 2004. Ara hi ha un bar que es diu La Penúltima. Fins a l'inici de la guerra es dedicaren a comprar sabates a Vilanova i Vilafranca per vendre-les a Cubelles. Sabates de Traneta, de Valls, de Pagès i moltes altres serviren per calçar molts dels cubellencs d'antany. Arribada la guerra, les sabates van esdevenir un bé escàs i en Joan Guasch començà a fabricar espardenyes de pagès amb cordill, amb els que feien la trena de la sola, amb roba per al taló i la puntera i amb cinta per a les vetes. A més, també venien a la botiga béns tan diversos com colònia, sabó o roba de dormir. En aquesta tasca productiva hi col·laborà la filla d'en Joan Guasch, la Rosa Guasch i Adrià.

Nobody Child, un tema interpretat pels Traveling Wilburys. I ara deixem doncs, els sabaters i passem als transportistes i missatgers. L'any 1924 apareixien en el llibre matrícules els primers transportistes. Els transportistes portaven persones en unes tartanes, normalment cap a Vilanova, mentre que els missatgers duien qualsevol paquet o sobre allà on els indiquessin, molt sovint a Barcelona. El funcionament dels carruatges, malgrat la competència del ferrocarril, era possible perquè el tren en funcionament a Cubelles des del 1883 no tenia una puntualitat suïssa i les esperes a l'estació podien de passar a les 3 hores. A Cubelles, la primera matrícula oficial de transportista va ser, com hem esmentat, de l'any 1924 i l'última és la d'en Ciril Fontanals de l'any 1932. Per aquelles dates arribà un cotxe mecànic de línia que anava a Vilanova cada dia i que va ser inicialment conduït per un senyor popularment conegut com Joan de l'Arbós. Pel que fa als missatgers, sempre van haver-hi que es treien un sou addicional oferint aquest servei, tot cobrant en funció de la distància on s'hagués de dur l'encàrrec. Una que més el sovintejava era la d'anar a cercar medicines a la farmàcia de Vilanova i la Geltrú. El patronatge dels que es de transport amb animals correspon a Sant Antoni Abat, festejat el 17 de gener, i que també és el patró de tots els animals que conviuen.

Ara el que hem escoltat és el Sam Cooke amb la cançó Another Saturday Night. Bé, i ara ja per tancar el capítol d'avui del comerç i els oficis a Cubelles, parlarem dels cubellencs que es van dedicar a fer de transportistes i missatgers. Cyril Fontanals i Estapé, domiciliat del carrer Jacint Verdaguer 24, va iniciar les activitats de transportista aquell mateix any, el 1924, ofici que va desenvolupar fins al 1932. Josep Canyelles i Borrell, al carrer del Castell, avui del doctor Remigi Juncà, dué a terme la feina de transportista en Josep Canyelles entre 1924 i 1925, any en què seria substituït per en Jaume Montaner i Ballester. Conegut com el de Cal Faló, en Josep Canyelles tenia una tartana tirada per dos cavalls

Valls i feia cada dia el trajecte cap a Vilanova i la Geltrú, sortint cap al matí. Jaume Montaner i Ballester. Continua l'any 1926 l'empresa de transports d'en Josep Canyelles, tot treballant fins al 1930. Joan Marcilles i Badia. Malgrat no figurar-hi en el llibre de matrícula de l'Ajuntament, el Saragossa, tal com l'anomenaven, es dedicava l'any 1929 a fer de missatger, potser en deixar la gestió de la taverna. Ramon Estalella i Romeu. L'alcalde de Cubelles per l'Esquerra Republicana de Catalunya als anys 1934 i 1936, Ramon Estalella, va dimitir del càrrec d'alcalde dos mesos després del cop d'estat franquista, del 18 o 19 de juliol de 1936. Durant el període que durà la guerra, també va fer de missatger portant paquets a Barcelona. I per últim, Joan Camps i Torres, el paraigüer de Cubelles, que feia viatge diari a la capital per dur paquets i missatgers a finals dels anys 30.

Ara el tema que acabem d'escoltar porta per nom Woodstock i ha anat a càrrec de Crosby, Stills and Nash. La cançó fa referència al famós festival del 1969, el Festival de Woodstock. I ara continuem amb música d'aquí fins al final. Escoltem ara de Mamas and the Papas amb el tema Creek Alley.

0: Bé, doncs això és tot per avui. Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Hàbits per estalviar energia. Fer servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i de ple estiu, un dia més amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit i pujarà de dia movent-se entre els 19 i 20 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 30 amb una humitat moderada, ben feble amb marinades de garbí al matí, de migjorn al migdia i més aviat de xaloc a la tarda, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejot a partir de migdia. Demà esperem un temps molt estable també, amb sol i cel clar al matí, però amb alguns núvols poc destacables a la tarda, amb una temperatura que pujarà a la nit, però recularà unes dècimes de dia, tot i que es notarà poc, situant-se entre els 21 de mínima i de 29 a 30 de màxima, amb una humitat més alta i, per tant, també amb una mica més de xafogó. Ben feble, en domini del xaloc, amb cops moderats a la tarda, que poden superar els 30 km per hora i farà que la mar, que estarà arrissada al matí, augmentarà a marejor considerable a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament amb 2.000 euros per uns vessaments de cautxú provinent del camp de futbol que van anar a parar a la platja. El govern local defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres, però que el camp de futbol 7 del poliesportiu encara no té cap sistema d'aquesta mena. Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Ràdio Cubelles, el consistori ha admès uns abocaments reiterats entre l'octubre del 2023 i el setembre del 2024 i ha acabat pagant una sanció de 2.000 euros imposada per l'ACA. Van ser almenys 6 episodis que van coincidir amb moments de pluja intensa. L'ACA i els agents rurals han determinat en els informes que el cautxú provenia del camp de futbol municipal i baixava pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja de la Mota, un circuit que ha admès l'Ajuntament. Els vessaments sancionats són concretament del 17 d'octubre del 2023, el 20 de gener, el 10 de març, el 23 d'abril, l'1 de maig i el 20 de setembre del 2024. El microgranulat va arribar a un punt de la platja que està tipificat com a terreny forestal, segons recull un informe dels agents rurals del setembre del 2024. El COS insta l'Ajuntament de Cubelles a prendre ràpidament mesures correctores per frenar aquests abocaments i per evitar la contaminació a l'ecosistema marí i a l'espai natural de la desembocadura del Foix. Fruit dels abocaments constatats la tardor del 23 i durant el 2024, finalment l'Agència Catalana de l'Aigua va obrir un expedient sancionador que s'ha resol ara amb la sanció, com dèiem, de 2.000 euros. L'ENS conclou que l'Ajuntament ha comès una infracció greu de forma reiterada i li retreu no haver aturat el focus de contaminació. Els vessaments provenen d'una instal·lació municipal, concretament el cautxú és un material que forma part de la gespa artificial del camp de futbol i que es filtrava aleshores pels embornals en moments de pluges intenses i baixava després pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja. Quan va tenir constància de la resolució i de la multa inicialment de 2.500 euros, l'Ajuntament va demanar acollir-se a un 20% de bonificació que preveu la llei per reconeixement de la responsabilitat. Per tant, com que l'Ajuntament va admetre el problema, l'import final de la multa han estat 2.000 euros. El govern local, davant de tot, defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres pel cautxú després d'una inversió de 47.000 euros que està evitant els vessaments. Ara bé, el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut també recentment en una entrevista al Canal Blau que el camp de futbol 7 del poliesportiu, que també té gespa artificial i microgranulat de cautxú, no disposa ara per ara de cap mena de filtració i que, per tant, s'haurà d'estudiar si des d'allà provindrien els vessaments nous que s'han detectat també aquest hivern passat.
3: Sembla que continua apareixent de tant en tant, i ja parlo que és misèria, però apareix, I bueno, doncs potser ara hauríem de mirar l'altre camp que hi ha, que també entenc que funciona amb pellets, i començar a valorar pues, per on és que s'escola l'aigua d'aquell camp i tornar a començar amb el mateix procediment que hem fet amb el primer camp. A poc a poc anirem tancant l'episodi. Com repeteixo, és un episodi, és una actuació extremadament lenta.
0: Un veí aquest 2026 ha tornat a denunciar que els vessaments de cautxú s'han repetit a la platja de la Mota, tot i que amb menys intensitat que el 2023. L'ACA remarca també que el microgranulat de cautxú representa un perill ambiental significatiu quan arriba al mar, segons paraules textuals, i apunta que poden ser ingerits per la fauna marina i causar-li problemes digestius, malnutrició i acumulació de substàncies tòxiques als teixits dels animals. L'ENS de la Generalitat també afirma que els microgrànuls de cautxú alliberen contaminants químics com metalls pesants i compostos orgànics tòxics que poden afectar greument els ecosistemes i entrar a la cadena alimentària. S'ha tornat a superar el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. L'estació que mesura la qualitat de l'aire situada al poliesportiu ha detectat aquest dimarts un valor de 185 micrograms per metre cúbic a les 6 de la tarda, un episodi que ja s'hauria superat aquest dimecres al matí. I en aquests casos la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació del llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El punt que mesura l'aire, situat al poliesportiu de Cubelles, ha tornat a obtenir nivells elevats d'ozó troposfèric. Concretament, segons ha publicat la Generalitat, s'ha arribat a aquests 185 micrograms per metre cúbic aquest dimarts 16 de juny a la tarda. El llindar d'informació és la concentració d'ozó, a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per la salut dels grups de població especialment vulnerables, les persones amb malalties cardíaques o respiratòries, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic. Quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, cosa que ha passat, repetim, aquest dimarts a la tarda. Aquest any 2026, el llindar d'informació a la població ja s'ha superat a Cubelles els dies 9 i 10 d'abril i el 26 de maig, en dues ocasions al mateix dia, i ara també aquest 16 de juny. D'altra banda, la Generalitat també anota les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca un llindar en aquest cas de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles, aquest altre valor s'ha registrat 11 cops en el que portem d'any. Concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril, el 24, 26 i 28 de maig i també aquest 16 de juny passat. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors com la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva, doncs, de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat definitivament el pressupost 2026 de l'Ajuntament. El govern local ha desestimat 4 al·legacions per considerar que no afecten directament els comptes i que, a més, no entren dins dels supòsits inclosos a la llei. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana i la CUP hi han votat en contra i el PP s'ha abstingut. En el ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha justificat el rebuig a les al·legacions que ha rebut el pressupost. D'una banda, ha reconegut que no s'ha complert amb l'audiència pública que especifica el reglament de participació municipal, responent així a una al·legació que havia presentat el grup municipal de la CUP. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha donat suport a la desestimació mitjançant un informe tècnic.
4: La tècnica explica que, segons l'article 21.3 del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, convocarà cada any audiències públiques per informar sobre matèries pressupostàries i o fiscals. Però de la lectura d'aquest article no es desprèn que l'audiència pública constitueixi un tràmit preceptiu integrat en el procediment d'elaboració, aprovació inicial o aprovació definitiva del pressupost municipal, ni que la seva celebració s'hagi de produir en un moment concret de la tramitació pressupostària.
0: El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha lamentat que el govern local hagi incomplert el reglament de participació ciutadana i ho ha considerat una mostra de poca transparència. També ha trobat a faltar un informe d'intervenció que justifiqui l'aprovació definitiva del pressupost.
5: El missatge que envien és molt preocupant. No volem escoltar, no volem participar i no volem ser controlats. No volem ser controlats. S'han presentat al·legacions i el resultat ha estat 0 acceptades, ni una. Però no perquè no tinguin fonament, sinó perquè han aplicat un criteri restrictiu per tancar-les. 93 article 170, es desestima. I això no és valorar les al·legacions, això és bloquejar-les perquè no molestin. No hi ha control independent, i aquí hi ha un punt molt greu d'aquesta aprovació. No hi ha cap informe d'intervenció que avali la desestimació de les al·legacions. És a dir, un expedient des de l'inici controlat, gestionat i fiscalitzat per intervenció, avui no hi ha cap informe d'intervenció.
0: Esther Soler, d'Esquerra Republicana, s'ha afegit a les crítiques en la manera de treballar el pressupost per part del govern local i ha justificat el seu vot negatiu d'aquesta manera.
6: Realment estan governant amb una absoluta opacitat, transparència, per molt que diguin, zero. Tant per tant, ja ho saben, no? Vull dir, el juliol farà dos anys que van aprovar el darrer pressupost, ara porten aquest pressupost que, de fet, estarà al carrer, si fa o no fa, el mateix que el del 24. Tenint una majoria absoluta, tenen una responsabilitat molt gran en aquesta legislatura i al final els carrers continuen bruts, plens d'herbes, necessitem més serveis, ara resulta que els serveis socials han de venir aquí perquè aquell edifici pues, té problemes i no es pot atacar aquest problema. Vull dir, tot és un desgavell, des de dalt, des del començament fins a baix, o des de baix fins a dalt, fins al començament és un desgavell. Sí que Cubelles necessita un pressupost, i tant que el necessita, com el necessitava l'any 25.
0: Des de Vox i el PP també han apuntat que s'han presentat al·legacions des de dins de l'Ajuntament al pressupost per qüestions relacionades amb recursos humans. Sentim Jorge Mena, regidor de Vox.
7: Que los cubellens nos hemos dado cuenta de que la Casa de la Vila la tenemos desordenada. La crítica por la nefasta gestión ya no viene tan solo de la oposición o también por parte de los vecinos, incluso a veces también por parte del propio gobierno, sino que ahora también nos damos cuenta de que son incluso los trabajadores de la casa los que presentan alegaciones hacia sus presupuestos, por diversos motivos, ya sea por motivos de supresión de plazas, por poner en duda dotaciones presupuestarias o por algunas clasificaciones profesionales.
0: La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha admès que s'han detectat errades materials en relació amb la plantilla de treballadors municipals, però que han desestimat les al·legacions perquè es corregiran per altres vies.
4: Insisteixo, no he dit que hi haguessin errades al pressupost, sinó que la cap de Recursos Humans diu que hi ha errades a la plantilla i que se subsanaran, però per una altra via diferent que no és aquesta.
0: El pressupost, ara ja aprovat definitivament, s'eleva fins als 27 milions d'euros i és el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, que es va aprovar el juliol del 2024 i que sumava 25 milions d'euros.
8: La colla de cintes de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles ha iniciat una campanya per incorporar nous membres i garantir la continuïtat d'aquesta dansa tradicional. L'objectiu és ampliar el grup i apropar el ball de cintes a persones interessades en la cultura popular i les tradicions festives. L'únic requisit és ser major de 13 anys. Una de les balladores de cintes, concretament la Irene, ens parla d'aquest ball.
9: El ball de cintes és un ball tradicional, preciós i molt vistós. La coreografia es basa en un grup de balladors i balladores que dansen al voltant d'una persona central, d'on agafa unes cintes. A mesura que ballem al ritme de la música de gralles i timbals, anem teixint i desteixint aquestes cintes, la qual cosa requereix molta coordinació i és molt bonic de veure. Pel que fa a la vestimenta, és la típica de ball popular de festa major. Portem una camisa blanca, uns pantalons o falilla blancs, la faixa i les espardenyes. Hem decidit fer aquesta crida ara perquè estem preparant la temporada de cara a la festa major i volem ampliar la colla, donar-li aire fresc i assegurar-nos que tothom que tingui ganes de participar ho pugui fer. No cal tenir cap mena d'experiència prèvia en dansa. Només cal tenir ganes de ballar, de passar-ho bé i, com diem al cartell, de fer pinya i fer poble.
8: Des de la colla de Valls de Cintes també expliquen que no és necessari tenir experiència prèvia en aquesta dansa, ja que els assajos permeten aprendre progressivament els passos i les diferents figures que caracteritzen aquest ball. Escoltem tot seguit a una altra de les balladores d'aquesta colla de Cintes, la Sònia.
10: Els assajos els fem els divendres o diumenges a la tarda. Són assajos molt dinàmics, on aprenem els passos des de zero. Una persona que s'incorpori a la colla el que trobarà, sobretot, és molt bon ambient. No és només venir a assajar un ball, és formar part d'un grup d'amics, viure la festa major des de dins, que és una experiència totalment diferent i molt intensa, i mantenir viva una de les tradicions més maques de la nostra cultura. Així que ja ho sabeu, si us pica la curiositat, animeu-vos a provar-ho. Ens podeu contactar al telèfon 639 98 21 86 o envieu un missatge per l'Instagram de la nostra colla. Us hi esperem amb els braços oberts.
8: Els integrants de la colla de Cintes de l'agrupació animen a totes les persones interessades a informar-se a través dels seus canals habituals i a participar en els pròxims assajos oberts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol assegurar el relleu generacional i mantenir viva una valoració que forma part del patrimoni cultural local.
0: Els geganters de Cubelles estan buscant voluntaris per celebrar la 40a trobada de gegants que es farà el 26 de juliol dins de la programació de la Festa Major Petita. La colla de Cubelles busca entre 40 i 80 persones per acompanyar les colles convidades, que seran una 40a. La colla de geganters de Cubelles ha engegat ja una campanya de crida a la ciutadania per trobar voluntaris de cara a la 40a trobada de gegants que serà el diumenge 26 de juliol dins del marc de la Festa Major Petita. La celebració vol ser històrica, ja que es passarà de les 10 colles habituals a un total de 40 colles convidades que vindran d'arreu del país i de l'Estat. Per poder gestionar aquest volum de participants, la colla necessita un mínim d'uns 40 voluntaris, un per colla, tot i que la xifra ideal seria arribar als 80 per poder fer parelles i d'aquesta manera la tasca sigui més fàcil i còmoda. Els voluntaris s'encarregaran de rebre les colles, guiar-les cap a les zones d'aparcament de remolcs, a la plaça del Mercat, acompanyar-les durant la cercavila i guiar-les després també cap al sopar de germanor al vespre, quan s'acabarà ja la funció dels voluntaris. Així ho ha explicat Ramon Garcia, cap de colla dels geganters de Cubelles.
11: El 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic.
0: La gran afluència de gegants ha obligat a modificar l'esquema habitual de la trobada. Canviarà el seu punt de sortida per donar lloc a totes les colles que han de ballar. Ramon Garcia, cap de colla, ha comentat que els voluntaris hauran d'anar a partir de les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, que és on es farà la plantada i serà el punt de sortida nou per aquest 2026.
11: La plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc, que ja n'hem dit, darrere del mercat, i per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà la cercavila, amb un recorregut nou.
0: Per tant, doncs, la plantada de la trobada de gegants serà a les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, un espai més ampli que la plaça dels Pobles d'Espanya, que s'ha quedat petita per acollir aquestes 40 colles que vindran el 26 de juliol. Després, a les 6 de la tarda, es farà la cercavila, que passarà, entre d'altres, per la plaça de la Vila i que s'acabarà a la plaça del Mercat amb una ballada conjunta de totes les colles i amb un sopar de germanor que està previst que arrenqui cap a les 9:45. quarts de 10. Entre les novetats d'aquest any destaca la participació del gegant de l'escola Maricel de Cubelles, que fins ara no havia participat de la trobada, i també vindran colles, evidentment, de punts llunyans, com Torrejón d'Ardoz, des de Madrid, o l'Alcora al País Valencià. També hi haurà participació d'entitats de caràcter social, com una associació de nens amb autisme de Reus o una colla de refugiats ucraïnesos de Barcelona. Les persones interessades a col·laborar com a voluntaris en la quarantena trobada de gegants de Cubelles es poden posar en contacte amb els organitzadors mitjançant les seves xarxes socials.
8: Els taurons al Mediterrani són protagonistes del nou capítol de la secció Compartim la platja amb la natura del programa Cubelles tot un món. Xavier Pedro, del grup de JPEC, ha desmuntat mites sobre els taurons i ha reivindicat també durant la seva conversa el seu paper essencial per mantenir l'equilibri dels ecosistemes marins i fomentar una convivència respectuosa amb la fauna litoral. Sota el títol Taurons i postestiu, el programa convida els oients a conèixer millor aquests grans peixos marins, desmuntant, com dèiem, aquests mites i creences que sovint, diu, generen alarma innecessària. Escoltem un dels moments d'aquesta conversa.
12: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix. No, sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que ens preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no, en aquest tema, el tema dels taurons.
8: D'aquesta manera, Xavier Pedro recorda que la presència de taurons al Mediterrani forma part de la normalitat ecològica d'un mar saludable i que les espècies presents a les nostres costes rarament representen un perill per a les persones.
12: Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària. I bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans, ni algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tancar la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
8: El programa aprofita l'inici de la temporada estival per fomentar una convivència respectuosa amb la fauna marina i per recordar que la conservació de la biodiversitat també passa per conèixer millor les espècies que habiten el nostre litoral. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha estat aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles des de l'Espai Consum, que s'emet els dimecres de la primera setmana de cada mes al magazín Cubelles Tot un Món. En aquesta ocasió han informat la ciutadania sobre les millors pràctiques a l'hora de comprar entrades per concerts, festivals i altres espectacles. Durant l'espai radiofònic, Eva Mengual i Imma Laborda, professionals de l'OMIC, han posat l'accent en la importància de prevenir fraus i evitar incidències que cada vegada més habituals en la venda d'entrades a través d'internet. Escoltem un dels moments d'aquesta intervenció.
13: S'ha d'anar molt amb cuidado, perquè poden ser entrades falses, duplicades i a més, no? I a més, hi ha plataformes que a més són webs després de prevenda, no? I que a més el seu preu ja és més alt que l'oficial. Llavors dius, ostres, sí que hi ha lloc, però és que resulta que és molt més alt
14: molt
13: i l'altre ti, no? Per tant, sempre mirar el preu final complet, les despeses de gestió, si es pot, les condicions de devolució, les dades de l'empresa, i si hi ha... I el que és també és important, la informació clara, perquè estava pensant en un cas d'un cop que no es va poder anar per un, i vam poder contactar amb l'empresa, estava pensant en un cas, i de dir, mira, es va passar això, i llavors pot ser que no et diguin que no et retornen els diners, però que sí que et donen un abonament per un altre any, o diferents opcions, no?
8: Entre les principals recomanacions, l'OMIC de l'Ajuntament destaca la necessitat de prioritzar sempre els canals oficials de venda. I en aquest sentit han recordat que la manera més segura és adquirir una entrada i fer-ho directament a través de la pàgina web de l'organitzador de l'esdeveniment o del recinte on es celebra aquest acte. També han insistit en la importància de verificar que el domini web sigui l'original, ja que existeixen també pàgines fraudulentes amb noms molt similars als oficials. Igualment, també és recomanable comprovar que el lloc web utilitza una connexió segura identificable pel protocol HTTPS. I pel que fa a la revenda d'entrades, les representants de l'OMIC també han recomanat comparar sempre el preu ofert amb el de la pàgina oficial de l'organitzador. Han recordat també que la normativa limita l'increment del preu de revenda respecte al valor original, que habitualment no hauria de superar el 20%. I un altre aspecte destacat d'aquesta entrevista ha estat la inexistència del dret de desistiment en la compra d'entrades per a espectacles. A diferència d'altres compres efectuades a distància, el consumidor no pot retornar l'entrada i recuperar els diners de manera automàtica, excepte en casos de cancel·lació o modificacions substancials de l'esdeveniment.
13: Tot i que comprem a distància, sabem que sempre hi ha el dret de desistiment, però aquí no. És a dir, en aquest cas no hi ha el dret automàtic a retornar-la, no? És una de les excepcions que diu el Codi de Consum. Mm-hmm. Així com normalment, quan això anem parlant molt extensivament, que tens 15 dies, no? Mm-hmm. Però ull, si l'espectacle es cancel·la, si hi ha un canvi de data, si el servei no es presta correctament.
8: Respecte a les assegurances de cancel·lació que sovint s'ofereixen durant el procés de compra, les professionals també han recomanat llegir amb deteniment totes les condicions i exclusions abans de contractar-les per evitar sorpreses en cas d'haver-ne de fer ús. Finalment, han explicat també des de l'OMIC de l'Ajuntament que davant qualsevol incidència el primer pas és presentar una reclamació davant l'organització de l'esdeveniment. Si la resposta no és satisfactòria, les persones consumidores poden recórrer als serveis de mediació de consum per rebre assessorament i suport especialitzat.
0: Ja s'acosta la revetlla de Sant Joan, que Cubelles tornarà a repetir l'esquema dels últims anys, amb la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa a la plaça del Mercat. Els castellers del Foix seran els encarregats un any més de portar la flama del Canigó, amb la qual després els diables de l'agrupació de balls populars i les autoritats municipals encendran la foguera. L'arribada de la flama del Canigó està prevista cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Fita. Des d'allà, els castellers del Foix la portaran cap a la plaça de la Vila perquè les autoritats encapçalades per l'alcaldessa la rebin en nom del municipi de Cubelles. A continuació, començarà la cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables, que arribarà a la plaça del Mercat, que és on s'encendrà la foguera. Com ja és habitual, des de fa uns anys, la revetlla popular es farà a la mateixa plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i cadires perquè tothom qui ho vulgui pugui fer un sopar amb els amics i els familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Line. I després hi haurà també un DJ que posarà música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà per acabada la revetlla. A més, durant totes aquestes hores hi haurà també un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat, d'altra banda, que només es poden tirar petards i coets el dia de la revetlla de Sant Joan i de la revetlla de Sant Pere, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni els dies després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, de centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendis. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
14: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
15: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
16: Estem a la
8: l'espai Descobrim l'etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isabel.
0: Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del
16: GPX. I comencem una edició més del teu programa de circa Ràdio Cubelles.
17: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Bona nit, què tal? Com esteu? Comença l'última Moxiganga de la temporada. Oh, però comencen les vacances d'estiu. Bien! Per fi s'acaba l'escola, per fi comença l'estiu. I a l'estiu tenim moltes coses per fer, com per exemple anar de campaments, anar de colònies, anar de càmping amb el pare i amb la mare, o bé fer un gran viatge de la nostra vida. Tot això ho farem durant tot aquest estiu, però recordeu que la Moxiganga torna al setembre. Després de l'11 de setembre nosaltres tornarem amb una nova temporada i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé tot fent ràdio i m'agradaria pensar que vosaltres escoltant-la. I per ser, doncs, l'últim programa de la temporada, avui escoltarem contes de microbis amb l'Anna i el Roger i després escoltarem un conte de versos per versos. Avui no hi haurà cançó de bressol perquè a partir d'ara, a partir d'aquest moment, us podeu anar a dormir l'hora que vulgueu. Per què? Doncs perquè demà no ens hem de llevar d'hora, demà no hem d'anar a l'escola. Bueno, encara sí, perquè s'està acabant el curs i segurament encara heu d'anar a fer els últims exàmens, anar a buscar les notes, fer alguna coseta que encara ens toca fer. Atenció, perquè avui la primera cançó que us posarem va dedicada de l'estiu i es titula La cançó de l'estiu. És una cançó que ens explicarà com hem de fer una cançó de l'estiu. Ara que tenim temps, ens podem dedicar a compondre cançons, per exemple. Doncs vinga, va, que ja ho tenim la Moxiganga feta i presentada. Abans, però, deixeu-me dir que aquí a la Moxiganga tenim una pàgina web que estarà oberta tot l'estiu. Una web a la qual ens podeu escoltar, continuar escoltant. Per exemple, si aneu a programes sencers, allà podeu escoltar totes les Moxigangues de la temporada. I si us agrada molt una de les nostres seccions, doncs podeu clicar directament a la secció i escoltar només la secció. Com, per exemple, doncs posem Fil de la Poesia amb la Montse Peláez, Contes de Microbis amb l'Anna i el Roger, 100 anys de contes amb el Roger també, o bé el Pauet, també podem escoltar Pauet. I si teniu ganes de jugar amb el pare i amb la mare, tenim els jocs de falda també preparats allà per tots vosaltres. I si us agrada escoltar contes i històries, tenim els contes de la Moxiganga i també tenim el circ petit de la Moxiganga, que és el nostre radioteatre. I aquí, a més, hi trobareu moltes altres activitats, com per exemple pintar, si us agrada pintar, o podeu llegir, que tenim un conte al qual doncs podeu llegir el conte de circ petit. Doncs vinga, va, tal com us he dit, el meu nom és Moisès Bruch i ara mateix comença l'última Moxiganga de la temporada i ho farem amb la cançó de l'estiu del Do Re Mi Fa Bo, un disc molt xulo que us recomanem aquí a la Moxiganga. Do Re Mi Fa Bo. I la cançó ens parla d'això, de com ha de ser una cançó de l'estiu. Què ha de tenir la cançó de l'estiu? Doncs mireu, ara mateix, aquí a la Moxiganga, ho sabrem. Nois i noies, amics i amigues, pares i mares, avis i àvies, comença la Moxiganga. Som-hi!

0: La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
1: La Moxiganga presenta Contes de microbis, d'Arthur Kornenberg. Amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: estones, el microbi úlceres pot provocar, que si no es tracten, en càncer d'estómac es convertiran. Es pensava que l'ansietat causava aquesta malaltia, que no s'alleujava ni amb antiàcids ni amb psiquiatria.
1: Em sembla estrany,
0: diu en Roger tot rumiant,
1: que ningú pensés que un microbi podria ser el causant.
0: En Barry Marshall va tenir una pensada admirable i assenyalar l'Helicobacter pylori com a l'organisme culpable. L'any 1984, aquest metge agosarat, molts milers d'Helicobacter pylori es van passar.
1: Això és molt perillós,
0: va dir en Roger. Quan en Marshall es va posar malalt, un antibiòtic va ser el millor remei. La culpabilitat de l'Helicobacter pylori es va provar, fent a la medicina un gran servei. Aquella gran descoberta la ciència va il·luminar i Marshall i Warren el Premi Nobel van guanyar. Avui, amb l'antibiòtic adequat, l'Helicobacter pylori ja pot ser derrotat, però sense els enzims del microbi, l'àcid ha reaparegut. I si mai puja l'esòfag, causa efectes molt temut. En Roger, a Midnight, pregunta:
1: com podríem impedir que l'àcid càncer torni a causar?
0: Segueix sent un misteri? Ningú no ho ha sabut dir.
2: I fins aquí, Contes de microbis, d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: la Xirimoia.
1: No.
2: La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
3: Saps què?
4: El cervell és el centre de comandament del cos. Manté un bon funcionament de les diferents parts i és responsable dels pensaments, els sentiments i la memòria. El cervell està unit a la resta del cos per mitjà dels nervis. Funcionen una mica semblant a un cable del telèfon. Envia la informació al cervell en forma de petites corrents elèctriques. El cervell filtra la informació i actua en resposta enviant instruccions a través dels nervis.
2: La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.

La nòria més gran del món és la British Airways London Eye, dissenyada per els arquitectes londinens David Marks i Julia Barkefield, mateix 135 metres d'altura i un altre tant de diàmetre. Construïda en la South Bank de la capital britànica, va realitzar el seu primer vol a l'1 de febrer del 2000 i el mes següent va entrar en servei regular. Cada una de les 32 cabines, completament tancades i amb capacitat per a 25 passatgers, completa un gir de 360 graus cada 30 minuts.

Roald Dahl i la Moxiganga presenten... La divertidíssima versió en versos per versos de Els Tres Porquets. Traduïda per Miquel Desclot. Narrador, Moisès Buch.

L'animal que jo poso al cap damunt de tots els altres és el porc. I punt. El porc és noble. El porc és eixerit. El porc és educat. Però està escrit que alguna hora, per fer-me la traveta, n'hi hagi algun de fluixat de la xaveta. Què diríeu, a veure, si algun dia anant pel bosc, tots sols en companyia, ensopegàveu, quina gran troballa, un porc en una caseta de palla? El llop, veient-lo, es va llepar els llambrots i va dir: aquest porquet ja ha fet a tots. Porquet, porquet, si et plau, deixa'm entrar. No, no, llopet, que ja sé de què va. Bufaré i bufaré i la casa volarà. El porquet suplicava com un reu, però el llop no es donava per cap preu. Cancel·lada, fuet, pernil salat, ves per on, sóc un llop afortunat, va dir-se. I tot i que era un carcamal, va guardar-se la cua pel final. El llop va anar volant, un pèl bolit, fins a trobar, oh sorpresa, un nou convit, una altra casa de porquets lirons, i aquesta era vestida amb branquillons. Porquet, porquet, si plau, deixa'm entrar. No, no, llopet, que ja sé de què va. Bufaré i bufaré i la casa et volarà. Llo llop hi va afegir: doncs ves que vinc. Va bufar i rebufar 6 cops o 5. I el pobre porc es va posar a xisclar. Cridava: oh llop, has fet un àpat ja. Parlem-ne doncs i fem un tracte, fa? El llop: suposo que deus dir per xanxa. I en un no res el va tenir a la panxa. Ah, cosa fina, va fer el lloparràs. Però el que jo és de tip no n'estic pas. Ja ho sé prou que se m'infla la tripeta, però és tan gust saltar-se la dieta. Va arribar a una altra casa a poc, com un ratolí que s'hi acostés per joc. A la casa hi havia tremolós, un porquet arraulit com si no hi fos. Però aquest, el porquet número 3, era llest com cap altre i molt entès. Res de palla, ni branques ni bastons. La casa era feta de maons. No m'aconseguiràs, va dir el porquet. Et volaré, va contestar el pillet. Mira que hauràs de menester un bon buf i no et veig prou sapat, va dir el nap buf. Bufa que bufa, el llop perdia el bleix i la casa seguia allí mateix. Si no la faig volar bufant, va dir, la volaré amb un mètode més fi. Aquesta nit et passaré visita i ho faré amb un cartutx de dinamita. I el porquet, ai, el cafre que n'és capaç, se'n va al telèfon a tot gas i marca el número d'una llibreta que és el de la veïna Caputxeta. Digueu, ella va fer, amb qui parlo? Amb qui? Hola, porquet, com prova per aquí? I el porc cridava, ajuda'm, Caputxeta, et sembla que podries, vermelleta? Esclar, ho intentaré, que ella respon. Què tens? I el porc, un llop que em treu la son. Sé que has tractat amb llops altres vegades i aquí en tinc un que fa unes grans bufades. I ella que diu, ai, porquet estimat, és la meva millor especialitat. Ara em rentava el cap, però és igual. Així que el tingui sec, vindré amb un salt. De manera que al cap d'una estoneta arribava la valenta Caputxeta. El lloparràs, que en té una gran sorpresa, se la mira amb uns ulls grocs com maionesa. Ell, que s'esmola aquells ullals punxents, i la bava li cau entre les dents. De nou, la Caputxeta s'enriola, es treu de la faldilla la pistola i li apunta també aquest ull esquerre, i d'un sol tret el deixa estès a terra. El porc, mirant per la finestra, fa un crit. Molt bé, heroïna Caputxeta! Porquet, mai no et refiïs de gent dupa, com aquesta de meta que fa pupa. La Caputxeta, avui ho he descobert, té 2 abrics de pell de llop, ben cert, però per fer viatges veig que té un maletí de pell de porc, també.

I avui, que és l'última moixiganga de la temporada, toca donar les gràcies a tothom qui ens ajuda a fer la moixiganga. Des de l'equip de Cir Petit tenim en Joan Cirera, Jordi Terrades, Jordi Canal i Mònica Torra. Equip de la moixiganga amb les seves seccions, com a poet tenim en Jordi Terrades, com Andreu Cistella, en Joan Cirera, posem fil a la poesia amb Montse Peláez, contes de microbis, Anna Bruch i Roger Garros, i 100 anys de contes amb el Roger Garros. Dir-vos també moltíssimes gràcies a totes les emissores que emeten la moixiganga setmana rere setmana. Ràdio Balsareny, Ràdio Bon Matí, Ràdio Santpedor, La Veu de Navàs, Ràdio Sant Fruitós, Ona Codinenca, Ràdio Cubelles, Ràdio La Selva, Ràdio Gelida, Ràdio Esparreguera, Ona Digital, Ràdio Mollà, Ràdio Barberà, Ràdio Puigcerdà, Ràdio Castell d'Arsol, Ràdio Cabanes, Ràdio Balaguer, Ràdio Vila, Ràdio Joventut, Ràdio Caliu, Ona 359 i també des d'on fem la moixiganga, des de Ràdio Sant Quirze. Moltes, moltes gràcies a tots per aquesta fantàstica temporada, 16 temporades portem ja al vostre costat, i us diem que al setembre tornarem aquí a la moixiganga amb moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé. El meu nom, Moisès Bruch. Esperem retrobar-nos al setembre, quan comenci l'escola. Bon estiu!

Hola amics, què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country. És per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per passar aquesta bona i boníssima estona escoltant música country. La música que només s'escolta aquí a Ràdio Cubelles i al 107.5, com sempre dic, de la FM. Vinga, avui farem un programa, penso que entretingut, com sempre, com sempre fem, i serà variadet, hi haurà músiques, bueno, potser una miqueta més ràpides del compte, però tampoc no exagerarem, Vinga, doncs, que, com sempre dic, no pot ser d'una altra manera, comencem ja el nostre espai musical de música country. Som-hi!

Bueno, perfecte, no? Doncs molt bé, hem començat així amb una mica d'alegria i aquesta cançó que acabem d'escoltar ens la cantava el Dear Bentley i el títol de la mateixa era Log of Living Left to Do. Bé, i ara a continuació, doncs, escoltarem el Diamond Rio que ens cantarà Kiss Me, un de Gabler Lovelace. Aviam què passa.

Molt bé. Sí, senyor. Vinga, ara a continuació escoltarem a les Dixie Chick, que ens cantaran If All You Got Do With Me.

trabuc. Ah, no. Veus? Com si... Al final sempre hi ha el patapum. Bé, ara a continuació escoltarem una cançó cantada per un grup de senyores. És important, eh? És un grup important de senyores. No puc anomenar-les a totes, perquè n'hi han com 6, més o menys, que fan una cançoneta concretament que se n'enriuen d'un guaperes, d'un cowboy d'aquests que van de xulillos per la vida, que en dic jo. I, bueno, la cançó va d'això, no? Que se n'enfoten d'aquest senyor, concretament d'aquest cowboy, i aquest cowboy està representat o fet físicament com a Billy Ray Cyrus, que també és un gran cantant de música country, ja és conegut, eh? I el títol d'aquesta cançó concretament és Romeo. A veure si aneu agafant una mica el fil i identifiqueu les coses. A veure si us agrada, va.

Molt bé. El Romeo. Bé, aquest grup de senyores que se n'enfoten, per dir-ho d'alguna manera així, entenedora, del senyor Billy Ray Cyrus a l'encapçala la Dolly Parton. Si algun dia us ve de gust buscar aquest vídeo a YouTube, segur que us agradarà perquè veieu la conya que li fan al pobre Billy Ray Cyrus. Vinga, doncs continuarem ara escoltant altra vegada les Dixie Chicks que ens cantaran Left is Rip. I can tell.

0: Let it fly.
1: Ja està, molt bé. Vinga, doncs ara a continuació escoltarem el Domi Bontra, que ens cantarà If Dream Love You.

Sí, senyor, vinga. Doncs mira, ara escoltarem una parella, una col·laboració d'aquelles habituals que fan els cantants country. Un d'ells és el David Yoakam i la senyora que l'acompanya és Sherry Graham. I la cançó que escoltarem és Baby Don't Go.

Bueno, vinga, poc a poc, eh? Poc a poc anem avançant. Vinga, i ara a continuació tornem a escoltar una altra cançoneta de les Dixie Chic. Aquestes noies, doncs, ho fan força, força bé, eh? Són tres nenes molt, molt guais, molt així, molt interessants. Bueno, ara fa temps que no tinc res d'elles, que no escolto cap gravació, suposo que deuen estar fent un petit repòs, eh? I bé, fan músiques, com he dit, eh? Molt interessants. Les Dixie Chicks ara ens cantaran You Can Hurry Love.

Molt bé, vinga, aquestes noies s'ho fan perfecte. Vinga, i ara a continuació escoltarem l'Eric Shun, que ens cantarà If King of Money.

Perfecte, vinga. I ara a continuació escoltarem l'Erika Jong, que es cantarà i Black String.

Ja està, molt bé. Sí, senyor, va. Ara a continuació escoltarem el Fire Kill, que ens cantarà If My Heart and Will.

Flying Wheel Train és els que ens cantaran ara una cançó que es titula Nowhere That Somewhere. A veure què passa.

bé. Bueno, posat una de tranquil·leta, que ja convenia. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Garth Brooks, que ens cantarà Cowboy Cadillac.

Molt bé. Molt bé, el Gat Brox. Molt bé. I ara a continuació soltarem el Gary Allen, que ens cantarà Guri Like Me. Anem-hi. Vam més. Què passa ara?

Bé, amics i amigues, doncs hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo doncs, que us hagi agradat. Més que res, doncs, es tracta d'això, passar aquesta estoneta agradable, escoltant bona música, música country i res. No és una altra, eh? La meva intenció, doncs això. Com sempre dic, que ens ho puguem passar bé tots plegats. Bé, amic meu, senyores i senyors, ha sigut un honor poder estar un dia més aquí amb tots vosaltres i em despedeixo fins la propera setmana esperant i desitjant que estigueu bé i que sigueu bons. Adéu-siau!

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: obrim aquest espai dedicat al consum, als consumidors, als seus drets, a les seves reclamacions i també als casos que es van trobant aquí a Cubelles, i ho fem de la mà de dues professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. D'una banda, ens acompanyen, com sempre, últimament en aquest espai, l'Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Bon dia, un altre dia més.
0: I també tenim amb nosaltres Imma Laborda, tècnica de consum de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia.
0: I bé, anem parlant aquí doncs, de casos que es troben a l'OMIC, també doncs, de situacions que poden ser més o menys generals o habituals, en què es poden trobar consumidors que després doncs, van a presentar les seves queixes o consultes o reclamacions mitjançant l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. I avui ens volem centrar en aquelles reparacions que necessitem a casa, d'un electrodomèstic, d'un element concret que bé, no acaba de funcionar bé i doncs necessitem l'ajuda d'un tècnic, d'un instal·lador, d'algú, doncs que d'algun mecànic que concretament vingui a casa, no, a mirar-nos allò que ens està fallant, que no ens està funcionant bé. És un sector, no, que bé, en el cas de Cubelles us heu trobat algunes queixes o algunes reclamacions, oi? Expliqueu-nos què és el, en quines situacions, així, jo he parlat en general, però vaja, no sé si doncs es pot concretar més. Us heu trobat en situacions doncs que tot això, aquestes reparacions deriven doncs no sé si en què es va allargant més en el temps del que toca, si doncs cada vegada fan falta més peces potser del que el consumidor creu que tocaria. Vaja, quina és la situació en què si algú s'hi troba, considereu que caldria anar a consumir i dir això no és el que tocaria, no?
2: Sí. Mira, més que res comencem una mica, no? Diem que en aquest cas volem parlar, és un tema que afecta moltes llars i a més és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, i em poso un nom, incloc, perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost queda constar doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei, eh?
1: Un cop, sí.
2: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit. Un altre, ara, el més important...
0: Un moment, però, clar, tu et trobes amb la urgència. Truques al tècnic. Et ve a casa sense haver-te donat cap pressupost perquè et dirà, és que ho he de veure. No,
1: no, però abans has de preguntar-li què et cobrarà, per venir, no? El desplaçament, quan serà la mà d'obra, si t'ha de substituir les peces, que més o menys quan seria el cost. Tu ja li expliques si té garantia o no, no? Potser hem de
0: però
1: fer
0: si
1: una miqueta
0: no
1: de recerca abans, no? De buscar la documentació que tenim d'aquest objecte, o depèn, clar, depèn de la...
2: Això deia que aquí hi ha moltíssimes casuístiques, no? Cas que tenim una mica de temps perquè volem buscar diferents proveïdors, doncs sí que podem fer-ho al pressupost. Sigui com sigui, i això sí que és important de dir-ho, el més important és, per qualsevol reclamació, com sempre, però en aquest cas encara més, hem d'exigir la factura, perquè ens arriben molts casos que no podem atendre perquè, con IVA sin IVA, ja ho dic així, fins i tot així, no?
1: Sí.
2: En castellà, llavors tu no li vols fer amb l'IVA perquè t'estalvies uns dinerets, perquè normalment, per molt que diguin, gairebé sempre la persona consumidora que diu no, a mi cobren menys. Ho dic també perquè aquí també vull fer una mica de llança a favor dels autònoms, que moltes vegades... però bueno, en aquest cas, perquè si no podem fer res. Perquè clar, si ens venen a nosaltres dient és que no ha complert el que m'havia dit amb el pressupost, molt bé, potser que tingui un pressupost, però si després no hi ha factura, és que no està complint.
0: Que no consta la feina feta. No?
2: No.
0: Al final la factura és com tenir constància de que això s'ha fet i està pagat. No,
2: no, tu podries fer també un albarant. una albarada d'entrega també et serviria amb això i amb altres coses. No és tant si després va a judici aquesta persona guanyarà, no? Perquè estem parlant, però estalviem, si realment, segons el que sigui, hem de... és com quan compres un... Oi que quan compres un bitllet d'avió, si saps que si és molt, molt, molt econòmic, que no et retornaran els diners? Doncs en aquest cas hem de ser conscients que si tenim un després una queixa i no funciona, si no hem reclamat la factura, vull dir que siguem conscients a l'hora després també, a l'hora de pagar, que pagues més, però també tens aquesta reclamació. Llavors, segons els imports o el que sigui, potser val la pena aquest sobrecost, que no és un sobrecost, no deixa de ser, però que és un bueno, sobrecost final pel consumidor, d'això. Llavors, exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
1: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100, si és pel desplaçament, o 20, si és per mà d'obra, i el més detallat possible, perquè així és com podem...
0: Hi pot haver conceptes sospitosos dins d'aquest detall? Home. És a dir, que t'hagin cobrat coses que en realitat no es poden cobrar, no?
2: L'urgència immediata, no? Per
0: doncs
2: exemple, sí,
0: val 150 i un concepte és això, immediatesa o
1: sí,
0: urgència.
1: El tema dels recàrrecs i suplements, sí, ens hem trobat, no? Que volen cobrar doncs, per l'urgència i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
2: Mm-hmm. Els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no? Si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost. Si no, és que en cap de setmana. I una altra cosa, sobretot també com sempre, no? Això és el que anem dient, però no ens cansarem de repetir-ho i ho seguirem fent. Desconfiem d'ofertes barates. El servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general. Aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers... hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional. És perquè s'aprofiten, te'l posen allà, saps que estàs en un moment de...
1: Bueno, vulnerable.
2: Total, total.
0: De necessitat immediata, no?
1: Sí.
0: I truques, no? I potser el servei aquest no era el que tocava, no? Mm-hmm. Bé, sí que és veritat que pot passar... estem parlant de portes, pot passar amb una rentadora... no?
1: Sí.
0: Una nevera, un congelador o una porta que no s'atobre, una finestra
1: o la caldera. A ple hivern et deixen durant 3 setmanes sense aigua calenta i sense escalfar-te la casa.
2: Per això és el que tenen i, bueno, i per això també estem, no? És a dir, aquí hi ha un altre dret a la informació, jo ho vaig a comentar perquè és el nostre, penso que ens hem d'enfocar, bueno, ens hem d'enfocar tot, sobretot primer que tinguin el pressupost, que tinguin les factures, que facin bé, però també és important el dret a la informació.
1: Uh-huh.
2: Han de tenir aquestes tarifes, han d'haver-hi unes tarifes disponibles, almenys en català, s'han d'informar clarament els preus abans d'iniciar la feina, no? Això també és pel tema dels drets lingüístics.
1: Sí.
2: I el que dèiem abans, si durant la reparació et estan dient i et diuen, ostres, que aquí hi ha una avaria nova, o no, mira, és que resulta que ara revisant et falta aquesta peça, que encariria el pressupost que t'han dit, tu has de comunicar abans de continuar, és a dir, tu no pots dir, mira, tu te l'he canviada perquè no anava bé, no, te l'ha de comunicar.
1: Has de donar el vistiplau.
2: Exacte, i s'ha d'haver el consentiment. I el que dèiem, doncs, que s'ha de conservar tot, has de conservar els pressupostos, els missatges, les factures, els justificants, si fas un pagament parcial, no, de paga'm això abans que haig d'anar a buscar la peça, doncs també. I si poguéssim fer el pagament parcial, una factura, pagament a compte, sempre millor, és el que dèiem, no?
0: I un dubte que tinc, si et falla un electrodomèstic concret i et deriven... No, aquest és el servei oficial, diguéssim. Estàs obligat a agafar aquell servei o tu, si allò no t'encaixa el pressupost que t'han passat o l'actitud que han tingut, pots buscar un altre servei, és a dir... no estàs obligat, no? Encara que es digui servei oficial, diguéssim, a fer servir aquell servei, diguéssim.
1: No, com a consumidors, com persones consumidores, podem escollir amb qui volem tenir aquesta relació de consum, però si està en garantia, sí que han de venir els serveis oficials, perquè són els que et cobriran les peces, però res més. O sigui, després no és necessari. Si ja s'ha passat la garantia del producte,
3: pots escollir a qui vulguis. Mm-hmm.
2: També el que comentàvem, no? En aquest cas, sobretot com a consells pràctics, si es pot, sempre que es pugui, comparar diferents pressupostos. No, mirar de no acceptar reparacions si no tenen la documentació escrita. Si algun professional, així com abans he dit mateix, si també et diu no, t'ho faig sense factura i m'ho pagues amb efectiu, millor que no, per el que dèiem de la constància. I també molt important, tothom té assegurança de la llar i en les assegurances de la llar entren, a vegades no ens en recordem i anem al ràpid, llavors a dir, ostres, mirem, perquè l'assegurança de la llar moltes vegades cobreixen ja serveis urgents, serveis de manteniment, llavors mirem-ho, perquè llavors, a més, bueno, és més senzill, no?
1: I parlar també de la garantia que tenen, o sigui, hi ha 6 mesos de garantia una vegada s'ha finalitzat la feina, o sigui, i això cobriria la feina en si mateix i els materials que el professional ha fet servir.
2: Si aquest material, per exemple, no, imaginem que jo et faig una reparació i et poso una caldera nova, doncs el que és la reparació en si són aquests 6 mesos que hem dit, però potser si la caldera és nova, doncs tindrà la garantia de 3 anys que té la caldera. Vale? Mm-hmm. Que no és de dir 6 mesos i ja està, no. Perquè m'ho van instal·lar i llavors et diu el professional no, és que jo ja vaig venir i ja està. Ja, però és que la caldera sí que ho té, llavors, sí. Potser llavors s'ha d'anar al servei tècnic, però sí que s'ha de mirar.
1: Sí, sí, el producte nou 3 anys, quan es fa una reparació 6 mesos.
2: I el que dèiem també és, si es fa una reparació en electrodomèstic o qualsevol, el servei tècnic t'ha de donar un resguard de dipòsit, quan deixen en l'aparell a reparar. És a dir, només, i després el que dèiem, només els serveis tècnics oficials poden fer reparacions gratuïtes dins del període de garantia del fabricant. És a dir, ha de ser un servei tècnic oficial que estigui acreditat, t'ha de deixar un resguard de dipòsit. Aquestes coses són importants de dir-les, perquè si després no funcionen, també nosaltres ens ho poden dir, perquè per això estem, com sempre, no? Però, a més, a part de perquè si tenim casos, com ens n'hem trobat, d'alguns serveis tècnics oficials, doncs, que recullen ja diferents incidències perquè no estan complint, nosaltres això aleshores ja ho derivarem a inspecció i se m'està també acudint el que dèiem, no? Vull dir, també les cases, les companyies, que també sàpiguen que hi ha un servei tècnic oficial que no està funcionant. En aquell emplaçament, i potser sí que funciona el de Castelldefels o de Vilanova. Vull dir que hem de professionalitzar i no perquè sigui urgent ens hem de, no, ens hem de, hem d'acceptar, doncs és el que hi ha i pago molt. Perquè justament és quan més s'aprofiten, no? Aquesta vulnerabilitat que tens en un moment d'urgència.
1: Exacte. Bueno, el que tu comentes, quan ja ens veiem amb diferents casos de mediació on no arribem a res o el resultat no és favorable i són situacions que són molt clares, doncs des de la nostra, com la mediació no és una obligació, com bé diu la paraula, doncs nosaltres tenim la potestat de derivar-ho a la Generalitat a fer una inspecció si és necessari.
2: I llavors són altes les sancions.
1: Exacte.
2: Molt més altes que no tenir un resguard de factures a sobre.
1: Per això, o sigui, potser la persona consumidora té la responsabilitat de primer saber què està fent, ser coneixedora moure's de manera activament, no? Però una vegada tot allò que ha fet per protegir-se i que tot estigui bé no ha funcionat, pot venir amb nosaltres, i si no, doncs sempre hi ha darrere l'Agència Catalana de Consum.
2: Clar, tenim l'agència i, si no, com sempre, associacions de consumidors, servei d'orientació jurídic, però bueno, recordem que en aquest cas... Però sí que crec que els conceptes, no? Com m'agrada quan dius el resum, no? Fem un resum, això m'ha agradat molt, com un resum el que hem dit, encara que ens sembli que no, han de poder fer pressupost les empreses. Si no és avui, doncs, vale, però ja me'l farà i me l'envia per correu electrònic, no? A vegades, o la factura.
1: És una obligació, sí.
2: Una obligació. No, perquè a vegades no et poden fer pressupost si no venen a veure el que hi ha. Saps
1: no, evidentment, però sí, com tu deies abans, tenen les tarifes, han de portar la tarifa física, quan ve te l'ha d'ensenyar, t'ha de poder mostrar el que costa la peça que et proposa que has de canviar, i tu has de veure que tot té un sentit, que és formal, que no és qualsevol que arriba a casa teva, et pica la porta, entra i crea aquesta inseguretat. Per això dic,
3: de la responsabilitat com a consumidor, però també de la responsabilitat com l'establiment i el, o la persona que ve a arreglar-te les coses.
2: Perquè a més aprofito per lligar-ho això amb una altra xerrada que vam fer, oi Pau, del tema que pot ser que et vingui gent a casa que no siguin professionals.
0: És a dir, falsos revisors,
2: els,
0: no? Falsos tècnics.
2: Els osmosis que parlaven, els que et venen de la caldera, és a dir, que aquí hi ha dos aspectes. Primer, que qui et vingui sigui realment la persona que t'ha de fer la reparació que toca, i després que qui vingui que ho faci bé. Però sobretot el que dèiem, que no només és això, sinó que a més també ens estem trobant molta gent que va a domicilis fent-se passar per aquests professionals.
3: Sí, també hauríem de dir que ningú pot venir a casa teva a picar-te a la porta i vendre't alguna cosa.
2: Yeah.
3: O sigui, tu els has de cridar que vinguin a casa teva, vale? Això la gent no ho ha de saber, no,
2: sí, però
3: no poden...
2: Sí que és veritat que amb el manteniment, això és el que parlàvem l'altre
3: sí,
2: dia, no? Que
3: però tu els has cridat abans,
2: no, però a vegades et criden i et diuen vindrem a fer la reparació. Normalment és venim a fer la reparació i
3: el manteniment,
2: el manteniment de l'empresa que ja et fa normalment i et truca de més des d'un... Això són fraus.
3: Sí.
2: I ja ho sabem, però ja en vam parlar un altre dia. Però sí, és una cosa de reparacions, som nosaltres que cridem. No t'aparezco i... Ui, mira, veig que se t'ha trencat algú.
3: Ja. Exacte.
0: Doncs bé, avui hem parlat d'aquest sector, de les reparacions dins de casa i també doncs, quins consells hem de tenir en compte abans doncs, de posar-nos en contacte amb els tècnics o quan ens hi posem en contacte, quatre detalls d'informació doncs, que hem de tenir per després no trobar-nos amb un compromís o amb una situació no, d'incertesa que pugui acabar bon, amb un abús sobre el consumidor. N'hem parlat també amb Mangual i Imma Laborda, professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. No sé si queda res més a dir sobre aquest aspecte, si voleu afegir res més.
3: Jo crec que està, no?
2: Sí, hem dit molt, després entraríem, potser hi ha mil casuístiques, com hem dit, però...
3: Sí.
2: I que són, a més, moltes de les que més atenem, no?
0: Doncs fins aquí la secció
3: fins una altra
0: d'avui, que vagi molt bé, moltes gràcies.
2: Adéu, bon dia.

0: I tornem una setmana més a l'espai Compartim la platja amb la natura, amb nosaltres Xavier Pedro, del GPEC. Benvingut, Xavier, què tal?
1: Hola, molt bones, molt bé.
0: Doncs tornem a la ràdio i avui amb un nou programa titulat La teràpia blava i un mar que canvia. Això de la teràpia blava és moda d'Instagram o té alguna base científica?
1: En realitat sí que té base científica, s'han fet estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
0: I bé, en tot cas, doncs clar, escoltar les onades, això ja seria part d'aquesta teràpia?
1: Sí, exacte, sí. No és que sigui una màgia, no? Quan dius teràpia blava sona una mica estrany o sí, però bueno, és una cosa que és molt senzilla, però se li ha atorgat aquest nom, diguem. No és una, és combinar una miqueta, tant et pot aportar beneficis com el so, l'escoltar les onades que deies, la llum, no? Que quan anem, bueno, la gent va, s'estira al mar i prendre el sol, tens una llum que és molt diferent, uns colors als que no estem acostumats, no? La nostra vista, tant el nostre cervell no està acostumat amb aquesta intensitat blava, que no és la mateixa que la del cel, el moviment, que és una zona que està en constant moviment, no? Tu estàs mirant de cara al mar, o si estàs a dintre l'aigua estàs en constant moviment, i sobretot la percepció de l'espai obert. Costa molt trobar, bueno, sobretot quan ens van confinar a casa, no? Que estàvem, aquesta percepció semblava que l'havíem perdut, no? Quan sorties després d'estar molta estona a casa, tancat a casa, trobaves, doncs, com no sé, un alliberament, no? I doncs és aquesta percepció d'estar a l'espai obert, de veure fins i tot a l'horitzó, que és molt difícil, no? Poder veure a l'horitzó en el nostre dia a dia.
0: Parla'ns una mica també de pacificació oceànica, és a dir, el mar s'estaria tornant àcid?
1: Doncs no és exactament així, sinó que el que està passant és que el pH està baixant. Vale. De forma progressiva el pH està baixant, però això és l'acidificació de l'oceà. Tot això sobretot és per l'absorció del CO2, que és el que fa que provoca aquesta acidificació, i això sobretot fa que hi hagi menys carbonat càlcic que estigui disponible, i això aquí afecta sobretot els primers éssers vius aquí està afectant, i els que més, i de manera greu, són els animals amb closca. Les closques estan fetes sobretot de carbonat càlcic, i bueno, al canviar el pH, doncs tenen problemes, no? Doncs per poder formar aquestes, bueno, és com si se'ls desfessin les closques, i això, doncs, tant els mol·luscs, les ostres, els coralls també. Els corals també són uns grans afectats d'aquesta acidificació, doncs estan patint sobretot, i bueno, volia explicar això perquè la gent ho conegui d'una forma que sigui força entendible.
0: Sí, parlem una mica de mites o realitats, i ens centrem en l'altre tema que volies parlar, en un mar que canvia, no? Si parlem, doncs, del Mediterrani, podem dir que s'està morint? O sigui, ens plantegem aquesta pregunta, sí o no? Mita o realitat?
1: Podríem dir que és un mite, no? Perquè, bueno, no és que, si som molt pessimistes, llavors diríem que sí, però, bueno, com que som més optimistes que pessimistes, podem dir que està canviant. Més que res, podem dir que està canviant perquè no estem arribant encara al col·lapse total. No podem dir que és un col·lapse total i llavors desapareixerà tota la fauna i flora que viu allà dins, sinó que està... està canviant i bueno, sí que hem de fer perquè, perquè conservi el seu equilibri, perquè si no sí que arribaria en aquest col·lapse, no? que dèiem.
0: I si parlem del mar com era abans, no? No sé, hi ha hagut una evolució, no? Que ens porta a vegades amb aquests mites i aquestes realitats, no? Com era? I la biodiversitat i com vaja, ha anat canviant la cosa? Així, a grans trets, que sabem que seria un tema potser extens, vale. Però...
1: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més, oi? Hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no?, que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar doncs els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no?, d'aquests ecosistemes.
0: Dona uns consells, no?, una mica per també conscienciar-nos amb cuidar el mar, no? Què podem fer? Perquè, clar, abans, dius, no hi havia tanta presència humana, però ara que ja estem més a la sorra, a la platja, no?, coses que poden afavorir.
1: Mira, per exemple, una cosa en la que no pensem mai, normalment pensem en accions que en les que fem nosaltres, doncs, a la mateixa platja o en el mateix mar. El fet de reduir les nostres emissions, fins i tot en temes de canviar hàbits de consum, doncs utilitzar menys plàstic, tot això també acabarà afectant directament, no?, en el tema del mar, perquè realment tot està connectat i bueno, canviar els nostres hàbits, reduir emissions i, per exemple, fins i tot consumir peix que sigui local, no? No cal portar, aquesta pot ser una bona iniciativa, procurar menjar peix que sigui fet d'aquí, que sigui fresc, que també serà molt millor pel nostre cos i fins i tot per l'economia del nostre poble, això.
0: Per tant, hem de reduir emissions, tot és una mica circular, no? O sigui, si reduïm, cuidem el mar i així, no?
1: Exacte, no només cuidarem el mar, sinó que cuidarem tot el conjunt del nostre territori, i tot el món se'n veurà millorat.
0: Alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat d'aquest tema, no? Aquests dos temes, perquè de fet parlàvem d'una banda de la teràpia a l'oli, d'altra banda aquest mar, no?, que va canviant, no ens podem aventurar al futur, no?, però sí que estem a temps encara de si canvia el mar a millor, no, no a pitjor, no?
1: Bueno, no sé què dir-te d'aquests grans temes, no?, que hi ha, perquè llavors si et poses a parlar una miqueta de cada cosa, per això ho hem fet una miqueta general i, bueno, quedar-nos amb la idea d'això, de que això ho repetim molt en aquest programa, que la platja que és un ecosistema que cal cuidar, que és un patrimoni nostre que tenim, i bueno, que abans era molt diferent perquè no hi anava gent i tot estava molt més regulat. Ara bueno, ara vivim de cara, abans es vivia d'esquenes al mar més o menys i vivien la gent que pescava, sobretot hi havia camps a prop del mar i no hi havia cases ni res. Ara vivim sobretot de cara al mar en els pobles que són litorals. I tot això, bueno, doncs el que hem de fer és, doncs si tant ens agrada, el que hem de fer és cuidar-ho, sobretot els municipis, hem d'apostar molt per aquesta conservació i perquè duri, no? I bueno, hem de pensar tant que no només la platja, sinó que, com deien que abans, tot està connectat, sobretot el que hi ha dintre del mar. Moltes vegades... ho hem explicat més d'una vegada, que també que la platja no és només el tros de sorra que veiem, sinó que fins i tot la primera part que hi ha dintre de l'aigua, en allò també se li anomena platja, no? I bueno, per exemple, ja havien abans les praderes de Posidònia, que han anat desapareixent, que ara es vol intentar que es recuperen, però és un procés molt, molt, molt, molt, molt lent, perquè tarden centenars d'anys en recuperar X metres, i bueno, doncs no malmetem més del que està i anem a recuperar-ho.
0: Doncs, Xavier Pedro, tanquem ja aquest nou capítol. Avui dedicàvem doncs a aquest programa a parlar de la teràpia blava i el mar que canvia, i recordar novament, no, des del GPEC, contactes directes per si volen posar-se doncs en contacte amb vosaltres, amb l'entitat.
1: Doncs podeu contactar a través de gpec.cat, que allà, bueno, a vegades ja allà veureu què és el que fem i tot això, a part de les xarxes socials, i bueno, també rebem moltes consultes de, bueno, com que també el que fem és defensa ambiental, que hi ha voluntaris, voluntàries i un tècnic també de defensa ambiental, que el que es fa és intentar aturar doncs accions en que vagin en contra de la conservació de la natura. També rebem moltíssimes sol·licituds de peticions d'ajuda que bueno, totes intentem atendre dintre de les nostres possibilitats, i bueno, doncs, també que sapigueu que tenim aquest recurs.
0: Perfecte, doncs Xavier Pedro, gràcies per la teva col·laboració aquí al programa Compartim la platja amb la natura, i fins una altra.
1: Encantat.
0: Fins ben aviat.

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: I tornem una setmana més a la secció Descobrim l'Etnobotànica, avui amb Sílvia Isamat. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic per apropar-nos a aquesta secció aquí a la ràdio. Sílvia, bon dia i benvinguda.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Perfecte, Sílvia. Explica'ns una mica el tema d'avui, quina planta has triat per tal de doncs, explicar-nos des de l'origen del nom a les propietats d'aquesta planta.
2: Doncs mira, avui portem un arbre molt típic aquí al Garraf, que el trobem a tot arreu realment, que és el garrofer. I després bueno, el seu fruit, no?, que són les garrofes, també molt conegudes per aquí entre tots. Llavors, bueno, el nom científic és molt curiós, que és Ceratonia siliqua. Llavors, bueno, Ceratonia etimològicament doncs ve perquè els fruits tenen forma com de banya, val? Tenen forma de banya, i després siliqua perquè, bueno, aquests fruits, a part d'aquesta forma que tenen de banya, doncs són com si fos una llegum, val? Que dintre té les llavors, que tenim per tots conegudes. Després és un arbre molt, bueno, és un arbre realment amb moltes propietats, no?, i amb moltes històries així mitològiques, no?, molta història. I, per exemple, no?, ja és conegut entre els àrabs que el van fer servir per tractar l'epilèpsia. El que passa és que aquest ús no està reconegut, era un ús antic, però no s'ha demostrat, val? Després també és un arbre que es coneix perquè la mesura que coneixem avui, no?, com un diamant, no?, que té

0: Després, si ens anem una mica més a la botànica, és un arbre que pot arribar fins a uns més o menys 9-10 metres d'alçada, i és un arbre que conserva les fulles tot l'any. Llavors, no, a mi sempre el veiem verd, no? I després també no tenim l'època que està fent el fruit o també l'època que està florint. Llavors, quan està en floració, aquests, no, les flors tenen, adopten com una forma com si fossin uns racims, no? És com si fossin uns raïmets petitons, no, que van caient. Després també tenim arbres que són femelles i després, no, que fan aquestes flors, i després arbres mascles que no donen fruits. Llavors, bueno, és necessari que hi hagi el mascle i la femella junts, no, perquè hi hagi, perquè es doni aquest fruit. Després, aquest fruit, no, ja el coneixem, no, que és allargat, no? Allargat és, no, és apretat i té aquesta forma així una miqueta com de banya. I després, no, com a composició d'aquest fruit, no sé si algú de vosaltres l'ha mastegat alguna vegada, no? L'he fet una mossegada, doncs és una miqueta dolç, val? És un fruit que se'l mengen molt els animals, no? Els burros, no? Les cabres també, les vaques també se'l poden menjar. Si té un cert sabor dolç, no? Vull dir, habitualment o actualment s'utilitza molt, no, la farina d'aquest fruit, que és com que es fa servir també, doncs, per fer xocolata, no? Que és que fan pastissos com... A veure, és com un succedani de xocolata. A l'època de la guerra s'havia, no? Hi havia molt fam, doncs s'havia fet servir molt d'aquest fruit. La gent se'l menjava. Val. I després també, doncs, és curiós, no, aquest arbre, perquè té les dues parts. O sigui, l'escorça, si tu fas una infusió d'una part de l'escorça, és astringent, i en canvi el fruit és laxant, que té com les dues parts. I després... també, per exemple, a farmàcia, no, trobem, doncs, algunes composicions, no, alguns medicaments que contenen aquest fruit que es fa servir com a laxant. Vull dir, realment és un arbre que la indústria farmacèutica el busca molt, doncs, per fer aquests medicaments, no, perquè tenen molts mucílags i això fa, no, que ens ajudi a evacuar. Després també, també l'utilitza molt la indústria cosmètica, val? També perquè té com una... té una goma, val, que es fa servir molt per fer també preparats cosmètics. Val? Llavors, diuen que el fruit verd és un antifúngic molt potent. Clar, has de tenir les ganes de menjar-te el fruit quan està verd. Val? Després, quines contraindicacions hi ha amb la farina aquesta, no? Que moltes vegades avui es fa servir una mica com el, no, entre cometes, que diuen el superfood, no, que són aquests menjars energètics, no, que la gent, bueno, doncs fa servir, no. Doncs aquestes farines, no, que a vegades les posem amb aquestes llets vegetals, doncs tenen una certa contraindicació perquè impedeixen que s'absorbeixin tant sucres com a lípids. Per tant, si hi ha algú que és diabètic i està consumint la farina de garrofa, pues realment ho ha de comunicar al metge, perquè li hauria d'ajustar la dosi de tant d'insulina, no? O sigui, via oral com punxada, val? Perquè pot haver alguna contraindicació. I també, si hi ha algú que tingui obstrucció intestinal, no està recomanat a l'ús d'aquesta farina, o sigui, per via, no, per via interna, vull dir que, no, que es facin una... es posin la pols amb aquesta llet i s'ho beguin, val? no està contraindicat. Després, aquesta goma, no? Aquesta, que se li diu garrofin, no? També es pot fer servir a la indústria alimentària, no? Com a estabilitzant, val? Llavors es fa servir al gelat, no? A les salses, bueno, s'ha fet servir aquesta goma. I això una mica, no, doncs com a resum, no, és un arbre que realment el nitrogen que tenim a l'atmosfera és gràcies a... Bueno, a veure, gràcies, tampoc vull generalitzar, però aquest arbre llença molt de nitrogen a l'atmosfera, al garrofer. Llavors, se li ha d'agrair, no, aquesta funció que fa de forma ecològica, no, d'eliminar molt de nitrogen, per llavors, bueno, està... el seu procés i és bo, val?
1: Doncs molt bé, Sílvia, hem fet un repàs, no? A tot plegat. No sé si ens deixem alguna, sí, cosa més sobre el

0: Barrufer, que ens vulguis destacar?
1: No, bueno, sobretot això, no, que anar en compte, no, la gent que en aquesta farina de Garrofer, no, que la trobem a tot arreu, doncs anar en compte de no, vull dir, la pots consumir ocasionalment, però no habitualment si tens, no, algun d'aquests problemes, per exemple, com, no, si ets diabètic, s'ha d'anar en compte.
0: Molt bé.
1: Tot és la dosi, no, que consumim.
0: Sí, hem d'anar insistint en això. Hem parlat, doncs, del Garrofer, de la Ceratònia siliqua, aquest nom, sí, que també ens explicaves la seva procedència i tot plegat. Sí. Sílvia, no sé si hi ha alguna cosa més a remarcar sobre el Garrofer, si no, ho deixaríem aquí.
1: Sí, ho deixem aquí i la setmana que ve tornem amb una altra espècie.
0: Perfecte. Doncs Sílvia Isamat, gràcies per aquesta secció que ens apropes cada setmana aquí a la ràdio, aquest Descobrim l'Etnobotànica. Fins una altra. Adéu-siau.
1: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Cubelles,

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Molt, molt bona tarda. Estem aquí al sisè programa de Pilars del Vent i estem amb els meus col·laboradors de sempre, el Nogui.
2: Hola, bones.
1: El Nil.
3: Bones.
1: I el Jordi Lora.
4: Molt bona tarda.
1: I avui li hem volgut donar una mica de protagonisme a un podcast també igual que nosaltres, però que acaba de començar, no té molts oients i tal, i hem portat els nostres companys de Quarts Amunt.
5: Què tal, companys? Com esteu?
1: No, realment, per qui no sàpiga, és un programa, és un podcast de ràdio que va ara està a Sant Jaume dels Domenys i també fa el seu propi Spotify que realment porta molt més que nosaltres i que té una trajectòria espectacular i també ha vingut una mica per ensenyar-nos com funciona això, no, de fer podcast.
5: Us podem ensenyar com no fer les coses.
1: Sí. Això jo també tinc experiència d'això.
5: Vale.
1: Estem amb l'Eduard.
6: Hola, què tal? Bona tarda.
1: El Gerard.
5: Hola, companys.
1: I el Xams.
7: Bona tarda.
1: Ara, si voleu, els nostres oients ja ho sabran, però us expliquem una mica el funcionament de l'entrevista. Primer, el nostre company Nogui us farà unes preguntes una mica més personals perquè la gent us conegui, així, perquè era una mica de vincle amb els nostres oients, i després farem una entrevista que volem que sigui més una xerrada amb vosaltres i parlarem de tot. Avui no serà una posició exacta del castell, però una mica del món dels castells en general, una mica com la vostra visió, la nostra visió, a veure què podem encertar d'aquí.
5: Molt bé.
6: Molt bé.
2: Doncs comencem amb les meves preguntes. Vale? Primer de tot, volem saber una miqueta què us porta la vida fins aquí. O sigui, i parlarem de què treballeu o de què volíeu treballar en un passat. I si creieu que el vostre treball actual o el que volíeu fer es pot incorporar al món dels castells.
5: Mhm.
2: Que comenci qui vulgui.
5: Doncs, Eduard, comença.
6: Vinga, començo jo mateix. Bé, en un principi soc tècnic elèctric i vinc del món de la indústria i, bueno, soc jubilat des d'aquest agost passat i, bueno, també dir-vos que se m'obre un aventall molt més tranquil, no tindré obligacions laborals i em puc dedicar més al que més m'agrada, que és el món dels castells. I llavors, doncs, bueno, si podem fer 5 cèntims de com va començar, per exemple, Quarts Amunt, en el qual, doncs, va ser un projecte que va
5: néixer... No, és que, clar, tu te'n vas per... O sigui, tu contestes... Jo venia a hablar de mi libro una mica.
1: No, sí, més endavant, si voleu, després de la segona part de l'entrevista podem parlar...
5: Si t'han preguntat de què treballes i ja estàs aquí traient pit de Quarts Amunt.
6: Bueno, jo explicava la meva història, saps que m'agrada.
5: Ja.
6: I el deixem per la segona part.
5: Vinga, va, jo soc educador social i treballo en una escola de Vilafranca i es pot extrapolar perfectament una colla castellera perquè està ple de delinqüència. Llavors es pot extrapolar perfectament. Jo el que no volia era treballar. O sigui, jo quan era petit no volia treballar. Al final he acabat treballant d'algú que s'assembla. O sigui, jo faig veure que treballo i em paguen a final de mes, bàsicament.
7: Jo ara mateix estic rebent una paguita del meu amic Pedro.
5: Tens tota la pinta de rebre pagues. Sí.
7: Així, m'estic preparant també unes oposicions. I de petit volia ser mosso d'esquadra.
2: I creus que això es pot entrar al món dels castells?
7: Sí.
2: En quin aspecte?
7: Agafo la baixa, tinc tot el temps al món.
2: Vale, okay. Parlant de no treballar, jo faig pedagogia, o sigui, que més o menys el mateix estil. Vale. Següent pregunta és el primer record que teniu de castells, però no de dir he vist una diada, per exemple, nosaltres anava a la plaça de les Neus, veia els bordegassos, no. La primera vegada que vau veure un castell o una diada o una exhibició de pilars o qualsevol cosa, que vau dir? Això em crida, em transmet un sentiment. Jo vull fer castells, vull ser part d'això.
6: Bueno, fem aquest ordre mateix, no?
1: Sí.
6: Jo vaig néixer a Vilanova i la Geltrú i el món dels castells va néixer amb els bordegassos de Vilanova. Jo devia tindre aproximadament uns 12 anys, 13 anys i vaig anar a una diada i em va apassionar. Vull dir, sabia que es feien castells, sabia com, però ho vaig veure aquell cop en directe i vaig dir, jo vull fer això. I efectivament va ser així. 2 anys després vaig anar allà a la Peixateria Vella, al carrer Unió, que és on hi havia els bordegassos, i jo anava allà a apuntar-me. I, i res més lluny de la realitat. Tu anaves allà i els bordegassos en aquella època, estem parlant de l'any 1975-76, pues, benvingut siguis i com més gent siguem, millor. Sí. I d'entrada pues, em van posar ja de quart, em va enganxar moltíssim. Una cosa és veure-ho i una altra és participar del món dels castells. I sempre et diré el mateix. Una cosa és anar a fer castells i una altra és ser casteller. Sí. Llavors aquesta paraula pesa molt. I sí, em va enganxar. I tinc l'honor de dir-ho després de tants anys que vaig fer un dels primers 3 de 7 dels bordegassos de Vilanova. I el meu tarannà va començar allà.
5: Jo anava a classe amb el Soleil, l'enxaneta negra, del primer 3 de 9 de bordegassos i tantes coses que ha fet. Jo me'n recordo que era petitó i allà al Cossetània venia molta gent a entrevistar el Soleil. I jo deia, que cabron, el Soleil, tio, que tothom parla amb ell, què collons fa el Soleil? Fa castells, i doncs jo també em vull fer. No perquè m'agradessin, sinó perquè volia que m'entrevistessin. Era per això.
7: No, jo mai havia vist els castells. I un dia pel carrer em va vindre un home major, el Pep Arguí, i va dir, hòstia, ets petitó allí prim, algun dia et portaré cap a Saig. I aquella mateixa nit va vindre cap a casa meva i em va portar. I des d'allà fins ara.
2: Vale. La següent pregunta va una mica relacionada amb les coses que heu dit, que és, què et va adentrar al món dels castells?
6: Perdona, m'ho pots repetir?
2: Què et va adentrar al món dels castells? O sigui, alguna persona en concret, un grup d'amics...
6: Sí, normalment...
2: Fer-te el xulo i
6: sí.
2: Que et fessin entrevistes...
6: Normalment, o sigui... Bueno, el meu fill és així també. Abans m'ha tallat les orelles, jo també t'ho puc dir, li encanten aquestes coses. Vull dir, ell és molt farandolero.
5: No, vale? No t'han preguntat per mi,
6: Però jo puc manifestar-ho. Bé, evidentment va ser no solament jo, sinó la colleta de la Geltrú, perquè a veure, a part de Vilanova, jo soc geltruenc, i potser fora de Vilanova aquestes coses no sonen molt bé, però el meu sentiment és geltruenc. Llavors la colleta del col·legi, i vam dir, hòstia, anem-hi, sí, hòstia, l'Eduard hi ha anat, i llavors es van anar doncs, 3 o 4 més, va ser a nivell de colla.
5: Sí, jo també, les amistats al final t'adentren una mica al món dels castells, sí.
7: Bueno, a mi em va portar el Pep, així que fou més.
2: Ara passem a les preguntes que ha dit que són més rares. ¿Vale? El context d'aquestes preguntes és la primera és meva i les altres 3. Jo els dilluns, ara ja no perquè faig casalet, feia de monitor a un estat escolar de multiesport. I un dia els vaig preguntar, diu-me 3 preguntes que li faria a una persona nova que no coneixeu de res. ¿Vale? Això és el context d'aquestes preguntes, per això veureu ara com, que diuen que són rares, però bueno. La primera que és meva és el moment de començar la diada, ara mateix, i només tens un mocador. On te'l poses? Mà dreta, mà esquerra o a la faixa?
6: Bueno, cap dels llocs que has dit tu. Llavors, degut al meu excés de pèl, com podeu comprovar, no tinc moltes més opcions que aquestes. Vull dir, els canells no em faria cap utilitat, a la faixa tampoc, perquè porto 2 faixes, és el cap.
5: A la faixa no te'l fiques perquè no et lliga, cabrón. jo a la faixa.
7: Jo de cinturó.
2: Vale. Ara, les següents preguntes. Si fossis un gelat, de quin gust i per què?
5: Hòstia. Estratxatela.
2: I per què?
5: Perquè està boníssim.
6: De maduixa, perquè m'erotitza.
2: Vale.
7: Jo crec que de pistatxo.
2: I per què?
7: No sé.
3: Sí, no es diu pistatxo, es diu fastuc.
2: Jo estava intrigant, eh?
1: Bona cançó aquesta. Ja,
7: sí.
2: Bueno, seguim. Nivell, ja heu vist, nens de primària. Dins del que és la fauna d'una colla castellera, quin animal seríeu?
6: Seria un Tyrannosaurus rex.
5: I això?
1: Això per què?
6: Perquè em coneixes sobradament, sóc un toro embolat. Ah. A més, hi ha castells, jo, Gerard, que sóc un toro embolat, ja està.
5: Vale. Jo seria un lleó.
7: Sí.
6: No, és real, és real.
2: Aquí,
6: el que
2: no t'he fet ni una persona que respon un lleó. Eh?
1: Aquí el Chams es riu, per què Chams?
2: Chams, tu què series?
7: No, no t'he pintat un lleó. No.
5: Tio, portes endins, puc semblar un lleó?
1: Tu, Chams?
7: Un leopardo.
5: Ah, sí.
2: Per alguna cosa en concret o no, per no repetir lleó? I
7: per no repetir.
5: Perquè és el primer que li ha vingut, sí, igual sí, que el pistatxo. No,
7: igual.
2: Vale. De normal, sempre fem que el convidat anterior deixi una pregunta pel següent, sense saber qui venia. I dona la casualitat de que la pregunta...
1: Crec que falta una pregunta, que és la que tothom sempre espera.
5: Jo esperava una pregunta.
2: Anava a deixar-la. Perquè ja la té preparada. Llavors...
7: No la tinc.
2: No? Tiro ja i després tiro l'altra.
7: Sí.
2: Vale.
7: Com vulguis.
2: Quina pedra seríeu?
7: Vinga, va, Eduard.
6: Quina pedra seria? Jo et diré perquè el safir, i et donaré el motiu, perquè és un mineral molt transparent i molt clar.
5: Hòstia, tio.
6: Sóc ton pare, tinc molts més
5: jo,
6: anys.
5: Jo és que de pedres no hi entenc molt, eh?
6: Gens.
5: Jo et diria aquestes de riu, saps? Que les tires i... Aquesta.
1: Tercera persona que ens diu pedra de riu.
2: Sí. Hòstia. No. Tercera o quarta?
7: Tercera.
3: Sí.
7: Tercera.
2: La Yagüe va dir també.
1: I la Núria.
3: La Núria.
2: La Zazu.
3: No, la Zazu va dir a Volcà.
7: Volcànica.
2: Bueno.
7: Digue'm ara, per què o no?
2: Per què?
7: Perquè em calento massa rap.
2: Aquesta és la resposta que em vas donar a la postdiada?
7: Mentira, no.
5: Potser, tot el que et digués al xample, ja no cregui res.
2: No.
7: Si no te'n recordes de la postdiada.
5: El que es calenta...
2: Jo sí. La resta no.
1: Hòstia. Jo he de dir que no me'n recordo tot, però no...
7: Oh, te'n recordes del McDonald's de les 12:30?
2: Va ser Burger King al final?
1: Va ser Burger King.
2: No pot treixar ningú, però
1: encara tinc les corones a casa. Sí, jo també.
2: Pues, la pregunta, ara sí, que ens va deixar la Olga, i crec que és molt convenient per vosaltres, què n'opineu d'aquesta diada de colles campiones? De fer diada de mirar que xulos que som.
5: Sí. Contesto jo?
6: Sí, Gerard. Fes.
1: Ui, no. Tinc
3: el marrón per tu.
5: A veure, intentaré ser concís. Vale? Nens del Vendrell és per tothom conegut, que és una colla que no em cau bé, com a concepte. Vale? Actuen com si fossin una colla més gran del que són, en tots els sentits. Però van venir a actuar la primera diada de Quarts Amunt, i per nosaltres va ser molt important que vinguessin, no només perquè es tiressin pel cap el 4 de 8, sinó perquè es van quedar al postdiada, i és una cosa que nosaltres agraïm molt. No? Això de les diades campiones del concurs, realment... continua una mica la filosofia aquesta del Vendrell de voler aparentar més del que són. Sí que és una colla campiona del concurs quan hi havia quatre colles. Tampoc era molt complicat guanyar aquell concurs, però l'han guanyat. Llavors, segueix una mica la línia aquesta del quiero y no puedo vendrellenc, sota el meu punt de vista. Tot i això, ara que sàpiguen els nens del Vendrell que me'ls estimo una miqueta més que abans.
7: Bueno, jo no, eh?
2: Per què?
7: No, rivalitat.
2: Ah, vale.
1: Però perquè... sana o no?
7: Bueno... La colla em cau malament, però la gent que hi fa castells no.
1: Bueno.
7: Perquè van de llestos i a vegades...
2: Entenc aquest sentiment.
7: Sí, no?
1: Sí, aquí crec que tres compartim el mateix sentiment, però amb una altra colla.
7: Bueno, una colla que a mi em cau molt bé, eh?
2: Podria ser.
7: Podria ser, no?
1: No diríem de quin color groc de rosa,
3: no.
1: Però...
5: Ah, no us molen, eh?
1: No, som de Vilanova, no. Però no...
5: Ah? Vale.
2: Ja no m'he quedat tot.
5: Vale. Sí. Padrins vostres.
1: Sí.
5: Està bé.
1: I la gent que fa castells allà,
2: bueno,
1: la gran part, ens cauen perfecte. Bueno, són col·legues nostres, amics de tota la vida.
5: Vale.
7: I tu, Pol, fotògraf personal, no, d'ells, també?
1: De totes les colles.
7: Ah, vale.
1: Totes les colles on pugui tindre diada. Bueno, fet, l'altre dia anava...
7: I seguidors també, no?
2: Colles, dracs, xarangues, el que sigui.
1: Ostres, sí, sempre on pugui anar.
3: Pol fotos.
1: Boda,
4: bautizos, enterros...
1: Anava allà de on va actuar Sitges, amb Xiquets de Tarragona i la Vella.
5: Vale.
1: Massa lluny de casa. Tenia una diada a 2 minuts de casa i dic... Pues,
5: I vas a fer fotos a Sitges, tio?
1: No, anava a anar. Però al final vaig anar a Vilanova.
5: No, perquè puc aixecar-me ara mateix i marxar, eh?
1: No, jo a Sitges també tenim aquest... El mateix sentiment el tenim.
2: Com ja hem acabat les meves preguntes, podem obrir aquest meló. Podem parlar-ne d'aquest meló.
6: Jo no he donat encara el meu parer referent al tema.
1: Ah, digues de...
6: I crec que pot aportar moltíssim. Competició? Sí. Soc una persona en el qual soc molt positiu en aquest sentit i que això aporta a tot el món casteller, aporta il·lusió, aporta coratge i que totes les colles, vale, no s'adormin amb els seus castells. Però també soc molt autocrític. Concurs, totalment a favor, com he manifestat, però que les colles siguin conscients de que què volen portar a plaça. Cada vegada... Som més usats, som més atrevits i colles en un principi que realment doncs encara no tenen un assoliment d'un 4 de 8, sí. Vale? Podem arribar a fer-nos de mal.
5: També hem de dir que dins del Vendrell sí que van caure del 4 de 8 a la Diada de Quarts Amunt, però van honrar la plaça. És a dir, el mes de març, que et vinguin a plaça i et portin un 4 de 8, se'l van fotre per barret, però olé, de voler portar aquests castells a plaça. També compartien plaça amb Castellers de Terrassa i amb Vilafranca. Sí. Vilafranca et va fer la primera clàssica de la temporada a la nostra Diada, sí. I Vendrell, doncs, pel seu tarannà, no, doncs va voler...
7: Una mica a Vilafranca. Es van picar una mica tan Vilafranca, també.
5: I van caure.
1: Doncs ara que ja s'ha obert una mica el meló que tenim sempre aquest programa, que fem una pregunta. Sempre la fem al final, però ja que ho ha dit ell, tenia una pregunta. Sempre al món dels castells hi ha una pregunta des de fa molts anys que es va repetint, que és, els castells què són? Una tradició? Un esport? Què opineu vosaltres?
2: M'ha robat la pregunta, eh?
1: Sí, sí.
5: Ah, és bona pregunta.
6: Molt bona pregunta.
3: I estem empatats, aleshores.
7: Sí, és el meu meló que obro
5: per
7: sempre.
5: Per mi són tradició. És algo nostre. Els castells són país. I últimament s'estan portant una mica cap al tema de l'esport. Però qui entén els castells, qui porta els castells dins, entén que són una tradició que cada cop s'estan portant més cap a l'esport amb tot el que això implica, que és competitivitat,
1: professionalitat,
5: professionalitzar-ho tot plegat, veus gent que està realment molt, molt, molt fort. Al final els castells els feien pagesos, i els pagesos estan forts, però estan forts de gimnàs, no de treballar al camp.
1: Ho hem dit molt aquí, que sempre hi ha també una pregunta, quan fem els nostres convidats, és tu, per la teva posició, t'entrenes d'alguna manera per fer aquesta posició o no? Després, si voleu, obrim, acabem aquesta pregunta.
5: Per mi són tradició, l'únic que cada cop s'estan portant més cap a l'esport, i això té parts bones i parts dolentes. La positiva seria segurament doncs que s'estan aconseguint fites segurament inimaginables, i la dolenta és que aquesta competitivitat, que al final també és intrínseca nostra com a gent castellera, que en som uns autèntics picats, també s'està portant a l'extrem, i això fa doncs que de vegades es portin coses a places que són un sense sentit.
6: Molt bé, Gerard. Bueno, jo ho simplificaria tot una miqueta més ràpid.
5: Gràcies, tio.
6: M'encanta. M'encanta no estar a Quarts Amunt, perquè em sento més lliure, si més no, de no tindre
5: tot costat. És que aquí és com molt democràtic tot.
6: M'agrada, sí. Em trobo relaxat, cosa que a Quarts Amunt no ho estic.
5: Bueno, precisament la gent ens escolta perquè no tens un micro.
6: Llarga vida a Ràdio Cubelles i un rem a Ràdio Cubelles. Llavors, l'opinió de l'Eduard és una, molt ràpida. Els castells són vida. Els castells és la meva vida. No coincidiria jo la meva vida personal sense tindre relació amb el món casteller. Ja pugis, no pugis, estiguis de tronc, estiguis a la pinya... és una forma de vida i t'adaptes amb aquest món. I més encara aprofunditzaré una miqueta, trencar una punta de llança des de que ha entrat la dona al món casteller, que no fa tant. Aquests castells no ens oblidem, i aquí dono honor i veu, aquests castells que s'han fet de 10 pisos i pilans d'aquestes característiques i castells amples, si no hagués sigut per les dones, nosaltres no haguéssim fet mai aquests castells. Per tant, un aplaudiment per l'entrada de les dones al món casteller.
5: I tant. Em permeteu un moment?
1: Sí.
5: Està molt guai el que has dit. De fet, vam portar la Maya Comas i ens ho va estar explicant. Està molt bé que repeteixis el mateix que va dir ella, però... No, escolta'm un moment, però tu t'han fet... És que, tio, estàs contestant el que et surt de la cigala. Tot el rato. No t'han preguntat això, tio. T'han preguntat que si els castells són esport o són tradició, que està molt guai ara que vulguis quedar bé amb l'audiència.
6: En Ràdio Cubelles hi ha una llibertat total.
5: Vale, però...
6: Això 40 anys enrere, això és...
5: Però com a mínim, ja que ens conviden, podies respondre que et pregunten, com a mínim.
7: Ho deixo que són tradició i ja està.
1: Sí.
6: És correcte, no és incorrecte... Mestre limitat.
1: És el que hem dit aquí. Aquí fem preguntes, però que sigui una conversa. Va, si opinem... Estem al bar d'abans, hem vingut del bar d'aquí davant, estem el mateix. No tenim serveis a la davant, però estem igual.
5: Podria contestar el que li pregunten, no?
6: Sí. Bueno, vinga, va, filaré una miqueta més prou. Va. Vinga.
1: Xams, tu què opines?
7: No, tradició.
1: Tradició també?
2: No opina res, jo tradició. Ahí
1: se
7: queda.
1: Xams també és de poques paraules, no?
6: La contrapartida de l'Eduard.
7: Sí. Sí.
1: Doncs, si voleu, ara sí que explicar una mica... També us hem portat aquí perquè parleu del vostre programa de Quarts Amunt, i també una mica, si voleu, també explicar la història, com ha començat abans l'Eduard.
6: Jo començaria, si em permets. Sobretot, a l'inici ho deixaré amb el director, que és el Gerard, tot de la part de, però de la història de l'inici, no. Sempre ho diré i ho manifestaré mil vegades. Quarts d'Amunt va començar no com un joc, sinó com una inquietud. Josep Maria Chema, que era i és el cap de colla dels Minyons de l'Arbós, després d'un ensaig em va dir: Eduard, escolta, mira, que tenim una hora i mitja aquí a la ràdio morta que ha quedat d'això, ja hi feia un programa de ràdio, però ja fa molt de temps que no es fa, i ostres, et veig una persona dinàmica per poder fer això, coneixo molt el teu fill, i ostres, vosaltres veniu al món també de la radiodifusió, i hòstia, m'agradaria molt que ho fessis. Bueno, ja et diré alguna cosa, Josep Maria, ja... Ostres, però me'n vaig anar cap a casa i vaig dir: això m'agrada. Això m'agrada perquè, si més no, poguéssim donar veu amb algú. Però sí, m'agrada. Li vaig dir amb el Gerard, i bueno, jo sé com és el Gerard. Llavors jo volia fer una ràdio molt de la tia Maria, una ràdio local, com era i qui és, la ràdio de l'Arbós, i fer una coseta d'una entrevisteta amb el casteller tal. I va començar per aquí. El Gerard, que és una persona no inquieta, no, sinó lo següent, ell anava moltíssim més enllà, en el qual jo aquesta visió no la tenia. I Quarts d'Amunt va començar d'aquí. Què era? Què era i fins on hem arribat? I això sí que és el pas sagrat nostre. Quarts d'Amunt és sinònim de donar veu i vot a totes les colles mitjanes i petites d'arreu del nostre país. Ja siguin des del Delta de l'Ebre, ja sigui des de Vandellós fins a les bandes de Gironi, on te faci falta. Nosaltres sempre estarem al seu costat, perquè de les colles grans se'n parla sempre. De les colles petites no se'n parla mai. I els mitjans de comunicació, vale, és el gran repte que nosaltres tenim. Se'ls té que donar veu, perquè de les 100 i pico de colles que hi ha, el 90% de colles que hi ha són les colles mitjanes petites.
4: Vull que t'he fet apropar-te, perquè ahir vas donar una dada de colles de 6 i colles de 7.
8: Ah, sí, que en aquesta temporada que ens trobem, que la veritat està sent impressionant en quant a nivell, ara mateix, al baròmetre casteller, hi ha més colles de 7 que colles de 6, pràcticament.
5: Flipa. Hòstia, això no havia passat.
8: Sí, estem... Crec que si... Que no les vull menyspreu ni molt menys, però si traiem a les colles que estan fora de Catalunya, tenim més colles de 7 que colles de 6 actual.
5: Aquest cap de setmana passat, colla castellera del Baix Montseny va fer un castell de 7. Quarts d'Amunt. Quarts d'Amunt és l'hòstia. Quarts d'Amunt és el programa per dades, per xifres, líder en el món castellens. Escolta més gent a nosaltres que RAC1, que Catalunya Ràdio, que TV3. L'any passat, en 8 mesos, vam fer 1.300.000 reproduccions i aquest any, en 3 mesos, en portem més de 500.000. És una bogeria. I escoltant a l'Eduard, qualsevol ho diria.
6: No, bueno, té el seu puntat.
5: Llavors, Quarts d'Amunt va començar com ell, t'ho faig molt resumit, eh? Sí, va començar per donar veu una mica a la nostra colla, Minyons de l'Arbós, o la que era la nostra colla en aquell moment, per intentar sumar i aportar el nostre granet de sorra. Com que de Castells no ens havíem fet, doncs parlar sí, doncs almenys intentar fer alguna cosa per la colla. Això va anar creixent, fins al punt de trobar-nos on estem avui en dia, que la tercera temporada de Quarts d'Amunt està trencant tots els reptes. Si hem fet alguna cosa que no havia passat mai a la història, que és un mitjà de comunicació vagi i organitzi diades castelleres. I ja en portem dos.
6: Cal manifestar, Gerard, que es té que dir... Ja, perquè els audients també ho sàpiguen, no estem a Ràdio Arbós ja,
5: no.
6: Estem a Sant Jaume dels Domenys, sí. En el qual cal manifestar de que es van rebre amb els braços ben oberts.
5: Clar, allò és una ràdio que pertany a la xarxa de comunicació i té el bo de la xarxa, que és que té uns estudis de l'hòstia, i té la part també bona, que és que ningú ens talla i ningú ens diu el que hem de dir, perquè si no, no ens escoltaria ningú tampoc. Clar, cada programa que fem és una autèntica bogeria.
1: Sí, cada programa també jo els escolto bastant i és únic.
5: Sí.
1: Porteu coses diferents i cada colla té la seva pròpia visió.
5: També el tema que diferencia, crec, Quarts d'Amunt d'altres podcasts o altres programes és que nosaltres fem un programa realment especial de cada colla. I fer un programa setmanal d'una hora i mitja dedicat només a aquella colla castellera i fer-la sentir especial costa molt i és moltíssima feina. El que ha portat això és, bueno, doncs, que tenim patrocinadors darrere que ens permeten fer, doncs, aquestes bogeries que fem. I avui us donarem una primícia. Vinga, quan vosaltres ens digueu. Per vosaltres.
1: Quan estigueu preparats.
5: Vale, doncs preparats, des de que he arribat, que estic preparat jo. Pues si Quarts d'Amunt, aquest any, el mes de setembre, el 19 de setembre, s'ha dit així, en petit comitè, però ja ho podem anunciar aquí, que ens està escoltant moltíssima gent. Nosaltres recuperarem l'essència del concurset que es feia a Torredembarra. Creiem que el que es fa a Torredembarra ja no és un concurset, des del moment en què les colles et fan torres de 7, castells de 8, 200 persones a plaça, ja no són colles petites. Nosaltres volem recuperar l'essència del concurset dels castells de 7, del que et fa el 5 de 7 et guanya, el que et fa el castell amb el Pilar guanya. Nosaltres ho recuperarem. Aquest any començarem el 19 de setembre a la Bisbal del Penedès i on, si tot va bé, portarem a Figaflaues per la nit, també. Llavors serà un dia màgic amb entre 8 i 10 colles que no es classifiquin per la jornada de concurs de Torredembarra, tot i que hi ha colles que ja ens han dit que volen entrar al nostre concurs, tot i que està classificat a Torredembarra. No direm quines. Nosaltres ho recuperarem el dia 19 de setembre a la Bisbal, a la plaça de la Societat, on el doctor Robert, on es fa la festa major a la Bisbal, allà es fa el concurs, amb dinar popular marca de la casa, com sempre, amb festa fins ben entrada la matinada. Un dia per recordar que cada dos anys doncs es farà.
1: Nosaltres, si no, si Castells de Foix de Cubelles no entra, et dic jo que jo, per almenys personalment, estaré a la festa. Això segur.
5: Vale.
1: On hi hagi festa,
5: no esperava menys.
3: A Figaflaues estarem segur.
1: On hi hagi Castells, hi hagi festa, a mi, per almenys, en trobaré. Jo crec que els altres quatre, els altres tres, també.
5: I per explicar com funcionarà això, heu d'entrar al rànquing estrella, diguéssim, i les 8 colles, entre 8 i 10, ja veurem, ho estem encara perfilant. En principi seran 8. Les 8 colles que no estan classificades pel concurs de castells, per la jornada de Torredembarra, doncs entren al concurs de quarts amunt.
1: També traiem minyons i coses així que no... Minyons de Terrassa.
5: Exacte.
1: Que no volen entrar al concurs.
5: Cornellà,
1: traiem, no?
5: Cornellà tampoc entrar, va al concurs perquè també té alguna data allà. Totes les colles cobraran, totes les colles que vinguin cobraran més del que es cobra a Torredembarra. Això també és un detall, no? Que tanta pasta que té el concurs, que no se les gastin només amb les 4 de dalt, sinó que les petitones també puguin emportar-se un pellizquito a final d'any, no? Doncs nosaltres, que sabíeu que totes les colles que vinguin cobraran més del que es cobra a Torredembarra. Us cuidarem més del que es cuidarà a Torredembarra i us ho passareu millor que allà, així que puta mare tot.
6: Hi ha una cosa que voldria puntualitzar. A veure, no es tracta de... I això el Gerard i jo, i tot l'equip directiu, ens ho hem parlat. A veure, no es tracta de competir amb ningú, però sí de ser fidels amb el que és Quarts Amunt. I ara ho podem manifestar, Quarts Amunt s'ha consolidat i tenim que ser fidels a el que hem sigut sempre. Veu i vot a les colles petites. Què representa per una colla que hagi quedat arran de poder-se classificar per anar al concurs de Torredembarra i que no hagi pogut anar-hi? Perquè cada vegada és més complicat, el company ho ha dit molt bé, de que s'estan fent uns castells que dius que és al·lucinant. Sí. I per anar al concurset hi ha gent que t'està fent un 4 de 8.
1: Sí, sí.
6: Què és el que vol 4? Què és el que vol Quarts Amunt? Pues que la colla que em fa a mi un 3 de 7 o que li costa fer un 3 de 7 o que a mi em faci una torre de 6 o de 7 tingui la il·lusió d'aquella setmana va al concurs. Quin concurs? A competir. Anem a competir, perquè competir ens agraden tots.
1: Sí.
6: I que tinguin opció de guanyar un premi. D'estar de tu a tu, parlem de que sigui els Minyons o la Bisbal o qui sigui, el Foix, vale? Que diguis, anem al concurset de Quarts Amunt i anem a guanyar. Per nosaltres se'n posa la carn de piel de gallina.
5: Bueno, de fet, vosaltres que esteu fent castells al Foix, ja en vam parlar amb l'Àngel també i a la Diada, que vam fer i tot. Era un secret a voces, que es diu.
1: Sí.
5: Bueno, Foix ja ha manifestat que si es classifica, venen segur. Sí. Així que ens trobarem per allà, segur.
1: Sí. S'ha de divertir amb la tècnica, però tens aquí tres de la tècnica que segurament votaran que sí, o sigui que...
5: Home,
6: bueno, ja us hem donat una primícia, també, eh?
1: Sí, fet,
3: quatre.
5: Home, així, és que si votes que no, tio, vindrem a buscar.
6: Si més no, Ràdio Cubelles avui té una primícia.
5: Que ets del Jonat.
6: Creiem que a nivell casteller és una molt bona primícia.
3: I ja podem anunciar.
1: Un aplaudiment i moltes gràcies per deixar-ho aquí al nostre podcast.
3: I a tots els oients de Ràdio Cubelles, ja us podeu començar a reservar el 19 de setembre, perquè si anirem tot Cubelles a...
1: Sí, ja fer pinya de
3: Bisbal.
5: Ha de ser això, ha de ser això.
8: Bueno, i això que m'ha dit el Gerard, espero que no votis que no. Jo votaré, aquests de la tècnica em poden acompanyar, si tenim la suficient gent per anar.
1: Mm.
8: Per tant, ara mateix, com això en retransmeteix el dimarts... Sí. A l'hora que estem fent assaig.
3: No tenim assaig el dimarts,
8: però bueno, aquest dijous sí que hi ha assaig i després tindrem, segurament reprendrem els assajos.
1: Sí.
8: Per tant, si voleu anar al concurs de Quarts Amunt, jo vindria a assaig.
5: Ben dit.
1: Què més que una jornada de castells, festa després, dinar... Clar, serà el concurs per matí, tarda?
5: Matí. Començarem sobre les 10, més o menys, acabarem migdia. Dinar a Pata Negra, dels que fem nosaltres.
1: Com l'altre dia.
5: Sí, després música durant tot el dia fins a arribar a la nit amb els superconcerts.
3: Molt 19 bé. De setembre és diumenge,
6: dissabte.
3: No?
6: Dissabte.
3: Dissabte. Mm.
1: Doncs molt, molt bé per exclusiva que heu deixat aquí. També nosaltres també us volíem agrair, perquè la nostra idea de fer aquest podcast també venia una mica influïda per vosaltres, perquè som molt dels castells, i el Nogui ho diu, nosaltres, ells sí que han entrat fa més poc aquest món dels castells, és dos, però clar, nosaltres des que van entrar estàvem tot el dia parlant castells. Mm. Si no assaig, era pel grup de WhatsApp que tenia i tal, i em diu, hòstia, per què no ho fem a... Per què no fem aquí? Va ser una idea que va sorgir l'any passat, no vam poder fer per falta de temps, i aquest any vam vindre una entrevista amb el Pau, aquí de Ràdio Cubelles, pel Castells del Foix, per la idea que vam tindre a Mordegasso, jove mm-hmm. a Tarragona i nens de Vendrell, i va dir, hòstia, algun oient que vulgui fer aquí un programa de castells i tal, i va ser un... aquí tenim una idea, i a la setmana estàvem gravant el primer programa. I també sí. Volem donar-vos les gràcies per això, perquè jo crec que la difusió que fa Quarts Amunt del món dels castells és suficient per donar veu a això, com dieu vosaltres, a les colles petites i mitjanes, que són més del 60-70% de les colles del món dels castells.
9: Està molt bé el que feu. Mm. De fet, nosaltres som uns romàntics i creiem que en un món tan accelerat com el d'avui dia, poder-te prendre una hora al dia o a la setmana, una hora i mitja a la setmana per parar, prendre't una copeta i escoltar un programa de ràdio, creiem que és una cosa que s'està perdent. La gent viu en la immediatesa aquesta d'un clip que dura més de 30 segons i el passa, no? Nosaltres podríem fer clips virals cada setmana. I no ho fem perquè preferim escoltar... Que la gent escolti un programa una hora i mitja a la setmana. Coses que feu com les que esteu fent vosaltres, iniciatives com aquestes, hòstia, nosaltres us aplaudim i us recolzem i teniu tot el suport de Quarts Amunt pel que necessiteu. De fet, hem vingut avui aquí per donar suport i que sabeu que podeu comptar amb nosaltres pel que necessiteu i el que us faci falta. De fet, ho feu bastant millor que nosaltres.
1: Bueno, això...
9: Sí,
1: bueno,
9: no, això de, veritat, massa. De veritat. I que aquí estem pel que necessiteu.
1: Faltaria. I nosaltres podem ajudar menys, però també. Jo, per la meva part...
9: Home, vosaltres vau ajudar cosa. Moltíssim al sí. Postdiada de Quarts Amunt, sí, que sí. Això... Crec que no se n'hauria de parlar, perquè aquesta gent al final són els coneixent per aquí Cubelles i tampoc parlarem de com anaven, no?, aquell dia.
1: Bueno. Anàvem suficient bé per poder recollir... Que és
9: sí, anàvem lo suficientment bé per recollir, però no lo suficientment bé bueno, com per parlar.
7: Puc dir no, que un d'ells sí. No es va moure de la barra fins
2: digues
7: que...
2: Nom, digues nom,
7: digues
2: nom.
7: No.
2: Aquí.
7: Senyor Antonio.
9: Antonio, gran personatge.
7: Antonio no va parar fins que li invités a quatre xupits.
2: Jo diré una cosa a favor de l'Antonio i de nosaltres, que és teniu molt de material de les barres, de gent ballant i demanant, que
7: sí.
2: Som nosaltres.
7: Sí.
2: I també l'Antonio sí. Demanava...
7: Unes 10 o 15 barpis i 15 flexions, crec que
2: és que va haver un moment que jo només veia que li proposava reptes, els feia ni xupito.
7: Sí.
2: I no parava. Aquest bon home, mitja hora intentant, amb un cubat, donar-li la volta que no caigués i li va caure dues vegades.
1: Sí.
2: No?
1: Però estic al vídeo. Vaig sortir al vídeo. Per això
2: va sortir
1: al vídeo.
7: Jo vaig sortir a l'hora del barpis tampoc no va sortir, eh?
1: Sí, se'l
7: no,
1: vaig fer jo.
7: Els barpis no van sortir.
1: Home, clar, se'l vaig fer jo. No, mira com no se'n recorda.
7: No, però al vídeo no, al vídeo.
1: Al vídeo no, perquè vaig fer el barpis. No. Sí, no,
9: estem parlant que unes... Quanta gent ha vist allò? 15.000? 14.000?
1: Sí, m'ha vist el meu borratxo fent molt tronco.
9: Exacte.
1: Sí, aquí vergonya tenim molt poc. Sí. Per almenys jo...
9: 14.000 persones. Bueno, està bé. Bueno,
10: més exercici que barpis va fer després de la festa, recollint les barres.
6: El que és preocupant, també, evidentment, l'edat que jo tinc no és la d'ells, o la d'ells no és la meva. I això jo no ho vaig veure. Sí. Perquè tinc unes limitacions físiques... que cap a les 8 de la tarda li vaig dir, Gerard, no em trobo bé, me'n vaig cap a casa perquè estic molt cansat de tota l'organització i no ho vaig veure. I després l'endemà em diu, papa, va ser una bogeria. Sí. Dic, mira't això. Dic, Gerard, quina imatge? Els altres mitjans de comunicació, com vegin, dirà, Quarts Amunt és sinònim d'alcohol?
9: Sí.
6: És sinònim d'orgia?
9: Sí.
6: O què collons fan aquests de Quarts Amunt?
9: Castells... El tema és...
2: I visca la gasolina.
7: La gasolina.
9: Per què la preocupant. Gent... Algun dia hauríem de fer com un test de per què ens escoltes? Perquè al final... Per què ens escolta la gent? Doncs segurament perquè surt una mica d'aquesta monotonia castellenca, diguéssim. Sí. Perquè la gent que parla de castells, tots aquests polla vieja, que dic jo, que parlen de castells, no cal parlar sempre de folres i manilles. No cal parlar com un avorrit. Es pot parlar... Estem al 2026 i podem parlar de castells des d'una vessant més d'humor, més desenfadada, no? Sí. Bàsicament perquè la joventut és el que vol. No li expliquis com es col·loca... una crossa, que està bé també que ho sàpiguen.
6: Però cansa, cansa, Gerard, això.
9: Però clar, el típic Pep Ribas, no? Hòstia, tio, que pesat que ets, col·lega. Que està, que sí, que en saps molt de castells. Ja t'ho han dit 50.000 cops que en saps de castells, ja però dit, avorreixes, sí. Tio. Sí. Doncs potser donar-li un toc més d'humor a la gent li agrada, no?
6: Sí, no, és que
9: o potser la, no, no ho sé, potser ens escolten perquè surts tu, és que no ho sabem. Per tant, un dia ho preguntarem.
6: No, tens tota la
1: raó.
9: I qui diu Pep, diu Santi Terraza i companyia.
1: Sí, jo d'aquest personatge no...
2: Obrim-ho. Pol, quin dia és avui?
6: Avui ho podem fer, que no estem...
2: Jo vull fer una pregunta. Pol, quin dia és avui?
1: 15 de juny.
2: Què va passar fa un any?
1: La dia de la graella dels bordegassos de...
2: I què es va transmetre per Canal Blau? Va ser el primer capítol de què?
1: El segon.
2: El segon capítol de què?
1: De Intent Valid.
9: Intent Valid.
2: I quants capítols va durar?
1: Dos.
2: Vale.
1: El pilot i el primer.
2: I per què no va durar més, Pol?
1: No, res, perquè no vam ofendre una colla veïna i no es podia permetre a la revista Castells.
10: Vau ofendre Cubelles?
1: No, a l'altre.
2: A Roquetes?
1: Senglars de Canyelles tampoc.
2: A Roquetes.
9: Senglars de Canyelles, eh? Hòstia, això és un...
3: Nova colla.
2: Això ho sabíeu o no?
9: Sí, ho sabíem.
6: Sabem alguna cosa, sabem alguna cosa. No, Gerard, controla. No.
9: Tio, està bé. Bueno. Són tots, o sigui, és el projecte Hombre fet colla castellera. Sí. El rotllo és aquest. Nosaltres, quan va passar això a Intent Valid, ho vam dir a la ràdio.
1: Ho vam escoltar, ens va passar
9: per al grup. Perquè aquest paio, que es pensa que és? El Padrino. Sí. Tio, tu tens 60 i pico d'anys i tens un compte de Twitter dient-te que ets jove, saps? I dient que t'aniràs a les casernes a derrapar amb el bus. Tu saps amb qui estàs parlant? Que la gent de Bordegassos són delinqüents, Santi Terraza. Que tu estàs molt bé al teu palauet de Sitges, sí. Tio, però estàs parlant amb delinqüència. Sí o no?
1: Sí.
2: No vol un orgull que Bordegassos en contra.
9: No vulguis. No vulguis, això. I que Bordegassos ha canviat molt. Jo en tinc 36, et parlo de 25 anys endarrere, quan estava el Marcos Montes companyia...
6: Cuidadín,
9: Cuidadín. Estàs jugant. Llavors, intentem ser una mica serios. Tu estàs portant, ets director de lo que sigui, de la revista Castells, i al final el teu negoci gira al voltant dels castells. I per això fas tantes gales i fas tantes històries.
1: Sí.
9: Santi Terraza ha tingut problemes amb el baròmetre casteller. Ha tingut problemes amb moltíssima gent que tu pots discrepar, però que no pots fer tallar les ales a altres projectes que ho fan de forma totalment desinteressada. Si no t'agrada el que diuen, para la ràdio o canvia de canal. Ja està, però no vagis a vetar ningú. Sí o no? És molt lleig això que fas. I després fas tonteries com el del Twitter, doncs està tot dit. Ets un personatge.
6: Cal replantejar-se coses, company meu. Vinga.
1: Sí, no, però també jo des d'aquí dedico els projectes petits. Jo crec que tota la tora que estem aquí ens encanten els projectes petits que surten, això com has dit tu, de manera desinteressada. Jo crec que Quarts amb un Piles al vent és una mica d'aquests tipus de programa.
9: Bé, nosaltres ja no volem fer-ho de forma desinteressada, que jo m'he de jubilar aviat. Així que...
1: Abans de gravar aquesta entrevista, hem preguntat pel nostre Instagram de Pilars al Vent una que venia a vosaltres i que ens faci una mica de preguntes.
9: Vale.
1: Tenim aquí una pregunta que és una mica també pel vostre podcast, que és quina és la colla que ha vingut, que més heu gaudit fent el programa i quina ha sigut, això l'hem de posar picant, quina és la més avorrida?
7: Carallots.
1: La millor o la pitjor?
7: La millor.
1: La millor carallots.
7: La millor carallots.
9: A veure, què vol dir millor?
1: Que més bé hagis gaudit.
9: Ah, que més hagi gaudit? Sí. Doncs segurament carallots.
6: Sí. Jo també coincideixo.
7: Amb la resposta del Quim, ja...
6: Carallots va ser el top.
2: Sí. Pol, podem filtrar qui ha preguntat això? De quina colla és?
1: Clar, no m'he donat compte. crec que és un...
2: El Pol de Carallots.
9: És el Pol de Carallots.
6: Un fort aplaudiment pel Pol, eh? Vinga!
9: Hem de dir que el Pol és un guerrer, perquè el Pol, al meu casament, es va ficar al revés i el dia després va fer de segona un 3 de 7. Però quan dic del revés, és del revés, eh?
6: Estava molt perjudicat.
9: I amb la que més malament no, amb la que menys he gaudit, diguéssim, amb la que no he gaudit tant, segurament seria Altafulla.
1: Per algun especial, sí, l'època...
9: Perquè no tenien urxat a les venes.
7: Sí. Bueno, també perquè anaven de llestos una mica, ja.
9: Sí.
6: Sí, és que a més ja ens ho havíem parlat. No ens ho va posar fàcil. Per vindre a la ràdio, i a més faig ja un manifest, tens que anar amb alegria, tens ganes de passar-t'ho bé. No ens veuen com la tele, vull dir, i tant els locutors que condueixen el programa com la gent que ve, doncs t'ho tenen que facilitar. I, hòstia, ens ho van posar molt difícil... i no va haver manera d'enrencar aquell feeling que vas de passar-t'ho bé.
9: També, si m'ho permets, carallots, perquè són carallots i pel que signifiquen, però el programa de, amb el Galofré, l'últim de la temporada passada...
3: Sí, sí. Sí, quin programa, eh?
9: Sí, sí. Buah, mare de Déu. Allò també va ser, hòstia, bastant èpic.
1: Jo t'he de dir que... Jo t'he de dir que em vaig tragar sencera la dia de Santa Úrsula, també al balcó, fent la transmissió per intent vàlid, però d'altra part del projecte, que era fer retransmissions castelleres en format ràdio.
9: Vale.
1: El moment que vam vindre, el vam veure arribar, ens arriben informacions que atento, els periodistes a la nostra sala, ens arribaven informacions, no, que no està, que no ha sortit encara de les oposicions, no, que sí, que està venint, que ha vingut darrere, té un cotxe, l'alcaldessa ha deixat aparcar la plaça de darrere, entra, va dir, entrar a l'Ajuntament, saludant, tan tranquil, sí, enfeixant-se, està tan enfeixant, pare, no sé, ja estic aquí. I dius, tio, aquest home és...
9: Hem de dir...
1: Aquest home és un showman, és espectacular.
9: És el Galofré és el puto amo.
1: Sí, sí.
9: Bàsicament perquè li suda tot.
1: Sí.
9: O sigui, para una hora a Santa Úrsula, no passa res, ell arriba, patapam, i cap a casa. I hem de dir, et diré una altra primícia,
1: va.
9: Tots aquests que en saben tant de ràdio, de revista Castells i companyia... Quan va passar això a Santa Úrsula, el Galofré tenia el mòbil petat de trucades de que tothom el volia entrevistar. Nosaltres havíem acabat temporada allà. I vam rebre una trucada del senyor David Guas de les Joves de Valls. I ens diu, escolteu, jo faig únicament d'intermediari. El Galofré vol que la primera entrevista li feu vosaltres. I vaig dir, tio, però que ja hem acabat temporada. Em diu, ja, però és que ell no vol la típica entrevista de què va passar. Així,
1: sí.
9: No, ell vol xou. Vol xou i vol que li feu. Si és que no... No passa res, anirà a un altre lloc, però si li voleu fer, llavors, clar, vaig parlar amb l'equip i em diu, home, creiem que potser hauríem de fer-se, no?
1: Sí, sí.
9: I així va ser, van venir 15 penjats a les Joves de Valls allà a Sant Jaume.
3: Veia ultras, eh?
1: També dic, els ultras... Sí. Hi ha vídeos de les dies de Sant Joan, post-Sant Joan o post-Santa Úrsula del seu local.
9: No, és bastant bogeria.
7: Si ens van fotre fora del bar, també.
9: Sí. Si vam acabar el programa, vam anar al bar, ens van fer fora del bar i perquè vam marxar, si no, crec que encara estaríem allà.
1: Sí. Jo tinc també una anècdota amb els ultras de les Joves, que és el... quan... va ser la nit abans del seu primer 3 de 10 amb Folre Manilles, de les Joves, que van als ultras de la Vella a posar-li sempre Sereu Colla de Nou.
9: Sí.
1: I el post Sant Joan, va ser? Sí, post Sant Joan. No, post Santa Úrsula, perdó. Van començar allà, van agafar un esplai i els van posar sempre Sereu Colla de Nou, més 1. I però va això a Twitter, va rolar per totes bandes, orgullosos, són uns showmans i...
9: Sí, i no vulguis entendre què passa a Valls, passa i s'ha acabat.
1: Sí, no.
3: Ja
1: jo crec que... No pots entendre, si no ets de Valls... No.
3: Valls és un exemple perfecte de la rivalitat entre colles, que sí que hi ha punts que se'ls hi va una mica, però aquesta competitivitat de vull ser el millor, però per mi mateix, perquè sóc millor que tu, però jo esforçar-me més.
1: Sí.
3: Que hi ha altres colles... que no cal dir noms, i tots sabem de què estem parlant, que van al concurs a jo faig aquesta altura i si després ens fotem l'hòstia del segle, ens l'hem fotuda. Ells no, ells sí que busquen jo ser el millor, però millor d'allò d'anar-me millorant cada any. Jo crec que això és la màgia de Baix, i el Salsa i no llores i totes aquestes coses li donen màgia. Després hi ha rabietes de nens petits d'altres colles que és com...
6: Però a nivell de top, deixa que et contesti una cosa, a nivell de top, tots regem dels Verds de Vilafranca. Pensem, a mi no m'agrada... Una de les preguntes de Quarts Amunt és aquesta, no? Quina colla no et cau gaire bé? Els Verds. Hi ha una diversitat. Però majoritàriament, pues, jo pregunto, sobretot amb els tops, no? La Jove, la Vella, Terrassa i tota aquesta gent, cal ser conscients de dir, és que aquesta gent, quan posa els ovaris a sobre de la taula... Vale? Els posa. I això aquesta temporada passada això va quedar demostrat. Jo els he vist fer un 3 de 10 a Vilanova i la Geltrú amb tot el tronc nou, nou, vale? I vaig dir, llarga vida els Verds de Vilafranca.
9: Bueno, que la gent Ole. Parla molt de Vilafranca i nosaltres sempre ho hem dit, la primera colla gran que va apostar per Quarts Amunt va ser Castellers de Vilafranca. La primera colla gran top en venir a una diada de Quarts Amunt va ser Castellers de Vilafranca. Sempre ens han recolzat i sempre el recolzarem des de Quarts Amunt.
6: Així és, Gerard.
3: A més, tenen, jo crec, les seves coses a nivell colla, però una cosa que han fet molt bé és el tema del Jobert,
9: Sí.
2: Que aquí és on estan traient cantera, o sea, són la màquina a fer castellers.
9: Totalment.
2: Que no gent que fa castells, perquè hi ha molta gent que comença com a anem a fer castells per treure'm aquí els crèdits d'educació física, punt a favor de que sigui un esport als castells, i perquè jo crec que a Vilafranca es veu com un esport, perquè és un altre món. O sea, jo crec que és, aquella zona és d'esportivitat màxima, o sea, a nivell esport, de matxacar-ho i d'entrenar, i després la resta, que és el que ho veuen com nosaltres, de cultura i esport. Jo crec que és una pregunta molt interessant per fer-li a la gent de Vilafranca com ho veuen. Però això, el fet del Jobert d'agafar gent que potser no faria castells mai a la vida perquè no té un contacte com a tal, i a, de l'institut, agafar aquest grup i que després vinguin i facin els assajos de joves i fer-los que es quedin dintre de la colla, jo crec que és de les coses que més els ha potenciat a ells.
9: Bueno, però al final és bellugar-te, és buscar noves maneres de fer i noves formes de treure gent cap a les colles. Sí. Les colles que més estan pujant ara són les colles que tenen un grup de jovent fort i estable dins de la colla. Doncs al final Vilafranca ha vist això i ha dit com ho puc fer? Anant als instituts, això que em reporta? 5 castellers a l'any? Doncs mira, monto el Jobert. I els està funcionant espectacularment bé.
1: Sí. Jo aquí igual me la jugo i faig que el Gerard s'aixequi de cadira, i també ho faria. Però jo d'aquí, això de preparar les coses que estan pel jovent...
2: Saps què diràs? Els veïns.
1: Sí, jo crec que... O sigui, una colla que a mi m'agrada personalment, són del poble veí, de Sitges, però crec que han aconseguit una cosa, que és que els instituts de la seva ciutat tinguin com a optativa, com a una assignatura, que és fer castells. És fer els castells. Jo crec que això és una iniciativa molt, molt bona, que jo crec que el futur de les colles anirà per aquí. Si tot va bé, anirà per aquí, moltes colles grans, mitjanes ho faran, perquè és com dius tu, és fer cantera, i les colles que creixen ja sigui fent castells socialment, que també és un altre tema que podem treure després, que és castells són també és una manera de fer xarxa, de fer comunitat, de fer social. Jo crec que les colles va per aquí, per la gent jove, perquè és el futur, és el present i el futur de les colles i de la tradició castellera.
9: Totalment.
1: Llavors aquí també un aplaudiment per la jove de Sitges per fer això.
8: No m'ho seguit, aquí només sóc jo,
9: Vale. Jo vull deixar clar que no tinc res en contra de les joves de Sitges, Tinc alguna cosa en contra d'una persona d'allà i després contra tota la ciutat. Jo sóc de Vilanova i Sitges, doncs és l'antítesis del que jo entenc.
6: Però que això no pot sorprendre, això que acabes de dir, Gerard. Som vilanovins, això ho tinc molt clar, i ve ja dels meus avis, vull dir, imagina't.
9: Ara, tot sigui dit que la colla castellera de Sitges porta unes temporades espectaculars.
6: Sí. Totalment, i cal dir-ho, cal dir-ho.
9: Fent castells de 8 sòlids, amb dos cordons, però sòlids, i l'altre dia van fer el 4 de 8, van fer el 5 de 7, no, si no m'equivoc.
1: 4 de 8, 7 de 7, i no me'n recordo.
9: Ah, bueno, però que collons, que està molt, molt, molt bé.
6: Cal dir-ho, cal dir-ho, cal dir-ho, i tant.
9: Està molt bé, així que felicitats, clar, home.
6: Felicitats, sí.
2: Cosa curiosa d'aquest programa que ara mateix, tots nosaltres som vilanovins.
9: Ah, sí, eh?
8: Sí, jo no,
2: De fet, jo soc covellenc. Per zona, tu diria que no, però nosaltres dos som xaltronencs.
9: Ah, sí, eh?
2: Sí, sí. O sigui, no som xaltru, però arriba a la
1: al barri de Sant Jordi i Llimonet.
9: Vale.
1: Que és aquesta zona.
9: Vale.
6: Talla amb xaltru, sí.
1: Si us sembla, a veure, que estem aquí a punt d'acabar la primera entrevista que farem, perquè si us sembla, jo per mi seguiré tota la vida.
9: Vale.
1: Farem de ser una segona part per al nostre Spotify, si us sembla bé.
9: Sí.
1: Ara aquí per la ràdio, que ja ho hem fet en tots els programes, farem la bateria de preguntes.
9: Vale.
1: Vale, és un minut per persona. Llavors són preguntes ràpides i fàcils de respondre. I ho dic sempre, tinc 33. No responeu més de 33 perquè si no ens quedem sense
9: preguntes. Recalca-li que té un minut, perquè si en un minut només et dirà que...
6: Ha tardat 15 segons en dir-ho. Sí, que avui se li embalava.
2: De moment el campió amb més preguntes...
6: Però és el crono.
1: És el Magí.
2: Aquest senyor
9: d'aquí. Sí? Vale.
7: Quantes?
1: Que va fer 16, si no m'equivoco.
9: 16.
7: Hòstia.
9: Comencem pel Champs.
1: Són preguntes de 2-3 paraules. Les respostes són 2-3 paraules. Vale.
2: Fem que faci primer totes les Champs, després...
1: Sí, fem una a una. Comences per tu? Tu tindràs desavantatge, llavors, eh?
7: Per què?
2: Perquè ells ja hauran escoltat
1: les primeres preguntes.
7: Ah, no,
1: comencem pel Champs.
6: Sí, tant que sí.
1: 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
7: 17.
1: Posició,
7: no, 16.
1: Posició actual?
7: Terç.
1: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
7: La jove de Baix.
1: Plaça que t'agradaria actuar?
7: Plaça de la... Oh, hòstia. A Baix.
1: Diada preferida?
7: La festa major d'Arbós.
1: Castell que t'agradaria fer i encara no has fet?
7: Descarregar el 4 de 8.
1: Posició que mai faries?
7: De baix.
1: Les teves tres colles preferides?
7: Hòstia. Arbós, Jove de Baix i Jove de Tarragona.
1: Colla Vella o Colla Joves de Baix?
7: La Jove.
1: Primer castell que recordes haver carregat?
7: Un 3 de 7.
1: Castell que m'has emocionat?
7: El 4 de 8.
1: Moment casteller que mai oblidaràs?
7: Carregar la Torre de 7.
1: Pinya, tronc o canalla?
7: Canalla.
1: Castell preferit que veuràs per veure a plaça?
7: El 3 de 10.
1: Castell que més respecte et fa?
7: La Torre.
1: Millor plaça on has actuat?
7: La plaça de la Vila d'Arbós.
1: Diada amb més nervis que has viscut?
7: La Festa Major d'Arbós.
1: A qui admires dins del món dels castells?
7: Tot.
1: Assaig o actuació?
7: Actuació.
1: Castells que creus que defineix la teva colla?
7: Valor.
9: Uala, champs, tio!
1: Quin pregunta-resposta. Molt bé, molt bé. Aquí tenim el Magí, que no saluda a càmera, però està...
9: Espectacular, champs, tio.
1: Sí, sí.
9: Espectacular.
1: Clar, jo quan he arribat a les 16, clar, jo les 16 primeres preguntes havia respost, les altres ja, clar, fa 2 mesos que he fet això, ja no me'n recordava.
7: L'última ha entrat o no?
1: Sí.
6: No ho aconseguiré mai, això.
9: No, tu en faràs dos.
11: La lògica que s'ha dit Guim és quan sona la música, si ella ha dit la pregunta... Entra, es pot respondre.
7: Vale.
11: Sí, si no ha acabat de llegir, no.
1: De les 16 cap a la 20 m'ha costat llegir ja perquè no s'havia llegit mai. Llavors, clar, no tenia la memòria fresca.
9: Xams espectacular.
7: Sí, 22, sí.
1: Això no pot ser. Hem de tornar a portar el Magí algun dia perquè, perquè el superi.
11: Li,
1: o alguna persona que...
11: Li tocarà, li tocarà.
7: Sí, algun títol de... Bueno, la targeta VIP.
9: Et ficaran la foto allà.
1: Bueno, sí.
7: La targeta VIP.
1: Podem posar la foto a l'Instagram, si vols.
7: No.
1: Doncs, si voleu, continuem amb el Gerard.
9: Vinga, va. Hòstia, Xams, és que ets cabron,

0: Minyons de l'Arbós, Joves de Valls, Bous de la Bisbal.
1: Collavieu, Colla Joves.
0: Joves.
1: Primer castell, Carcaus de Becarregat.
0: 3 de 6.
1: Castell, qui més t'ha emocionat.
0: 3 de 7 a Banyeres.
1: Moment casteller que mai oblidaràs.
0: 3 de 7 a Banyeres.
1: Pinya, tronc o canalla?
0: Tronc.
1: Castell preferit per veure plaça?
0: 3 de 10.
1: Castell que més respectat fa?
0: Vila de Nou.
1: Millor plaça on has actuat?
0: Plaça de Vila, Vilanova.
1: Dia amb més nervis que has viscut?
0: Festa Major a l'Arbós.
1: A qui admires dintre del món dels castells?
0: Xams.
1: Assaig o actuació?
0: Actuació.
1: Castell que defineix la teva cavia?
0: 3 de 7 amb l'agulla.
1: Castell infravalorat?
0: 9 de 9.
1: Castell que, que sempre surt bé?
0: 3 de 6.
2: Mare meva, aquests de 4 amunt.
3: Molt bé, eh?
1: Ens han vingut a fotre aquest concurs. O sigui...
4: Quantes?
3: Molt bé.
1: 22.
0: Però he de dir que algunes han sigut sense pensar, eh?
4: Sí, no, ahir va fer el mateix.
0: Vale. Sí. Primer Gerard, segon Champs.
1: Sí.
0: I tercer el Llunàtic, eh?
1: Sí.
0: El Llunàtic de Cubelles.
4: No, vale, que sabia les preguntes, eh?
1: Això és veritat.
3: No us espereu un nivell d'aquestes característiques.
0: He dit que casteller que admiro ets tu, eh?
4: Bueno,
0: vale.
1: Això que...
4: Només per les preguntes.
5: Una petita mentida.
0: Després
5: però
0: parlo del Pilar i totes aquestes
6: coses. En aquesta pregunta estaves pensant o...?
0: No.
1: Ha sigut perquè tens al costat, no? Doncs si voleu continuem amb l'Eduard.
3: Quin remei? Fota-li.
0: Si fas 5 és un èxit, eh?
1: 3.
4: Objectiu? Pinya, tronc i canalla.
1: Vinga, va. 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
3: 35.
1: Posició actual?
3: Baix.
1: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
3: Minyons de l'Arbós.
1: Plaça que t'agrada actuar?
3: Plaça de la Vila, Vilanova.
1: Diada preferida?
3: Plaça de la Vila, Vilanova.
1: Castell que t'agrada fer i no has fet?
3: 4 de 8.
1: Posició que mai faries?
3: De segon.
1: Les teves tres colles preferides?
3: Arbós i Minyons de l'Arbós. Minyons de l'Arbós i els Bous de la Bisbal.
1: Colla vella o colla joves?
3: Jove.
1: Primer castell que recordes haver carregat?
3: 3 de 7.
1: Castell que més t'ha emocionat?
3: 3 de 7.
1: Moment casteller que mai oblidaràs?
3: El dia que vaig fer el 3 de 7 a Vilanova i la Geltrú.
1: Pinya, tronc o canalla?
3: Tronc.
1: Castell preferit per veure plaça?
3: 4 de 10.
1: Castell que més respectat fa?
3: El 4 de 10.
1: Millor plaça on has actuat?
3: Plaça de Vilanova.
1: Diada que és més nervis has viscut?
3: Festa Major de l'Arbós.
1: A qui et mires dintre del món dels castells?
3: Josep Maria Chema.
1: Assaig o actuació?
3: Actuació.
1: Castells que creus castell que defineix la teva colla?
3: Passo a palabra.
1: Castell infravalorat?
3: El 4 de 10.
1: 21 preguntes.
0: Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo.
3: Ojo, ojo, ojo.
1: Xams, com et sents de que una persona que tothom pensa que faria 5 preguntes t'ha superat?
5: Bueno, sí. Jo puc dir que començar primer és difícil, perquè ja són les preguntes, sí, la resposta.
0: És veritat. I hem de dir que també ha dit alguna plaça de Vilanova, que
5: sí,
0: vol dir
5: sí.
0: Plaça de Vilanova.
5: I moltes vegades ha repetit
0: places a Vilanova.
5: El 3 de 7, 3 de 7. Sí. Igual que el Gerard que ha dit que volia fer el 4 de 8. I no ho ha intentat a la seva vida. Una altra cosa també.
1: Sí, sí, sí. Bueno, i la preguntarà una mica per aquí també, Castell, que jo també vull provar el 4 de 10 net i no...
0: Sí, clar.
4: El net, eh?
1: Jo vaig a l'hora.
0: Sí, no.
4: Crec que t'has de començar a mirar més preguntes, per si de cas.
1: Sí, no, sí, sí.
3: No, però m'han agradat, eh?
0: Està molt guai, aquesta.
5: Sí, sí.
3: Aquest apartament, sí.
1: De fet, aquest...
4: Has de copiar.
5: Potser la copiem, eh?
1: Jo ho he de dir, que això és una còpia d'Intemarit. És una sessió que teníem a Intemarit. Va durar dos programes, vale. Les preguntes són diferents, però
3: ens ha agradat, de veritat.
0: Està molt bé.
3: Molt bé.
0: Potser els copiem.
1: De fet, si
3: ho estava pensant.
1: Si feu això, heu de posar una persona que parli millor que jo.
4: Perquè, vale, sí, no... perquè hi ha vegades que la gent no fa més preguntes perquè aquest dono no s'ha parlat.
3: Perdoneu, jo n'he fet 21, però s'ha entrebancat.
1: Sí, no, sí, sí.
3: Allò,
1: sí, no,
3: aquest...
1: Podria superar el Gerard.
3: Ah, exactament.
1: Sí, això exactament. Doncs, clar, el meló que obrim sempre abans, després d'això ja l'hem obert. Que
4: ja
1: és...
4: està.
5: L'esport, o sigui que ja...
1: Sí. Podem fer una altra pregunta que també fem? Clar, nosaltres ho fem per la gent que és del Foix, perquè la gent vingui a fer castells amb nosaltres, però ho fem en general.
0: Vale.
1: Perquè aquí tenim un de... Aquí de Collassó, clar, d'això ho hem de dir.
0: Clar, nosaltres érem de Minyons de l'Arbós. Ara fem castells si tenim el cor dividit. Jo sempre serem dels Minyons de l'Arbós. Sempre ho seré, però ara fem castells als Bous de la Bisbal.
1: I el Xamp segueix. Tu segueixes a Minyons de l'Arbós.
5: No canvio per res.
1: Però, si us sembla bé, una pregunta que també fem sempre és aquesta de... Tu estàs en una plaça castellera i una persona que està mirant molt... Tu actues amb bous, una persona amb castells del Foix. Tu és amb castells del Foix i tal, i una persona està mirant molt bé els castells del Foix. Tu què li diries per aquesta persona... Vinc a fer castells. A Castells del Foix, a Bous, a Minyons, a Castellers de Terrassa.
0: Si una persona que està mirant com fixa

0: Samuel Castell, sí, que veus que allò li mola, però que no ha fet el pas, no?
1: Sí.
0: Doncs jo li diria que els castells, un cop et piquen, ja no surten de dins teu, que és algo que no es pot explicar en paraules, i que si realment vols formar una segona família que no és de sang, doncs apunta't al món casteller, que no en sortiràs mai. I de fet, no cal que se'n vagi, vull dir, si aquesta pregunta la feu referent a Castellers del Foix, jo tinc molt de respecte a aquesta colla, Castellers del Foix. Sou una colla que esteu al mig del tot i del res.
2: Ara després també tenim una pregunta per...
0: vale,
2: que ens han fet a Instagram que va referent a això.
0: Vale, doncs no la contesto.
3: La fem a la part de...
2: Sí, sí, sí, sí, la fem després. Doncs ara ja se'ns ha acabat aquest programa que tenim a Ràdio Cubelles. Vale. Ara, si els nostres oients ens volen seguir escoltant, ja que aquests tres són uns enxitxats, volen seguir fent programa i nosaltres encantats, ens podeu escoltar al nostre Spotify de Piles al Vent, que seguirem aquesta segona part de l'entrevista. Moltes gràcies per haver vingut a Ràdio Cubelles i per fer aquest programa tan entretingut com ha sigut.
0: A vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.
1: Perquè les cicatrius que lluïm ja són medalles, perquè som gent de pau, però sí que el plantarem cara, perquè compartir-ho amb tu és la millor part del viatge.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i de ple estiu, un dia més amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit i pujarà de dia movent-se entre els 19 i 20 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 30 amb una humitat moderada. Ben feble amb marinades de garbí al matí, de mitjorn al migdia i més aviat deixa boca a la tarda fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejó a partir de migdia. Demà esperem un temps molt estable també, amb sol i cel clar al matí, però amb alguns núvols poc destacables a la tarda, amb una temperatura que pujarà a la nit, però recularà unes dècimes de dia, tot i que es notarà poc, situant-se entre els 21 de mínima i de 29 a 30 de màxima, amb una humitat més alta i, per tant, també amb una mica més de xafogó. Ben feble, en domini del xaloc, amb cops moderats a la tarda, que poden superar els 30 km per hora i farà que la mar, que estarà arrissada al matí, augmentarà a marejó considerable a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament amb 2.000 euros per uns vessaments de cautxú provinent del camp de futbol que van anar a parar a la platja. El govern local defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres, però que el camp de futbol 7 del poliesportiu encara no té cap sistema d'aquesta mena. Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Ràdio Cubelles, el consistori ha admès uns abocaments reiterats entre l'octubre del 2023 i el setembre del 2024 i ha acabat pagant una sanció de 2.000 euros imposada per l'ACA. Van ser almenys 6 episodis que van coincidir amb moments de pluja intensa. L'ACA i els agents rurals han determinat en els informes que el cautxú provenia del camp de futbol municipal i baixava pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja de la Mota, un circuit que ha admès l'Ajuntament. Els vessaments sancionats són concretament del 17 d'octubre del 2023, el 20 de gener, el 10 de març, el 23 d'abril, l'1 de maig i el 20 de setembre del 2024. El microgranulat va arribar a un punt de la platja que està tipificat com a terreny forestal, segons recull un informe dels agents rurals del setembre del 2024. El COS insta l'Ajuntament de Cubelles a prendre ràpidament mesures correctores per frenar aquests abocaments i per evitar la contaminació a l'ecosistema marí i a l'espai natural de la desembocadura del Foix. Fruit dels abocaments constatats la tardor del 23 i durant el 2024, finalment l'Agència Catalana de l'Aigua va obrir un expedient sancionador que s'ha resol ara amb la sanció, com dèiem, de 2.000 euros. L'ENS conclou que l'Ajuntament ha comès una infracció greu de forma reiterada i li retreu no haver aturat el focus de contaminació. Els vessaments provenen d'una instal·lació municipal, concretament el cautxú és un material que forma part de la gespa artificial del camp de futbol i que es filtrava aleshores pels embornals en moments de pluges intenses i baixava després pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja. Quan va tenir constància de la resolució i de la multa inicialment de 2.500 euros, l'Ajuntament va demanar acollir-se a un 20% de bonificació que preveu la llei per reconeixement de la responsabilitat. Per tant, com que l'Ajuntament va admetre el problema, l'import final de la multa n'ha estat 2.000 euros. El govern local, davant de tot, defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres pel cautxú després d'una inversió de 47.000 euros que està evitant els vessaments. Ara bé, el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut també recentment en una entrevista al Canal Blau que el camp de futbol 7 del poliesportiu, que també té gespa artificial i microgranulat de cautxú, no disposa ara per ara de cap mena de filtració i que, per tant, s'haurà d'estudiar si des d'allà provindrien els vessaments nous que s'han detectat també aquest hivern passat.
3: Sembla que continua apareixent de tant en tant, i a part el que és misèria, però apareix, I bueno, doncs, potser ara hauríem de mirar l'altre camp que hi ha, que també entenc que funciona amb pellets, i començar a valorar, doncs, per on és que s'escola l'aigua d'aquell camp i tornar a començar amb el mateix procediment que hem fet amb el primer camp. A poc a poc anirem tancant l'episodi. Com repeteixo, és un episodi, és una actuació extremadament lenta.
0: Un veí aquest 2026 ha tornat a denunciar que els vessaments de cautxú s'han repetit a la platja de la Mota, tot i que amb menys intensitat que el 2023. L'ACA remarca també que el microgranulat de cautxú representa un perill ambiental significatiu quan arriba al mar, segons paraules textuals, i apunta que poden ser ingerits per la fauna marina i causar-li problemes digestius, malnutrició i acumulació de substàncies tòxiques als teixits dels animals. L'ENS de la Generalitat també afirma que els microgrànuls de cautxú alliberen contaminants químics com metalls pesants i compostos orgànics tòxics que poden afectar greument els ecosistemes i entrar a la cadena alimentària. S'ha tornat a superar el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. L'estació que mesura la qualitat de l'aire situada al poliesportiu ha detectat aquest dimarts un valor de 185 micrograms per metre cúbic a les 6 de la tarda, un episodi que ja s'hauria superat aquest dimecres al matí. I en aquests casos la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació del llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El punt que mesura l'aire, situat al poliesportiu de Cubelles, ha tornat a obtenir nivells elevats d'ozó troposfèric. Concretament, segons ha publicat la Generalitat, s'ha arribat a aquests 185 micrograms per metre cúbic aquest dimarts 16 de juny a la tarda. El llindar d'informació és la concentració d'ozó, a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per la salut dels grups de població especialment vulnerables, les persones amb malalties cardíaques o respiratòries, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic. Quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, cosa que ha passat, repetim, aquest dimarts a la tarda. Aquest any 2026, el llindar d'informació a la població ja s'ha superat a Cubelles els dies 9 i 10 d'abril i el 26 de maig, en dues ocasions al mateix dia, i ara també aquest 16 de juny. D'altra banda, la Generalitat també anota les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca un llindar en aquest cas de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles, aquest altre valor s'ha registrat 11 cops en el que portem d'any. Concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril, el 24, 26 i 28 de maig i també aquest 16 de juny passat. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors com la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva, doncs, de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat definitivament el pressupost 2026 de l'Ajuntament. El govern local ha desestimat 4 al·legacions per considerar que no afecten directament els comptes i que, a més, no entren dins dels supòsits inclosos a la llei. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana i la CUP hi han votat en contra i el PP s'ha abstingut. En el ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha justificat el rebuig a les al·legacions que ha rebut el pressupost. D'una banda, ha reconegut que no s'ha complert amb l'audiència pública que especifica el reglament de participació municipal, responent així a una al·legació que havia presentat el grup municipal de la CUP. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha donat suport a la desestimació mitjançant un informe tècnic.
4: La tècnica explica que, segons l'article 21.3 del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, convocarà cada any audiències públiques per informar sobre matèries pressupostàries i o fiscals. Però de la lectura d'aquest article no es desprèn que l'audiència pública constitueixi un tràmit preceptiu integrat en el procediment d'elaboració, aprovació inicial o aprovació definitiva del pressupost municipal, ni que la seva celebració s'hagi de produir en un moment concret de la tramitació pressupostària.
0: El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha lamentat que el govern local hagi incomplert el reglament de participació ciutadana i ho ha considerat una mostra de poca transparència. També ha trobat a faltar un informe d'intervenció que justifiqui l'aprovació definitiva del pressupost.
5: El missatge que envien és molt preocupant. No volem escoltar, no volem participar i no volem ser controlats. No volem ser controlats. S'han presentat al·legacions i el resultat ha estat 0 acceptades, ni una. Però no perquè no tinguin fonament, sinó perquè han aplicat un criteri restrictiu per tancar-les. 93 article 170, es desestima. I això no és valorar les al·legacions, això és bloquejar-les perquè no molestin. No hi ha control independent, i aquí hi ha un punt molt greu d'aquesta aprovació. No hi ha cap informe d'intervenció que avali la desestimació de les al·legacions. És a dir, un expedient des de l'inici controlat, gestionat i fiscalitzat per intervenció, avui no hi ha cap informe d'intervenció.
0: Esther Soler, d'Esquerra Republicana, s'ha afegit a les crítiques en la manera de treballar el pressupost per part del govern local i ha justificat el seu vot negatiu d'aquesta manera.
6: Realment estan governant amb una absoluta opacitat, transparència, per molt que diguin, zero. Per tant, ja ho saben, no? Vull dir, fa dos anys, que el juliol farà dos anys que van aprovar el darrer pressupost, ara porten aquest pressupost que, de fet, estarà al carrer, si fa o no fa, el mateix que el del 24. Tenim una majoria absoluta, tenen una responsabilitat molt gran en aquesta legislatura i al final els carrers continuen bruts, plens d'herbes, necessitem més serveis, ara resulta que els serveis socials han de venir aquí perquè aquell edifici pues, té problemes i no es pot atacar aquest problema. Vull dir, tot és un desgavell, des de dalt, des del començament fins a baix, o des de baix fins a dalt, fins al començament és un desgavell. Sí que Cubelles necessita un pressupost, i tant que el necessita, com el necessitava l'any 25.
0: Des de Vox i el PP també han apuntat que s'han presentat al·legacions des de dins de l'Ajuntament al pressupost per qüestions relacionades amb recursos humans. Sentim Jorge Mena, regidor de Vox.
7: Que los cubellens nos hemos dado cuenta de que la Casa de la Vila la tenemos desordenada. La crítica por la nefasta gestión ya no viene tan solo de la oposición o también por parte de los vecinos, incluso a veces también por parte del propio gobierno, sino que ahora también nos damos cuenta de que son incluso los trabajadores de la casa los que presentan alegaciones hacia sus presupuestos, por diversos motivos, ya sea por motivos de supresión de plazas, por poner en duda dotaciones presupuestarias o por algunas clasificaciones profesionales.
0: La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha admès que s'han detectat errades materials en relació amb la plantilla de treballadors municipals, però que han desestimat les al·legacions perquè es corregiran per altres vies.
4: Insisteixo, no he dit que hi haguessin errades al pressupost, sinó que la cap de Recursos Humans diu que hi ha errades a la plantilla i que se subsanaran, però per una altra via diferent que no és aquesta.
0: El pressupost, ara ja aprovat definitivament, s'eleva fins als 27 milions d'euros i és el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, que es va aprovar el juliol del 2024 i que sumava 25 milions d'euros.
8: La colla de cintes de l'agrupació de Balls Populars de Cubelles ha iniciat una campanya per incorporar nous membres i garantir la continuïtat d'aquesta dansa tradicional. L'objectiu és ampliar el grup i apropar el ball de cintes a persones interessades en la cultura popular i les tradicions festives. L'únic requisit és ser major de 13 anys. Una de les balladores de cintes, concretament la Irene, ens parla d'aquest ball.
9: El ball de cintes és un ball tradicional, preciós i molt vistós. La coreografia es basa en un grup de balladors i balladores que dansen al voltant d'una persona central, d'on agafa unes cintes. A mesura que ballem al ritme de la música de gralles i timbals, anem teixint i desteixint aquestes cintes, la qual cosa requereix molta coordinació i és molt bonic de veure. Pel que fa a la vestimenta, és la típica de ball popular de festa major. Portem una camisa blanca, uns pantalons o falilla blancs, la faixa i les espardenyes. Hem decidit fer aquesta crida ara perquè estem preparant la temporada de cara a la festa major i volem ampliar la colla, donar-li aire fresc i assegurar-nos que tothom que tingui ganes de participar ho pugui fer. No cal tenir cap mena d'experiència prèvia en dansa. Només cal tenir ganes de ballar, de passar-ho bé i, com diem al cartell, de fer pinya i fer poble.
8: Des de la colla de Valls de Cintes també expliquen que no és necessari tenir experiència prèvia en aquesta dansa, ja que els assajos permeten aprendre progressivament els passos i les diferents figures que caracteritzen aquest ball. Escoltem tot seguit una altra de les balladores d'aquesta colla de Cintes, la Sònia.
10: Els assajos els fem els divendres o diumenges a la tarda. Són assajos molt dinàmics, on aprenem els passos des de zero. Una persona que s'incorpori a la colla el que trobarà, sobretot, és molt bon ambient. No és només venir a assajar un ball, és formar part d'un grup d'amics, viure la festa major des de dins, que és una experiència totalment diferent i molt intensa, i mantenir viva una de les tradicions més maques de la nostra cultura. Així que ja ho sabeu, si us pica la curiositat, animeu-vos a provar-ho. Ens podeu contactar al telèfon 639 98 21 86 o envieu un missatge per l'Instagram de la nostra colla. Us hi esperem amb els braços oberts.
8: Els integrants de la colla de Cintes de l'agrupació animen a totes les persones interessades a informar-se a través dels seus canals habituals i a participar en els pròxims assajos oberts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol assegurar el relleu generacional i mantenir viva una valoració que forma part del patrimoni cultural local.
0: Els geganters de Cubelles estan buscant voluntaris per celebrar la 40a trobada de gegants que es farà el 26 de juliol dins de la programació de la Festa Major Petita. La colla de Cubelles busca entre 40 i 80 persones per acompanyar les colles convidades, que seran una 40a. La colla de geganters de Cubelles ha engegat ja una campanya de crida a la ciutadania per trobar voluntaris de cara a la 40a trobada de gegants que serà el diumenge 26 de juliol dins del marc de la Festa Major Petita. La celebració vol ser històrica, ja que es passarà de les 10 colles habituals a un total de 40 colles convidades que vindran d'arreu del país i de l'Estat. Per poder gestionar aquest volum de participants, la colla necessita un mínim d'uns 40 voluntaris, un per colla, tot i que la xifra ideal seria arribar als 80 per poder fer parelles i d'aquesta manera la tasca sigui més fàcil i còmoda. Els voluntaris s'encarregaran de rebre les colles, guiar-les cap a les zones d'aparcament dels remolcs, a la plaça del Mercat, acompanyar-les durant la cercavila i guiar-les després també cap al sopar de germanor al vespre, quan s'acabarà ja la funció dels voluntaris. Així ho ha explicat Ramon Garcia, cap de colla dels geganters de Cubelles.
11: El 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar a la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic.
0: La gran afluència de gegants ha obligat a modificar l'esquema habitual de la trobada. Canviarà el seu punt de sortida per donar lloc a totes les colles que han de ballar. Ramon Garcia, cap de colla, ha comentat que els voluntaris hauran d'anar a partir de les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, que és on es farà la plantada i serà el punt de sortida nou per aquest 2026.
11: La plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc que ja hem dit darrere del mercat i, per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el cercavila amb un recorregut nou.
0: Per tant, doncs, la plantada de la trobada de gegants serà a les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, un espai més ampli que la plaça dels Pobles d'Espanya, que s'ha quedat petita per acollir aquestes 40 colles que vindran el 26 de juliol. Després, a les 6 de la tarda, es farà la cercavila, que passarà, entre d'altres, per la plaça de la Vila i que s'acabarà a la plaça del Mercat amb una ballada conjunta de totes les colles i amb un sopar de germanor que està previst que arrenqui cap a les 9:45. quarts de 10. Entre les novetats d'aquest any destaca la participació del gegant de l'escola Maricel de Cubelles, que fins ara no havia participat de la trobada, i també vindran colles, evidentment, de punts llunyans, com Torrejón d'Ardoz, des de Madrid, o l'Alcora al País Valencià. També hi haurà participació d'entitats de caràcter social, com una associació de nens amb autisme de Reus o una colla de refugiats ucraïnesos de Barcelona. Les persones interessades a col·laborar com a voluntaris en la quarantena trobada de gegants de Cubelles es poden posar en contacte amb els organitzadors mitjançant les seves xarxes socials.
8: Els taurons al Mediterrani són protagonistes del nou capítol de la secció Compartim la platja amb la natura del programa Cubelles tot un món. Xavier Pedro, del grup de JPEC, ha desmuntat mites sobre els taurons i ha reivindicat també durant la seva conversa el seu paper essencial per mantenir l'equilibri dels ecosistemes marins i fomentar una convivència respectuosa amb la fauna litoral. Sota el títol Taurons i postestiu, el programa convida els oients a conèixer millor aquests grans peixos marins, desmuntant, com dèiem, aquests mites i creences que sovint, diu, generen alarma innecessària. Escoltem un dels moments d'aquesta conversa.
12: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix. No, sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que ens preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no, en aquest tema, el tema dels taurons.
8: D'aquesta manera, Xavier Pedro recorda que la presència de taurons al Mediterrani forma part de la normalitat ecològica d'un mar saludable i que les espècies presents a les nostres costes rarament representen un perill per les persones.
12: Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària. I bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans, ni algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tancar la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
8: El programa aprofita l'inici de la temporada estival per fomentar una convivència respectuosa amb la fauna marina i per recordar que la conservació de la biodiversitat també passa per conèixer millor les espècies que habiten el nostre litoral. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha estat aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles des de l'Espai Consum, que s'emet els dimecres de la primera setmana de cada mes al magazín Cubelles Tot un Món. En aquesta ocasió han informat la ciutadania sobre les millors pràctiques a l'hora de comprar entrades per concerts, festivals i altres espectacles. Durant l'espai radiofònic, Eva Mengual i Imma Laborda, professionals de l'OMIC, han posat l'accent en la importància de prevenir fraus i evitar incidències que cada vegada més habituals en la venda d'entrades a través d'internet. Escoltem un dels moments d'aquesta intervenció.
13: S'ha d'anar molt amb cuidado, perquè poden ser entrades falses, duplicades i a més, no? I a més, hi ha plataformes que a més són webs després de prevenda, no? I que a més el seu preu ja és més alt que l'oficial. Llavors dius, ostres, sí que hi ha lloc, però és que resulta que és molt més alt i l'altre a ti, no? Per tant, sempre mirar el preu final complet, les despeses de gestió, si es pot, les condicions de devolució, les dades de l'empresa, i si hi ha... I el que és també és important, la informació clara, perquè estava pensant en un cas d'un cop que no es va poder anar per un, i vam poder contactar amb l'empresa, estava pensant en un cas, i de dir, mira, es va passar això, i llavors pot ser que no et diguin que no et retornen els diners, però que sí que et donen un abonament per un altre any, o diferents opcions, no?
8: Entre les principals recomanacions, l'OMIC de l'Ajuntament destaca la necessitat de prioritzar sempre els canals oficials de venda. I en aquest sentit han recordat que la manera més segura és adquirir una entrada i fer-ho directament a través de la pàgina web de l'organitzador de l'esdeveniment o del recinte on es celebra aquest acte. També han insistit en la importància de verificar que el domini web sigui l'original, ja que existeixen també pàgines fraudulentes amb noms molt similars als oficials. Igualment, també és recomanable comprovar que el lloc web utilitza una connexió segura identificable pel protocol HTTPS. I pel que fa a la revenda d'entrades, les representants de l'OMIC també han recomanat comparar sempre el preu ofert amb el de la pàgina oficial de l'organitzador. Han recordat també que la normativa limita l'increment del preu de revenda respecte al valor original, que habitualment no hauria de superar el 20%. I un altre aspecte destacat d'aquesta entrevista ha estat la inexistència del dret de desistiment en la compra d'entrades per a espectacles. A diferència d'altres compres efectuades a distància, el consumidor no pot retornar l'entrada i recuperar els diners de manera automàtica, excepte en casos de cancel·lació o modificacions substancials de l'esdeveniment.
13: Tot i que comprem a distància, sabem que sempre hi ha el dret de desistiment, però aquí no. És a dir, en aquest cas no hi ha el dret automàtic a retornar-la, no? És una de les excepcions que diu el Codi de Consum. Així com normalment, quan això anem parlant molt extensivament, que tens 15 dies, no? Però ull, si l'espectacle es cancel·la, si hi ha un canvi de data, si el servei no es presta correctament.
8: Respecte a les assegurances de cancel·lació que sovint s'ofereixen durant el procés de compra, les professionals també han recomanat llegir en deteniment totes les condicions i exclusions abans de contractar-les per evitar sorpreses en cas d'haver-ne de fer ús. Finalment, han explicat també des de l'OMIC de l'Ajuntament que davant qualsevol incidència el primer pas és presentar una reclamació davant l'organització de l'esdeveniment. Si la resposta no és satisfactòria, les persones consumidores poden recórrer als serveis de mediació de consum per rebre assessorament i suport especialitzat.
0: Ja s'acosta la revetlla de Sant Joan, que Cubelles tornarà a repetir l'esquema dels últims anys, amb la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa a la plaça del Mercat. Els castellers del Foix seran els encarregats un any més de portar la flama del Canigó, amb la qual després els diables de l'agrupació de balls populars i les autoritats municipals encendran la foguera. L'arribada de la flama del Canigó està prevista cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Fita. Des d'allà, els castellers del Foix la portaran cap a la plaça de la Vila perquè les autoritats encapçalades per l'alcaldessa la rebin en nom del municipi de Cubelles. A continuació, començarà la cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables, que arribarà a la plaça del Mercat, que és on s'encendrà la foguera. Com ja és habitual, des de fa uns anys, la revetlla popular es farà a la mateixa plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i cadires perquè tothom qui ho vulgui pugui fer un sopar amb els amics i els familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Line. I després hi haurà també un DJ que posarà música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà per acabada la revetlla. A més, durant totes aquestes hores hi haurà també un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat, d'altra banda, que només es poden tirar petards i coets el dia de la revetlla de Sant Joan i de la revetlla de Sant Pere, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni els dies després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, de centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendis. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
14: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
15: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
8: Estem a les... espai Descobrim l'Etno Botànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamatsu. Som-hi,
0: doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del
16: GPEC. I comencem una edició més del teu programa de circ, Ràdio Cubelles. Benvinguts a l'Això Circ.
15: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.